Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou, és tot un plaer el compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles avui serà amb la cantautora de manera especial de música per a famílies i també pedagoga, Damaris Gelabert, que ens ve a presentar el seu darrer disc que porta per títol Créixer cantant. I la segona entrevista serà amb una altra cantautora, Caterina Ros, aquesta ve amb el seu cinquè disc sota el braç, el títol Ressons del meu món. Comencem, i avui ho fem, amb la rapera del País Valencià, Aina Coda, que ens porta una nova cançó, una cançó que, com és habitual en ella, està entre la protesta i l'humor. El títol, Plàstic. Escoltem, doncs, a Aina Coda.

0: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
1: Torna per les efemèrides aquí a Actualicat de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel. I doncs sí, és moment de repassar les efemèrides d'aquesta setmana. L'11 de maig de 1946 neix la cantant barcelonina Lita Torelló, especialment activa a la dècada dels 60. L'11 de maig de 1974 neix Marta Rius, cantautora i actriu. El 12 de maig de 2004, Andorra debuta al Festival d'Eurovisió a Istanbul, a Turquia, amb la participació de la cantant Marta Roura.

Seguim repassant les efemèrides de l'11 al 17 de maig. El 13 de maig del 2000 va néixer la cantautora sabadellenca Valèria Núñez, coneguda artísticament com Venus. El 13 de maig, però, del 2002 va sortir el disc Alegria dels mallorquins Antònia Font. El 14 de maig de 1962 neix la cançó Diguem no, d'en Raimon. El 14 de maig de 1967 va néixer el compositor, productor i cantant Marc Parrot. El 14 de maig de 1978 va morir el que va ser membre del Tall, Enric Ortega. El 15 de maig de 1981 va néixer el músic, compositor i productor Pau Vallvé. El 15 de maig de 2006 se li va retre homenatge a Ovidi Montlló al Palau de la Música Catalana sota el lema L'Ovidi se'n va a Palau. El 16 de maig de 1979, Jaume Aziza, amb Melodrama, van presentar el disc La màgia de l'estudiant a la Sala Celeste de Barcelona. El 16 de maig, però, de 1990, neix Maria Ribot del duet musical Joget i Maria Ribot.

0: trobat cap mot escrit.
1: Més efemèrides. El 17 de maig de 1990, Sang Traït fa el seu primer concert a Barcelona a l'Estudio 54. El 17 de maig de 2016 es publica el disc debut de Roba Estesa, el títol Descalces. I dos anys després, el 17 de maig de 2018, s'estrena el musical El vol de l'home ocell al Teatre Gaudí de Barcelona.
2: Gràcies a Pamela i ens tornem a retrobar d'aquí 7 dies.
3: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Avui aquí a les entrevistes d'Actualicat tenim la visita de la cantautora pedagoga Damaris Gelabert per tal, entre d'altres coses, per presentar-nos el que és el seu darrer disc que porta per títol Créixer cantant. Damaris, hola i benvinguda aquí a Actualicat.
1: Hola, moltes gràcies, molt contenta de ser aquí amb vosaltres.
0: Un plaer. Damaris, què trobem en aquest nou disc?
1: Doncs mira, és un nou disc que surt de cançons que he anat creant en els tallers d'estimulació musical que faig amb les famílies, amb infants de 0 a 6 anys, més o menys, i la veritat és que són 16 cançons per jugar, per divertir-se, plenes de joc i de connexió, no? Perquè nosaltres creiem molt que els infants han de créixer al costat de la música i volem que a les famílies i a les escoles hi hagi recursos com aquests, cançonetes boniques per cantar i per compartir amb els infants.
0: O sigui que, Damaris, aquest disc ha sortit d'un taller que portava el mateix nom, no? Créixer cantant, no?
1: Sí, exacte. Jo aquí tinc un espai a Cardedeu, un espai des de fa temps on fem tota la producció de les cançons, però on també des de fa uns anys tinc un espai on faig estimulació musical amb famílies i tenim infants des de nadons molt petitets fins a nens de 5 anys. I en aquests tallers, durant aquests últims anys, doncs la mateixa necessitat d'anar creant i composant coses que funcionessin pels tallers i que agradessin tant a pares com a infants, doncs han anat sortint aquestes cançons. O sigui, són cançons que estan tastades i provades perquè les hem fet moltes vegades aquí amb els tallers i ara les hem enregistrat i posat a l'abast de tothom.
0: També ens agradaria saber, Damaris, com són els teus espectacles? Com és portar aquestes cançons a un públic?
1: Home, els espectacles sempre són molt gratificants perquè el nostre públic, bueno, jo sempre dic que el nostre públic és el millor perquè és el que s'expressa més lliurement i quan li agrada una cosa, doncs es nota molt i llavors ho disfruten moltíssim. I una de les coses que a nosaltres ens agrada molt és aquest concepte de la família, no? Amb el llarg del temps el concepte de música infantil ha anat derivant cap a música familiar perquè volem que sigui tota la família que comparteixi aquestes cançons i comparteixin aquests concerts, no? I aquesta vivència de la música de que podem gaudir de concerts tots junts, no?
0: Per cert, aquests espectacles també els portes a les escoles, no?
1: Sí, jo a les escoles acostumo a anar jo sola, sense la banda, però sí que vaig a les escoles sovint a fer visites i llavors també és un entorn molt maco anar passant per les classes o a fer un concert en el pati de l'escola. Sempre és molt maco perquè, a més, com saps, moltes de les meves cançons es canten a diari a les escoles, com el Bon Dia, els dies de setmana. Són cançons que dintre de l'entorn educatiu es fan servir molt perquè tenen aquests components pedagògics i llavors és bonic sentir cantar als infants totes aquestes cançons. I com que són cançons que ja fa temps que sonen, doncs també és bonic veure els nens que ja van a l'ESO, els adolescents que van a l'ESO o els nens més grans a 5 i a 6, que també els hi fa molta il·lusió recuperar aquestes cançons que cantaven quan eren petits.
0: Què millor que tu, Damaris, pedagoga i que dediques a la música, per dir-nos un cop més quina importància té la música de manera especial en els infants?
1: La música és essencial perquè és el llenguatge dels infants, és el llenguatge que tots nosaltres tenim de forma primitiva, de forma instintiva, és el que entenem millor que les paraules, bé abans que les paraules. I tenim una connexió directa amb ell a través de tot el llenguatge emocional i afectiu. Per tant, és essencial que les famílies, a l'entorn que que té l'infant tant a l'escola com a casa, com al carrer, com a la societat, estigui envoltat d'aquest llenguatge que per ell és el més important i el que millor entén, que és la música. Els ajuda a créixer, per això, totes aquestes cançons i tot el nostre concepte van que la música ens ajuda a desenvolupar totes les capacitats i ajudar-li a desenvolupar totes les capacitats a l'infant.
0: Abans ens comentaves que, a més, imparteixes tallers i cursos per a famílies, però ho fas també per a professionals, no?
1: Sí, actualment dono classes a la universitat, a l'ISMUC, a l'Escola Superior de Música i també a la Gimpatat, una escola de fisioteràpia i infermeria, on també tinc una assignatura de musicoteràpia, però també ofereixo tallers específics i formació específica d'aquesta manera d'entendre la música del meu repertori i cursos específics per mestres que faig tant aquí al meu centre Cardedeu com altres espais que ens convidin, i actualment, diguéssim, el mes de finals de maig, per exemple, estaré a València també fent un curs de formació de cap de setmana.
0: Coincidint amb la festa de Sant Jordi, s'ha publicat un llibre, o millor dit, un conte, que està basat en una cançó teva, no, Damaris?
1: Sí, és un projecte molt bonic que, gràcies a l'editorial Cep i la Nansa, doncs hem portat a terme al Cep i la Nansa, també amb l'ajuda d'un il·lustrador magnífic, que és en Sebastià Serra, i que ha fet una feina molt bonica, que és fer maquetes amb fusta, amb cartró i amb diferents materials, després fotografiar i a sobre fer il·lustracions. I la veritat és que estic encantada, és una col·lecció de contes de les meves cançons, i el darrer títol és aquest, Les vocals, i ja tenim el Bon dia, els dies de la setmana, el Sant Jordi, M'agrada el Nadal, i moltes de les meves cançons ja editades amb aquest format de conte, i per mi és un privilegi també estar col·laborant amb Eulàlia Canal, que amb la que treballo des de fa molt de temps, i molt contenta d'aquest nou conte, i la veritat és que a les famílies també els està agradant molt, i als infants.
0: Doncs bé, avui també aquí a Actualitat hem estat parlant amb la Damaris Gelabert, que fa pocs dies acaba de treure un nou disc que porta per títol Créixer Cantant, i que ja el podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals. Damaris, gràcies per compartir minuts, i també gràcies per compartir de manera especial la música amb els infants.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres també per tenir present la música infantil i familiar amb la vostra cadena. Moltíssimes gràcies. El vostre programa.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest pròxim cap de setmana. Comencem pel divendres. A partir de les 8 del vespre, Pixorines al Teatre Principal de Palma, a Mallorca, i Galgolento a l'Auditori de Girona. A 8:45 del vespre, l'Arannà al Centre Artesà Tradicionarius de Barcelona, Triquell a la Sala Apolo de Barcelona i Joina també a Barcelona, però a la Sala Paral·lel 62. A les 9 del vespre, Guillemino i Eduard Gené al Cafè del Teatre de Lleida. A les 10 del vespre, al Passeig Marítim de Badalona, actuació dels Catarres. Passem ja a dissabte. La Lupit Band, Martí Peres i la Mare del Tano, entre d'altres, a la plaça Joan Pelegrí de Barcelona a partir de 2:15 del migdia. També a aquesta hora, al Castell de Vilaseca, actuació de la formació Filomena. A 6:15, al Parc de l'Estació de Llagostera, Remei de Calafresca, a l'Osa, i Joan Garriga, entre d'altres. A 6:15, també de la tarda, Miquel Serra, a la Casa Cultural 1 d'octubre de Roda de Ter. A 6:00 de la tarda, Gemma Humet i Joan Reig, entre d'altres, a l'Àtrium de Viladecans. A 7:00 de la tarda, Gavina .mp3 al Teatre Liceu de Roda de Ter. A 8:00 del vespre, minibús intergalàctic a Upload de Barcelona, també el Diluvi i Frashy Ice Cream a la Glorieta del País Valencià de Dénia, Fetus a l'Auditori de Girona i Al·lèrgiques al Polen a l'Estruc de Sabadell. També dissabte, però a partir de 9:00 del vespre, Exili a Elba a l'Alternativa del Vendrell. A 9:45, a la plaça de Braus d'Olot, Buos. I també dissabte tindrem l'actuació de Sexeni al Castell de Vilaseca a 9:45 del vespre i Pixorines a la plaça de la Constitució de Xàbia a partir de 10:45 de la nit. Acabem en diumenge a 11:45 del migdia la Colla Pirata al Celler de Vilaseca. Al migdia, a 12:00, l'Arannà al Teatre Eliseu de Roda de Ter. Badadones actuaran també cap al migdia, a 12:00, a l'Ermita de Santa Llúcia de Xàbia. I darrera recomanació, diumenge, a partir de 6:00 de la tarda, Montse Castellà, a l'Auditori de la Unió Filarmònica d'Amposta.

0: Actualitat, tenim la visita de la cantautora mallorquina Caterina Ros, que fa poquets dies ha tret al mercat el que és el seu nou disc, un disc, el cinquè, que porta per títol Ressons del meu món. Hola, Caterina, i benvinguda aquí a Actualitat.
1: Hola, com estau? Encantada de ser amb vosaltres.
0: Igualment, Caterina, primer de tot, has estat bastant temps, no?, sense publicar, o sigui, del quart al cinquè aquest en disc.
1: Exacte, sí, sí, sí. Vaig publicar un single en el 2024 perquè vaig posar una cançó a una pel·lícula, Llebrint des ombres, però com a àlbum l'anterior va ser 2024. I bé, dos anyets.
0: Mm-hmm. Caterina, vas guanyar en el seu moment el Premi Enderroc al millor disc en llengua no catalana, i aquest en disc amb 11 cançons és íntegrament en català, no?
1: Exacte, exacte. És una mica una recerca de la meva identitat i tenia ganes de... Són temes molt personals, és una mica com la meva història, com la meva vida a través d'aquests temes i com no, pues, fer-ho en la meva pròpia llengua.
0: Perquè el món al qual fas referència de manera especial en el títol del disc és potser el teu món interior?
1: Correcte, és una mica la meva autobiografia i el meu interior, pal dels meus valors, dels meus sentiments, d'allò que me preocupa i d'allò que estim.
0: Què podem trobar, doncs, en línies generals en aquestes 11 cançons d'aquest disc, Ressons del meu món?
1: És una mica variat, on poden trobar des de balades a piano fins a un rock en guitarres distorsionades, i temàticament temes des de... Hi ha un tema a l'educació, en el paper de l'escola, a la vida de les persones, un altre tema amb el meu pare que va morir, un tema al Michael Jackson, que és la meva gran inspiració musical, un tema a la guerra, que és el single amb el que he tret aquest disc, que parla un poc de la impotència que sentim davant la situació bèl·lica actual, i després pal de somnis, pal de pèrdua, pal d'amor, un poc temes universals, no?
0: Mm-hmm. Aquest disc on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
1: Aquest disc ha estat enregistrat a Mallorca, el productor ha estat en Dani Ambrojo, el productor de gent com en David Bisbal o David... Bé, de Triunfitos, de Un Munte. I fa fins a Hombres G, o sigui, ha produït molta gent coneguda. I ha estat produïda en aquests dos darrers anys. Mm-hmm. Van començar fent feina, va començar... La primera cançó que vaig composar va ser Illes que brillen, que precisament és una dedicatòria a la meva terra, i després van seguir fins a fer aquests 11 temes.
0: També has tingut alguna que altra col·laboració, no?
1: Ah, sí, el Pere Riutort, el tema A mitjanit, era el meu anterior guitarrista i amb el que duim temps junts, i aleshores em feia moltes ganes que seguissin el meu projecte. I després he format una nova banda musical amb aquest disc, que està formada per en Rafael Gelabert, en José Antonio Hernando, en Miquel Garau, també companys de molts d'anys d'altres bandes de covers, en Paquita Lechón, en Sonia Crescente, que són les meves coristes, i bé, hem creat una família amb els que hem tret endavant aquest disc.
0: Caterina, el passat dia 24 d'abril vas presentar ja el disc al Teatre Mar i Terra de Palma, no?
1: Sí, va ser una passada. Varen gaudir moltíssim i el públic va respondre de manera fantàstica. Molt contenta.
0: I suposem que a partir d'ara també ja preparant agenda per tal de poder presentar el disc ja arreu, no?
1: Sí, de fet, hem de fer un altre, com que va quedar moltíssima gent de fora, amb un mes d'antelació ja estaven les entrades exaurides, hem de repetir la presentació i la repetirem a altres pobles i altres comunitats.
0: Doncs estarem a l'aguait on seran aquestes properes actuacions en directe de la Caterina Ros. Mentrestant, que sapigueu que el disc, el seu darrer, el cinquè,

0: cançons del meu món ho podeu ja trobar a les diferents plataformes digitals musicals. Caterina, ha estat un plaer el compartir aquests minuts amb tu.
1: Moltes gràcies, el plaer ja està meu. Gràcies. Una ferrada forta.

0: Notícies a Actualicat.
1: Fem un repàs ara aquí a Actualicat a la llista dels 30 discos en català més radiats al llarg del passat mes d'abril. Una llista que confecciona cada mes l'Associació de Productors, Editors Fonogràfics i Videogràfics de Catalunya, l'APCAT. Fem menció primer de manera especial a les noves entrades, com és el cas del lloc número 30. En aquest lloc es troba Júlia Blum i Gerard Aledo amb el tema Només amb tu. Nova entrada també en el lloc 28, Un matí més, de l'Aina Reig. En el 26, entrada nova, Festuc, de Marcos. Més entrades noves. En el lloc número 17, Banda Neon amb Els passos prohibits. Entrada nova també en el lloc número 14, la cançó La millor gent del planeta, amb Mama Douxa. Entrada nova en el lloc número 11, Ginestar, Perdre el cap.

Perdre el cap de Ginestà, el tema que acabem d'escoltar aquest passat mes d'abril en el lloc número 11 de la llista de l'APCAT. Ara sí, fem el repàs dels 10 primers. En el lloc número 10, L'últim petó, i el primer de Miqui Núñez. En el 9, Gràcies de Buhos. En el 8, Dorayakis de Flashy Ice Cream i 31 Fam. En el 7, Els ulls que et mirin amb Saxeni. En el 6, Entrada nova directament en aquest lloc, No està mal, amb Guillem Bautista. En el lloc número 5, Joan Dausà amb Welcome to my party. Entrada nova directament al lloc número 4, Camins, somnis i promeses, amb Els sopa de cabra. Lloc número 3, Et prometo, de Ivan Herzog. En el lloc en 2, Max Navarro amb el seu tema Estrelles. I nou número 1 a la llista de pecat del mes d'abril, Siderland i el seu tema Tutu Turu.

0: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i en directe. Adeu-siau.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: M'agradaria trobar-me dins l'aire que respires per un...

Via, via, via. Ha preso il fugone.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Des del 107.5 de Ràdio Palamós donem inici a l'edició 1082 de la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista que posem en antena cada dissabte de 8 a 9 del matí amb la col·laboració de l'agrupació sardanista Costa Brava i també a la carta a la web palamoscomunicació.cat o per l'aplicació per a telèfons de Ràdio Palamós. Dirigint i presentant una setmana més en Joan Teixidor. Avui és 1 d'agost de 2026. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem de Rafael Figueres i de Francesc Jonola. Radiarem dues estrenes. I acabarem amb tota la informació sardanista amanida amb cinc sardanes. Com cada primer programa de mes, escollim el que serà el compositor destacat. Aquest agost, Ramon Serrat Fajula, en el 145 aniversari del naixement. Del que comencem a escoltar la sardana, La Verge Vella.

Hem acabat d'escoltar La Verge Vella de Ramon Serrat, compositor destacat d'agost, interpretada per la Cobla Montgrins de 1977, fa 49 anys. Anem per l'espai de les biografies, començant pel que ha estat el compositor destacat de juliol, Rafael Figueras Auladell, en el 120 aniversari del naixement. Rafael Figueras neix a Sant Feliu de Guíxols el 15 de juliol de 1906. Era fill del compositor Agustí Figueras Bolívar, del que va heretar la passió per a la música. Tot i exercir l'ofici de sabater, ben aviat es va convertir en un destacat instrumentista, tocant la tenora, el tible, el flabiol, el saxo, la flauta i el clarinet. Al llarg de la seva trajectòria va formar part de diverses formacions musicals, entre les quals la principal de Sant Feliu, la Dazzling Jazz, la Copa Orquestra Víctors, la principal de l'Escala, la Salvatana, la Costa Brava, la Farnense, l'Iris de Sal i la principal de Palafrugell, on va culminar la seva carrera artística. A la Copa Orquestra Víctors s'hi desenvolupà una etapa especialment destacada, arribant a ser director. Com a compositor ens deixa una trentena de sardanes, entre les quals Viladrau, Xerrameca, La Festa de Cadaqués, A Pinya Seca, La Cançó de les Ones o Segaronenca. També va escriure la música Els nostres gegants, dedicada als gegants de Sant Feliu de Guíxols, una obra que després d'anys sense interpretar-se es va recuperar i ha tornat a formar part del patrimoni musical de la ciutat. La seva dedicació no es limita a la composició. Durant molts anys dirigí la coral Nova Jesòria, presidí l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu i continuà difonent la música catalana fins ben entrada la maduresa. Els que el van conèixer el recorden com un home seriós, observador i exigent. Durant les ballades acostumava a passejar mentre s'escoltava la sardana amb atenció, defensor d'una manera clàssica d'entendre la composició. No dubtava a expressar la seva opinió quan una obra no el convencia. Aquell esperit crític, però, naixia del seu profund amor per la sardana i del gran respecte que sentia pels compositors que admirava, especialment Juli Garreta, sens dubte un compositor de la vella guàrdia. Rafael Figueras Auladell morí el 23 de febrer de 1989 als 82 anys d'edat a la seva ciutat nadiua de Sant Feliu. El seu legat continua ben viu gràcies a les seves composicions i el record d'un músic que va estimar profundament la seva ciutat i la seva cultura. El 2021 l'agrupació Amics de la Sardana recuperava la marxa galop Els nostres gegants, i el 2023 la sardana que escoltarem Sempre avant, datada de 1948, interpretada per la principal de la Bisbal.

acabat d'escoltar la sardana de Rafael Figueres titulada Sempre avant, la interpretació de la principal de la Bisbal. I dilluns es compliran 135 anys del naixement de Francesc Joanola Reixac. Francesc Joanola neix a Tortellà el 3 d'agost de 1891 en una família on la música formava part de la vida quotidiana. El seu pare, que compaginava l'ofici de culleraire a molt de músic, va transmetre aquestes passions als seus fills, que ben aviat van començar a tocar els instruments de la cobla. De fet, quan en Francesc tenia només 7 o 8 anys, ja participava en audicions de sardanes, i abans de complir els 14 ja s'atrevia a escriure les primeres composicions. Era un començament d'una vocació que no l'abandonaria mai. L'any 1910 la família es va establir a Manresa. El canvi de residència li va permetre ampliar la seva formació musical estudiant teoria, harmonia i contrapunt, uns coneixements que consolidaren el talent natural que ja havia demostrat de ben petit. Com a compositor va ser extraordinàriament prolífic. Se li atribueixen prop de 600 sardanes i més de 200 ballets, desenes de peces de ball, nombrosos arranjaments i fins i tot una sarsuela. Entre les seves sardanes més conegudes, Atractiva, El Pantà d'Oliana, La Riallera, Home Símbol, Sant Jaume de Llierca, Xitxarel·la o Figueres. Però la seva aportació no es limitava a escriure música. Sempre estava disposat a orientar els joves compositors que li demanaven consell, revisant partitures i compartint, amb una gran generositat, els coneixements adquirits al llarg de tota una vida. Tot i que avui el recordem sobretot com a compositor, els que el van conèixer també el consideraven un dels grans intèrprets de fiscorn de la seva època. Va destacar tant per la qualitat musical com per la seva manera d'entendre la professió, sempre amb humilitat i esperit de servei. Els que el tractaren coincidiren a descriure'l com un home senzill, afable i profundament arrelat a la ciutat de Manresa, on va desenvolupar bona part de la seva activitat artística. Des d'allà va deixar una empremta important en el món de la sardana i va contribuir a formar noves generacions de músic. Francesc Joanola Reixac morí a Manresa el 3 de desembre de 1968, als 77 anys d'edat. El seu llegat continua viu en un bon nombre de sardanes que encara avui formen part del repertori habitual de moltes cobles i mantenen ben present el record d'un dels compositors més fecunds del sardanisme del segle XX. I de Francesc Joanola escoltarem una sardana completament oblidada. De fet, amb 600 sardanes, moltes d'elles ho són. A veure si els agrada l'Eixerit Agustinet amb la cobla principal de la Bisbal.

Què els ha semblat aquesta sardana? L'eixerit d'Agustinet de Francesc Joanola, que ens ha interpretat la principal de la Bisbal. I ara les estrenes. El divendres 17 de juliol passat, la vila de Ripoll celebrava la vigília del seu aplec amb la celebració d'un concert al majestuós claustre del monestir amb la cobla Sol de Banyols. I dins del programa hi destacava una estrena del seu flabiolaire i compositor Lluc Vicentini, que dedicava al seu company de cobla, el tenorista Jordi Parrot, tants anys a les files de la principal de la Bisbal. La sardana titulada Amb seny l'escoltarem a la versió d'estrena que es podia escoltar a Ripoll, interpretada per la cobla Sol de Banyols. Amb seny, de Lluc Vicentini.

Aquesta era la sardana estrena de Lluc Vicentini titulada Amb seny, interpretada per la cobla Sol de Banyuls. I el dimarts 21 de juliol era Terrassa, la que estrenava sardana, en el marc d'una ballada de sardanes a la fresca, celebrada a la plaça Vella, amb la participació de la principal del Llobregat. El compositor Marcel Sabater presentava Petjades d'argent, dedicada a Montserrat Coupena i David Sánchez per el 25è aniversari de casament. Escoltem aquestes Petjades d'argent de Marcel Sabater amb la principal del Llobregat.

0: Escolta la dansa catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La dansa catalana.
1: Escoltàvem a la Principal de Llobregat interpretant l'estrena de Marcel Sabater, Petjades al vent. I després de les estrenes acostumem a girar plana i passar a la informació sardanista, sempre iniciada per les ballades programades per avui, dissabte. La primera a les 10 del matí a Cabrera de Mar, de Festa Major amb la Copla Ciutat de Manresa. A les 11, al Pla de Santa Maria, acte d'inauguració del monument a la Sardana amb la Copla Reu Jove. A les 12 del migdia, Andorra la Vella, Festa Major amb la Copla Vents de Riella. A les 5 de la tarda, Ribes de Freser, ballada de vigília del 40è aplec del Pirineu amb les coples Principal de Llobregat i Juvenívola de Sabadell. A 6:15 de la tarda, Torelló, de Festa Major amb les coples Salvatana i Canigó. A les 6 de la tarda, Vilallonga de Ter, Festa d'Estiu amb la copla Bisbal Jove. A 6:15 de la tarda, a la Garriga, Festa Major amb la copla Sant Jordi. A les 7 de la tarda, Vallbona de les Monges, Festa Major de Rocallaura, amb la copla 11 de setembre, a Solsona amb la copla juvenil Ciutat de Solsona, a Caldes de Malavella de Festa Major amb la copla Ciutat de Girona. A 7:45 del vespre, Malgrat de Mar amb la copla Principal de Banyoles, a Sant Esteve de Palautordera de Festa Major amb la copla Nova Vallès, a les Borges Blanques, 33è aplec de la Sardana amb les coples Reu Jove i Vents de Riella. A 8:45 del vespre, a Tona, de Festa Major amb la Principal de Llobregat. A les 9 del vespre, a Olot, nit de sardanes amb la Principal de Porqueres. I per les 10 de la nit, a Lloret de Mar amb la Copla Sant Jordi i a Roses amb la Copla Rossinyolets. Doncs fem una primera parada a la ballada de Festa Major de Caldes de Malavella amb la Ciutat de Girona, que tancarà la seva actuació amb en Jaumet i la Maria, de Francesc Marrós, que ens interpreta la Copla Salvatana.

Era la cobla salvatana la que ens acaba d'interpretar la sardana de Francesc Marrós titulada En Jaumet i la Maria, que el 1947 dedicava als seus fills. Informació per diumenge. A 2:15 del matí i a les 4 de la tarda, Ribes de Freser. 40è aplec de la sardana del Pirineu amb les cobles Ciutat de Girona, Juvenívola de Sabadell i Marinada. A les 12 del migdia, a la Garriga, concert vermut de Festa Major Narcisa Freixes de Sabadell a la Garriga, al Teatre El Patronat amb la cobla Maricel. A 3:15 del migdia, a Esclanyà, a Festa Major amb la Principal de Porqueres. A la 1 del migdia, a les Cabanyes, de Festa Major amb la cobla Contemporània. A Mollà, 26è aplec de la sardana al Parc Municipal Francesc Vinyes amb les cobles Lluïssos, Cobla, Sant Jordi i Ciutat de Cornellà. A les 6 de la tarda, a Viladamat, de Festa Major amb la Principal de Banyoles. A Sant Joan de les Abadeses, ballada amb la cobla Principal d'Olot. A 6:45 de la tarda, Sant Hilari Sacalm amb la cobla Moreneta. A Lleida, Festa Major del barri de Pardinyes amb la cobla Tàrrega. A Lella, de Festa Major amb la cobla Ciutat de Manresa. A les 7 de la tarda, a l'Esquirol, ballada amb la cobla Canigó i al Vendrell amb la cobla Mediterrània. A 7:45 del vespre, a Sant Pol de Mar amb la cobla La Flama de Farners, a Malgrat de Mar amb la ciutat de Granollers, a la Seu d'Urgell, a Castellciutat, amb la cobla juvenil Ciutat de Solsona, a Cervera amb la cobla Bellpuigcobla, a Blanes amb la cobla Xaloc, a Pineda de Mar amb la Principal del Llobregat, a Caldes de Malavella de Festa Major amb la cobla Ciutat de Terrassa, a Castelldefels, ballada amb la cobla Vila d'Olesa, a Andorra la Vella de Festa Major amb la Principal de la Bisbal i a Calella amb la Bisbal Jove. A les 8 del vespre, a Bellpuig, amb la cobla 11 de setembre, a Palamós, Festa Major de Sant Joan amb la cobla Foment del Montgrí i a Gramunt amb la cobla Reu Jove, a Premià de Dalt amb la cobla Baix Llobregat, a Sant Feliu de Guíxols, Festa Major, al Passeig del Mar amb la cobla Rossinyolets i a les 9 del vespre a la Garriga, Sardaxou de Festa Major a la plaça de l'Església amb la cobla Contemporània. Passem una primera parada a Ribes de Freser, que diumenge celebraran el 40è aplec de la sardana del Pirineu, tot escoltant la sardana que no falta mai a la seva programació, sempre interpretada de conjunt. La Vall Fosca, de Joan Paret Pla.

Era la ciutat de Girona la que ens oferia la Vall Fosca de Joan Peret Pla. Abans de continuar amb més informació, fem una altra parada musical, en aquest cas el 26è Aplec de Mollà. I entre l'escollit programa escoltarem una de les que s'interpretaran de conjunt, de Carla Rovira. Mollà a l'arbre fruiter, interpretada per la Cobla Sabadell.

Escoltàvem a la Cobla Sabadell interpretant Mullà a l'arbre fruiter de Carles Rovira. Informació per dilluns, dimarts i dimecres. Per dilluns. A les 12 del migdia i a les 7 de la tarda, Andorra la Vella, de Festa Major amb la Principal de la Bisbal. A 3 quarts d'una del migdia, a la Llacuna, de Festa Major amb la Cobla Terres de Marca. A la 1, Sant Pere de Riu de Villes amb la Cobla Contemporània. A les 6 de la tarda, Cervelló amb la Cobla Contemporània. A Pardines, de Festa Major amb la Principal de Banyoles. A les 9 del vespre, la Bisbal d'Empordà amb la Cobla Baix Empordà. A 2 quarts de 10 del vespre, Olesa de Montserrat amb la Cobla Vila d'Olesa. A les 10 de la nit, a Trem amb la Cobla Vents de Riella. I a Santa Coloma de Farners amb la Cobla La Flama de Farners. Per dimarts. A les 7 de la tarda, Llafranc amb la Flama de Farners. A 2 quarts de 8 del vespre, Torroella de Montgrí amb la Principal de Banyoles. I a les 10 de la nit, a Palamós, dins el festival amb so de cobla, a la plaça de Josep Cerquella, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. I per dimecres, a les 6 de la tarda, Molló, Espinavell, de Festa Major amb la Principal d'Olot. A 3 quarts de 7 de la tarda, Sitges, a l'Ermita del Vinyet, ballada amb la Cobla Sitgetana. A 2 quarts de 10 del vespre, Hostalric amb la Principal de Banyoles. I a les 10 de la nit a Palamós, 26è concert memorial Ricard Vila de Sau, també dins el festival amb so de cobla, a l'Arbreda, amb la Principal de la Bisbal i els Montgrins. A Castelló d'Empúries amb la Cobla Rossinyolets, a l'Escala amb la Cobla Bisbal Jove i a Tossa de Mar amb la Cobla Ciutat de Girona. I ens quedarem al tradicional concert de la Costa Brava de Palamós, dimecres a les 10 de la nit, per escoltar una de les sardanes de Ricard Vila de Sau programades. Tota una gran clàssica. Bandera de plec amb la Principal de la Bisbal.

Espectacular sardana de Ricard Viladesau, bandera de plec amb la principal de la Bisbal. I ens queda la informació per dijous i per divendres. Dos per dijous. A un quart de dues del migdia, Golmés de Festa Major amb la principal de la Bisbal. A les 6 de la tarda, Castelló d'Empúries, Festa Major amb la principal del Llobregat. A les 7 de la tarda, a Palamós, Festival amb so de cobla, amb so de dona. El parc dels Països Catalans. També a les 7 de la tarda, Arenys de Mar, cobla Moreneta. A les 9 del vespre, Banyoles, 7 de 7, Festival de l'Escola de Cobla amb la cobla banda del Col·legi Santa Maria. A Riudarenes amb la cobla Montgrins. I per les 10 de la nit a Palamós, Guillem Batllori, cobla principal del Llobregat dins el festival amb so de cobla. A Calonja, amb la cobla Foment del Montgrí. A Pals, amb la principal de Porqueres. A Llançà, amb la Bisbal Jove. I a Vilassar de Mar, amb la cobla Marinada. I per divendres 7 d'agost, a les 7 de la tarda a Palamós, Filomena, festival amb so de cobla al Parc dels Països Catalans. A les 8 del vespre, a Palafrugell, amb la principal de Porqueres. A Cadaqués, amb la cobla Vila de la Jonquera. A les 9 del vespre, a Massa el Collatge, amb la cobla Vents de Riella. A Olot, amb la cobla principal de Cassà. A 2:15 del vespre, a Premià de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la principal del Llobregat. Per les 10 de la nit, a Sils, amb la principal d'Olot. A Palamós, Obeses, amb la cobla Berga Jove, dins el festival amb so de cobla, a la plaça de Josep Cerquella. A Vilafranca del Penedès, amb la cobla Reu Jove. A Tordera, amb la cobla Mediterrània. A Figueres, amb la cobla Ciutat de Girona. I a 1:15 de la nit, a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la cobla principal de Banyoles. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tancarem amb la sardana que clourà la ballada de Sant Feliu de Guíxols de divendres amb la principal de Banyoles. Sardanes al Casino, de Martí Riafont, des d'una gravació de col·lecció interpretada des de 1967 per la cobla Montgrins. Sigueu molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: havanera.
1: A l'estiu, les sardanes de la Particela donen pas a les havaneres, del cant de la sirena.
0: Com l'aire.
1: Cada dimarts a les 9 del vespre anirem a la vora del mar a escoltar havaneres, amb el cant de la sirena.
2: Bon vespre, sóc Toni López, som el cant de la sirena. Aquí es tracta de posar havaneres, cançó catalana, cançó folk catalana i cançó de taverna catalana. I això és el que farem. Esteu a la 107.1 de la FM, a Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta, i també a través de radiotordera.cat. Anem a escoltar el primer dels temes que he preparat per avui. Mare, vull ser pescador.

Vull demostrar la meva solidaritat amb tots aquells que es dediquen a les arts de la pesca, perquè ho estan passant molt malament i espero que la cosa es redreci. Continuem, en aquest cas, amb una versió navanera d'una sardana, El príncep trobador.

Seguim amb una... amb una bandera dedicada a un accident geogràfic que es diu Montgó, Cala Montgó.

Seguim aquest vespre a la 100.1 de la FM, l'emissora que t'escolta, el cant de la sirena, Toni López. Us ofereixo la cançó que porta per títol Evocació al Pirineu.

Acabem d'escoltar la Venera de Peix Fregit, una vella llatina. Continuem amb, ara amb Terra Endins i El Barquito de Nàcar.

Hauré de pronunciar la B baixa com es feia abans, perquè hi ha un conflicte entre vell i vell, entre vell de maco i vell d'antic. I el grup Porvó ens porta el vell veler.

Acabem ja la primera part del Cant de la Sirena. Sabeu que aquesta temporada s'estructura en dues parts i ho fem amb el tema que porta per títol De un viejo amor.

0: Els dimarts de 9 a 10 del vespre, puja a la barca de Ràdio Tordera i navega per les zones del 107.1 de la FM, tot escoltant El Cant de la Sirena, amb havaneres i cançons de taverna. El Cant de la Sirena, amb Toni López, a Ràdio Tordera.
1: Escoltarem ara un reguitzell d'havaneres que ens arriben des d'Havaneres de Càdiz, interpretades per Carlos Cano i Maria Dolores Pradera. Gaudirem d'aquestes havaneres.

Fins aquí aquest conjunt, aquest reguitzell d'habaneres de Càdiz. Continuem amb el grup Porvó i el tema A prop del mar.

Seguim amb el món de l'havanera i en aquest cas ho fem amb Sílvia Pérez Cruz, amb dos temes, 20 anys més temps perdut.

Gran Sílvia Pérez Cruz. Us deixem en dues maneres, però no deixo de locutar el programa. La primera és de Portbou, la segona també, i la de Portbou és Allà en l'Havana.

Bé, marxem ja, sóc Toni López, ha estat un plaer portar-vos havaneres i alguna sardana en versió havanera i us tornarem a veure la setmana vinent. Vull agrair a les persones que ens escolten el dimarts, bona nit i bon vespre. Bon vespre quan comencem, ja bona nit quan acabem. Vull també desitjar bona tarda a aquells que s'escolten de 2 a 3 els dimecres i molt bon dia o bon dia i bona hora a aquells que ens escolten els matins de diumenge. Port Bo i els pescadors, el pescador de canya.

0: Ara a l'estiu ens agrada pujar la barca i endinsar-nos en el mar Mediterrani, descobrir totes les costes. Això ho fem també acompanyats per la bona música del Cant de la Sirena.
1: Com serà el mar? Serà blau i gran com diuen.
0: El Cant Mariner a les zones del 107.1 de la FM. Dimarts de 9 a 10 del vespre, Havaneres a Ràdio Tordera.
1: Es

0: 107.1 FM.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, passa un minut de les 9 del matí d'avui diumenge 2 d'agost de 2026. Comencem amb les notícies més destacades. La vegetació visible a la punta del campanar ja està retirada. Es van fer aquesta passada setmana els treballs de neteja i manteniment d'aquest emblema local. Segons avançava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, el consistori havia sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona, aprofitant la línia d'ajuts destinada a la conservació del patrimoni. Els objectius de l'actuació eren eliminar la vegetació que ha crescut a punta del campanar. També es vol instal·lar uns passamans a les escales per garantir la seguretat dels visitants i també s'inclourà una neteja i manteniment general de la façana del monument. Per poder dur a terme aquestes tasques, l'Ajuntament havia formalitzat un conveni amb el bisbat titular de l'immoble que permet l'accés i realització de les obres necessàries. Des de la brigada municipal es continua completant el desplegament de la tecnologia LED en l'enllumenat públic. Durant els últims dies s'han substituït 25 fanals del carrer Garó, Aragó. Uns treballs que permeten aconseguir una millor eficiència i la racionalització dels seus consums. Segons la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés, la voluntat és continuar impulsant aquestes actuacions. També s'ha substituït els focus analògics de la pista poliesportiva d'Agora Park per uns nous LED, aconseguint una important millora amb l'eficiència energètica. Segons dades del jutjat de Pau, l'any passat Sofia en nenes i Aran en nens va ser el nom més posat a Tordera. Malgrat que els noms posats a Tordera no són molt diversos, en nenes destaquen també Martina i Mia i en nens Gabriel, Bruno o Tiago. En total, el 2025 van néixer 107 nadons a Tordera, en total 56 nenes i 51 nens. A Catalunya, l'any passat, Júlia va ser el nom més posat a les nenes i Biel el més repetit entre els nens. A Catalunya també van néixer 54.249 nadons, un 0,8% més que el 2024. Un lleuger repunt que trenca la tendència a la baixa de la natalitat dels últims 17 anys, des del 2008. I en esports, aquest diumenge 2 d'agost, el camp municipal de Tordera serà la seu de la tercera edició del Futmas Tournament Futbol 7. Després d'uns dies d'ajustos, l'organització ha tancat un cartell definitiu que centra en el futbol base. Tal com s'advertia fa una setmana, la falta d'equips ha obligat a prendre decisions estructurals importants. Finalment no es disputaran ni la categoria dels més petits ni la categoria estrella, fet que implica la cancel·lació del premi de 1.000 euros que tanta expectació havia generat en un inici. Des de l'organització, i tot i estar decebuts en un primer moment, comenten que estan satisfets dels equips de les categories base que donaran ambient el diumenge. Així doncs, l'enfocament cap al futbol base ha resultat un èxit rotund per a l'organització, fins al punt d'haver de deixar fora una acadèmia d'Holanda per haver tancat ja les places. El torneig, per tant, concentrarà quatre categories: alevi, infantil, cadet femení i cadet masculí.

0: I avui el temps continuarà sense canvis destacables en aquest segon dia del mes d'agost. El sol dominarà durant tot el dia amb alguns núvols de cara a la tarda, com ahir més o menys, però no s'esperaran pluges en cap moment. Les temperatures pujaran una miqueta, amb mínimes que aniran dels 22 als 25 graus i màximes que podrien arribar fins als 35.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bon dia, benvinguts al Matí de Sardanes del diumenge, dia 2 d'agost. Bon dia, Núria Pujol.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Doncs bé, aquí a punt per estar totes dues durant 3 hores atenent les trucades de tota la gent que tingui ganes de demanar sardanes, que vulgui escoltar, que les vulgui dedicar.
1: Sí.
0: Estarem aquí acompanyant i estarem també parlant amb la gent que truca i que ens explica a vegades coses. Avui deu ser la Mare Déu dels Àngels, no? Segurament.
1: Podria ser. Podria no ho he mirat ser. Jo, eh?
0: No sí,
1: he
0: sí,
1: mirat,
0: no sé si hi ha a vegades no... ens truca algun Àngels. A veure, avui...
1: A veure.
0: Sí, ha estat una setmana, aquests últims dies hi ha hagut molts sants, no?
1: I,
0: Sant Tacina, Santa Anna, Sant Joaquim, Sant Jaume, no?
1: Sí.
0: Santa Marta aquesta setmana va ser també, i avui la Mare Déu dels Àngels.
1: Doncs bé.
0: Molt bé. Doncs això, començarem ara i saludem també a tothom que escolta, a tothom que d'alguna manera de prop, de lluny, ens té això, sintonitzats, a través del que sigui. Ara es podem escoltar Ràdio Tordera i totes les ràdios a través de moltes vies i de moltes maneres i des de molts llocs, eh?
1: Sí, sí, molt bé, molt bé.
0: Sí, sí. Doncs comencem i ho farem llegint la llista de sardanes que avui podem oferir.
1: Oh, i tant.
0: Ara, tu, Núria?
1: Ho farem, a veure totes aquestes sardanes que tenim en llista avui, a veure si hi ha alguna que us agrada, preneu nota. Comencem amb Com la neu blanca, que és d'en Josep Cassú i Serra.
0: La bonica Neus, d'en Sigfrid Galbany.
1: Port de Palamós, de Rosa Junyent i Comas.
0: Sí, poques compositores, sempre ho diem, eh?
1: Sí, n'hi ha poques.
0: Sí. Port de Palamós, acabes de dir tu. La Font d'en Serra, de l'Agapit Torrent.
1: A Girona, de Lluís Buscarons.
0: Bellpuig, Ciutat Pubilla, d'en Conrad Saló.
1: Breda, en el Centenari, de Martirià Font i Coll.
0: Complaença, de l'Enric Ortí.
1: El Garbí de Palamós, de Dolors Viladric i Pasqual.
0: Sí, una altra compositora, eh? Ferèstega, d'en Pep Ventura.
1: A veure, també tenim Ardidesa, de Ricard Viladesau i Carné.
0: Núria, te sento fluixeta.
1: Ah, sí, bueno, perquè tenia el micro. És que passa que tinc el coll una mica embussat avui.
0: Ai. A vegades aquests aires acondicionats, eh?
1: Sí.
0: Doncs seguim amb Costa Barabenca, d'en Ricard Viladesau.
1: El Trem d'en Jordi, de Jordi Auberil i Costai.
0: Sota la Parra, d'en Josep Maria Ruera.
1: Ai, Sota la Parra, m'he perdut. Ah, sí.
0: Sí.
1: Claró de Posta, de Ramon Serrat i Fajula.
0: A la Verge de Farners, de l'avi Xaixo.
1: Plaça de Sant Domènec, de Joan Lázaro i Costa.
0: Parella Feliç, d'en Francesc Marrós.
1: Camí d'anada, de Josep Cassú i Serra.
0: Ressons de Cople, d'en Vicenç Coromines.
1: Bé, doncs ara venen aquestes cantades que tenim l'Empordà, que és per la Polifònica de Puigreig.
0: El Carrer Tribala, d'en Ramon Calduc.
1: El Saltiró de la Cardina, de Peix Fregit.
0: Girona Enamora, ui, aquesta, de la Coral de Puigreig.
1: La Puntaire, de Ramon Calduc. Mm.
0: Em voldria una noia, de Portbó.
1: I, doncs, ja sabeu que a les acaballes del programa posem la Santa Espina, que també serà cantada per la Polifònica de Puigreig.
0: Molt bé. Doncs esperem trucades.
1: Sí, tenim ja dues trucades. A veure què passarem aquesta primera.
0: Bon dia.
1: No, aquesta ens hem perdut. Doncs l'altra. A veure, l'altra.
2: Bon dia.
0: Qui
2: mira, sóc Adela, de Piera, però avui estic a Sant Jaume.
0: On és Sant Jaume?
2: A Sant Jaume de Llierca.
0: Ah, Llierca. Molt bé. És a prop de Piera, no? Tu...
2: No, que diu, em sembla 130. El que passa que tenim un apartament aquí perquè sóc filla jo d'Olot.
0: Ah, oh, que bé que deveu estar. Però calor també en deu fer molta,
2: home,
0: no?
2: Home, avui estem a 16.
0: Oh, quina enveja.
2: Però aviat pujarà, el dia puja el termòmetre.
1: Això és molt fred, no, sí. No ha dit a 16.
0: 16? Quina fresqueta, sí. Que bé.
1: No pot ser això.
2: Sí, no, hi havia gent amb mani de llarga, a la nit a la platja.
0: A la vall de Llierca?
2: Sí, gent amb mani de llarga.
0: Sí, pot ser, però ens fas enveja, eh? Oh, ara vindrem,
2: no,
0: ara vindrem.
2: Enveja no, perquè també ha fet calor, eh?
0: Clar, esclar.
2: Ha fet calor, també. Hem enxufat l'aire molt ràpid.
0: Sí? Uf. Però vaja, aprofiteu aquesta estoneta del matí, aprofiteu aquest 16 d'ara. Mentre escolta...
1: Ara no se sent gaire, Adela.
0: S'està perdent la veu.
2: Sí, no.
0: A veure, digues.
2: Com la neu blanca...
1: Sí.
0: Sí.
2: Del Josep Cassú, sí? Amb el Carles.
0: Com la neu blanca d'un Josep Cassú, i per qui la dediques?
2: Aquesta, el Carles.
0: El Carles, esclar, sí, només faltaria.
2: Sí. Oh, no, si no, mira, si fas algun altre, jo faré un altre per dedicar-li.
0: No, perfecte. Aquesta, com la neu blanca, per en Carles.
2: I ara el Carles cap a mi, sí? A Girona del Buscarons.
0: A Girona del Buscarons, d'acord, molt bé.
2: Per vosaltres, escolliu una ben guapa, que també us la dediquem.
0: Oh, gràcies. Gràcies, Adela.
2: Vale.
0: Doncs,
2: bon diumenge. Nosaltres estem de milles vacances.
0: Esclar que sí.
2: Sí.
0: Us hi quedeu ja aquí, a Sant Jaume?
2: Ja.
0: Doncs bueno, que us vagi molt bé.
2: Bon programa, com ho feu, i una bona abraçada.
0: Gràcies, i gaudiu d'aquest descans. Bona setmana. Adéu.
1: Gràcies. Adéu.
2: Adéu.
0: Gràcies.
2: Gràcies.
0: Bon dia. Bon dia. Hola. Ui, que no sento ningú.
1: Ara ens han penjat. Doncs mira, ens han penjat tant amb un... No sabem per què, però potser s'han equivocat i ens han trucat a nosaltres, no? Perquè
0: no sé,
1: ens han penjat.
0: A veure si hi ha alguna altra
1: ara
0: trucada.
1: Ara tenim una altra trucada. Sí, ara la passarem tot seguit. Endavant, Dolors.
0: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Bon dia.
1: La Quimeta.
0: Ets la Quimeta Puig.
3: Bon dia, maques.
1: Hola, bon maques,
3: ja som aquí.
1: Molt bé, Quimeta.
0: Què tal, Quimeta? Com vas?
3: Mira, gràcies a Déu, penseu que estic molt contenta.
0: Ai, que bé.
3: Ai, sapiguessis, vaig anar a la porqueria, van acompanyar-me. Ai, que estic contenta.
0: Ben guapa, que veus.
3: Sí. Amb la... un jove i una noia.
0: Que bé.
3: I vaig caminar molt bé. Vaig fer un pas molt maco.
0: Caram, quins progressos.
3: Sí. Aquesta por que tinc a marxar. És a la mal que tinc és a la vista.
0: Ja.
3: Estic sana. M'han trobat molt bé. Les paraules tot bé. Vida normal.
0: Doncs ho celebrem.
3: Jo no parem. Estic contenta, a punt d'anar a ballar la festa major.
0: Vinga, doncs, que volem veure ballar.
3: Sí.
0: Quimeta, sí. Quina sardana
3: vols... Bueno, jo que me trobo molt bé, tinc molta gana,
0: sí?
3: Que vaig perdre molt de quilos, estic contenta. I contenta de sentir Ràdio Tordera, també, eh?
0: Ens n'alegrem molt de tot això, Quimeta.
3: Sí, sí? Gràcies. Bueno, jo la sardana... No sé quina tria. Han dit tantes?
0: Sí. I totes semblen molt maques, eh?
3: Una de ben maca.
0: De ben maca...
3: Ai.
0: A veure quines tenim aquí destacades com a ben maca.
3: Una de ben guapa, perquè me poso nerviosa de contenta que estic.
0: Ai, no, nerviosa tampoc cal. A veure, què tal aquesta Bellpuig, Ciutat Pobilla d'en Conrad Saló?
3: Va, vinga.
0: T'agrada o en dic alguna altra?
3: Sí, ara una de cantada.
0: Una de cantada, també?
3: Sí.
0: A veure, cantades hi ha l'Empordà, carrer Tribala, el Saltiró de la Cardina...
3: Ai, aquesta és Saltiró. Una altra.
0: A Girona Enamora, la Puntaire...
3: La Puntaire.
0: La Puntaire? Sí.
3: M'agrada molt aquesta sardana.
0: Molt bé, punto la Puntaire.
3: Sí, bueno, la dedico primer de tot vosaltres, que tingueu un bon programa.
1: Gràcies.
3: I... Després, tots aquests sants que van celebrar,
0: sí?
3: També van per ells. I avui sol sentir que és la Mare de Déu de los Dolors.
0: No, jo deia dels àngels, però no n'estic segura, ja ho confirmarem, eh? Jo diria que avui és la Mare de Déu dels àngels, no ho sé.
3: Ah,
0: ja,
3: no ho sé.
0: Ja ho buscarem.
3: Bueno, és igual. Avui la Puntaire...
0: Bueno, sí, la Puntaire.
3: El dia de Santa Anna, Dolors,
0: sí.
3: Ja te diré una cosa. El dia de Santa Anna, no és, el nostre patró, en Joaquim i la Quimeta, és el dia Sant Roc. que és el 16 d'agost.
0: Sí, abans sí.
3: Ara on... han canviat.
0: Van canviat.
3: Jo, sí, jo no el celebro pas. Celebro el meu patró, Sant Roc.
0: Sant Roc, el dia 16. Doncs ho apuntarem, això, Quimeta, eh?
3: Sí, perquè sí. Resulta, Dolors, bueno, no és cap, cap d'allò. Resulta, en Joc, la verge d'Anna i en Joaquim eren matrimoni, se van separar. Es van tornar a juntar. I a l'Anna li va dir en Joaquim, diu, Joaquim, saps què podríem fer? No sé, que diguis tu, Anna, farem. Diu, celebrarem el sant, el teu i el meu dia, Santa Anna. Jo estic molt contenta que estan junts. Ara, el meu patró és Sant Roc.
0: Molt bé, doncs ho apuntem,
3: sí,
0: Quimeta.
3: Sí, les Massanes, les Massanes tenen de Sant Roc, Sant Roc, que és el patró d'allà. Bueno,
0: molt bé, doncs...
3: jo per tothom,
0: d'acord.
3: Escolta Ràdio Tordera, com de fora i com d'aquí, un bon programa, un bon diumenge per tothom i molta salut.
0: Gràcies, vale? Igualment per tu, Quimeta.
3: Gràcies, adéu. Bon programa i un bon diumenge. Adéu-siau.
1: Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, bon dia. Anem a l'altre costat del fil telefònic.
0: Tu hola, vas? Bon dia.
4: Bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem?
4: Joan Chapdí.
0: Què tal, Joan?
4: Molta calor.
0: Ah, vaja. Tu també queixes del mateix, eh? Aquest any ens està costant això, eh? Sí, sí.
4: A la festa major plourà.
0: Ah, bé, no seria res d'estrany tampoc, eh? Ja ho sol fer. Joan, quina sardana vols demanar?
4: Una de Mar Rosa està demanada.
0: D'en Francesc Mar Rosa, a veure, a veure... encara no. Aquesta sardana d'en Mar Rosa que tenim és Parella Feliç. Vols aquesta?
4: Aquesta, aquesta.
0: Sí? Molt bé. Te l'apunto. I a qui la dediques, Joan?
4: Aquesta a tota la meva família.
0: A la família, d'acord.
4: I ara en vull una cantada.
0: Una cantada? Tenim Empordà, carrer Tribala, el Saltiro de la Cardina, Girona Enamora...
4: Jo en voldria... Girona Enamora l'han demanat, no.
0: Per ara no.
4: Doncs aquesta mateixa.
0: D'acord. I aquesta per qui?
4: Alto Carles Barrera, Antoni Cuenca, la Quimeta Puixa i vosaltres dues.
0: Ai,
4: que tingueu
0: gràcies.
4: Bon programa i bon diumenge. Que no faltin les sardanes.
0: Que no faltin, eh? Molt bé. I que no faltin els que escolteu, truqueu i en demaneu, eh?
4: Vale.
0: Gràcies, Joan. Bon,
4: bon
0: diumenge.
1: Bon dia.
0: Adéu.
1: Adéu. Una altra trucada.
0: Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Què... Ets la Quima?
5: La Quima.
0: Bon dia.
5: Avui us truco... Avui, des del balneari Prat, de Caldes a Malavella.
0: Hola, que bé que deus estar.
5: És la festa major de Caldes.
0: Que bé, que bé. I t'hi quedes alguns dies?
5: Sí, uns 3 dies, estic aquí.
0: Apa, quina fins sort.
5: Dimarts, dic dimecres.
0: Que bé.
5: Bueno, mira, ja que el programa va de sardanes,
0: sí?
5: Enguany Caldes no és un any qualsevol.
0: No,
5: en 1951 va néixer l'Orquestra Meravelles.
0: Oh.
5: Caldes celebra 75 anys al llarg de la seva història i cançons.
0: Ai, que...
5: Coneguda per tot Espanya, Europa, internacional. Caldes per molts anys i més Meravelles.
0: Gràcies, gràcies, Quima, per aquesta informació. És per celebrar-ho, no? La Meravella és un clàssic, un emblema.
5: És important per tothom i Caldes.
0: Sí. 75 anys, dius, no?
5: Sí, sí, 75 anys.
0: Doncs per molts anys més.
5: I va néixer l'any 1951.
0: Sí, sí, doncs que siguin molts anys més. Que bonic, no?
5: Uns de Caldes, que pues, mira, eren, mira, cada un amb els seus instruments van començar a formar l'orquestra.
0: Sí, sí, sí, caram. I se celebra bé aquest any aquí a Caldes, no?
5: Sí, a Caldes sí. Se celebra bé. Jo no ho sabia, però vaig llegir el programa i dic, oi, mira, que ho he acertat.
0: Sí, sí, tant i tant. Molt bé. Doncs gràcies per fer-nos arribar aquest aniversari,
5: bueno,
0: no en teníem ni idea.
5: I ja que es tracta de sardanes, doncs mira,
0: i dono
5: la casualitat aquesta.
0: Sí.
5: Doncs bueno, mira, jo voldria la sardana,
0: sí.
5: Que es diu, per dedicar, Ressò de Cobla.
0: A veure...
5: Ressò de Cobla.
0: Sí, molt bé, te l'apunto.
5: Per dedicar-vos a vosaltres i tothom que escolta. I també m'agradaria, perquè la verge de les meus el dijous és la verge de les meus. Mira, aquesta sardana tan maca.
0: Una altra sardana.
5: I després avui és Santa Àngel.
0: Veus com si jo deia.
5: Àngels, sí. I Sant Alfons Maria de Ligori, que era el meu pare, que es deia Alfons.
0: Ah, sí? És Sant Alfons avui també?
5: Sí, sí, Sant Alfons Maria de Ligori, sí.
0: Molt bé, molt bé.
5: I allí una altra cosa, vull dir, ai, que no me'n descuidi, allí vaig fer 77 anys.
0: Per molts anys. Espero que ho estiguis celebrant bé, eh?
5: Sí, gràcies a Déu, sí. Bueno, ja no us dic res més, eh? Que soni la cobla, la sardana a la cobla. La dedico a vosaltres dues i a tothom que escolta el programa. Que tingueu un bon dia.
0: Molt bé, moltes gràcies. Felicitats per l'aniversari i que passis uns bons dies a Caldes. I gràcies per la informació.
5: Moltes gràcies, molt amables. Adéu.
1: Adéu, adéu, bon dia. Una altra trucada.
0: Bon dia.
6: Hola, guapa.
0: Hola, bon dia. Ets
6: hola,
0: en Marc.
6: Hola, Dolors.
0: Bon dia. Què tal, Marc, com estàs?
6: Jo bé, i tu, com mucha calor.
0: Sí, molta, molta calor. Sí, això...
6: Ah, Dolor me puede... Dolor me sí. Parece de que hay una que se llama La Puntaire, ¿no?
0: Sí, a La Puntaire, sí. Aquesta és cantada.
6: Sí. ¿Me la puede poner?
0: I tant que sí. T'apunto La Puntaire.
6: Y luego no sé si hay una que se llama Girona o algo así.
0: Girona m'enamora.
6: Sí.
0: Hi ha aquesta i una altra que és A Girona que no és cantada. Quina vols? A Girona o Girona enamora?
6: Tengo la Santa Espina.
0: Ah, vale. I la Santa Espina.
6: Si la dedico al Beda de l'autobús, a Jaume, a Juan Madrid, a la Benita y al Wipi, al Toni López,
0: sí?
6: I al Pedic, i a la mama i a papa,
0: sí?
6: I a la Itana Bonmatí, i a la Matza, que miècole fue Santa Matza.
0: Sí, és veritat, a la Marta, eh?
6: I a Salvador Dumà i a Juan Madrid i a ti.
0: Ai, gràcies.
6: I a la Olivera.
0: Ah, molt bé, a la Olivera també li fem arribar, i tant que sí.
6: Que espero que esté mejor.
0: Sí, espero que aviat ja serà per aquí també altra vegada, eh?
6: Vale, guapa.
0: O sigui, gràcies per dedicar-ho també tot l'equip del Matí de Sardanes. Gràcies, Marc. Bon diumenge.
1: Adéu.
6: Adéu.
0: Adéu.
1: Doncs bé, una altra trucada.
0: Bon dia.
7: Bon dia.
0: Hola, bon dia.
7: Joan Martori.
0: Aquí parlem.
1: Joan Martori.
7: Joan Martori.
0: Hola, Joan. Què tal?
7: Molt bé.
0: Sí?
7: Bé, per ara.
0: Aguantant la calor.
7: Sí, no, esclar, que toca.
0: Sí, no podem fer res
7: més. Si no ho fa ara, a l'hivern no farà pas.
0: No, això és un consol, eh?
7: Vale, sí.
0: Sí.
7: Bueno, voldria escoltar aquesta de la plaça de Sant Domènec.
0: La plaça de Sant Domènec, sí? I a qui la dediques?
7: I, bueno, la dedico per la meva senyora, també per vosaltres, que esteu aquí.
0: Gràcies.
7: Per la Nuri, també.
0: Sí, està aquí, tu, al peu del canó.
7: En Salvador Molins, també, en Rafael Planes i la Rodós, Antonio Cuenca, Quimeta Puig, i també per la Teresa Pons de Sils.
0: Ah, la Teresa. A veure si
7: ens escolta la Teresa de Sils. Sí, hi ha alguns dies que sí.
0: Sí? Molt bé, molt bé.
7: Sí.
0: D'acord.
7: Bueno,
0: doncs ja ho tenim apuntat, eh? Amb la plaça de Sant Domènec.
7: Vale.
0: Molt bé. Gràcies molt bé, per trucar. Gràcies. Bon diumenge.
7: Vale, adéu.
0: Adéu.
1: Doncs bé, ara no tenim cap més trucada. Intentarem posar la primera petició, no?
0: Sí, que l'ha fet l'Adela de Piera i li dedica a en Carles la sardana Com la neu blanca.
1: Doncs l'escoltem-la. A veure si salta...
0: Ui, no vol sortir, la neu blanca.
1: No vol saltar, però sí que hi és, eh?
0: A veure...
1: Avui va una mica lent l'ordenador.

0: Molt bé, molt bonica aquesta, com la Neu Blanca, que a l'Adela dedicava en Carles, i ara tenim...
1: La Benita i en Lluís.
0: Sí, la Benita a punt amb la seva llista, amb la seva cerca que fa cada setmana per poder-nos oferir. Bon dia, Benita.
1: Hola.
0: Benita? Ui, que l'hem perdut.
1: Doncs sí, no sabem ara si ens sent, si no ens sent.
0: Benita, ens estàs escoltant?
1: No, ja hem quedat que...
0: A veure, doncs... A veure... No sé quin embolic està passant amb els telèfons, amb la Benita. Esperem un moment a veure si es pot dir tots els llocs on podem anar a Vall de Sardanes, tant avui com la propera setmana, que segur que també hi ha moltes festes sí. majors i moltes activitats entre setmana... A veure si la trobem a la Benita. Hi ha algun embolic aquí amb els telèfons. A veure... Sembla que la Núria sí que la té, a la taula de so l'està sentint, sí? A la Benita? Sí, però no ens arriba a poder-la sentir per antena.
2: Hola, sóc jo.
0: Ara, finalment.
2: Oh, és que jo us sentia molt bé, vosaltres.
0: On t'havies amagat, Benita? On t'havies amagat?
2: Jo us sentia estupendament bé.
0: Doncs, no, noia, te teníem aquí amagat a darrere algun piu a botó.
2: No, ja sé que sóc fins.
0: Ai, que bé, que ja ens hem trobat. Que bé.
2: Bueno, bon dia, primer. Bon dia.
0: Bon dia, Benita. Bé, tu ja havies estat aquí també molts anys fent el Matí de Sardanes. Ja saps que aquests emboliques amb els telèfons a vegades, eh?
2: Oh, bueno, això és normal.
0: Sí.
2: No ve de nou, això, eh?
0: No és res cap novetat, eh? És una cosa que ja saps de què va.
2: Bueno,
0: molt bé.
2: Mentre tingui solució no passa res.
0: I tant. Què tal, Benita? Ja superada la festa de Blanes amb tot aquell bloqueig que teniu sempre, no?
2: Bueno, de gent n'hi ha molta, però ja no és d'aquelles aglomeracions, allò... Bueno, jo no he vist cap dia perquè no hem baixat cap dia, però sé d'altres anys que allò és impossible donar un pas, principalment els dies divendres, dissabtes...
0: I diumenge passat, encara que va ser la patrona, no? Devia ser horrible.
2: També, suposo que també, però potser no tant com el dissabte i el divendres.
0: Ah, era pitjor dissabte i divendres, Déu-n'hi-do.
2: Normalment és pitjor el dia que l'endemà és festa per la gent que treballa.
0: Sí, el diumenge ja fluixa una miqueta. Bé, ja torneu.
2: Ara, el diumenge que segueix els focs sabien que els que van guanyar l'any passat, que els aguarden pel dia de Sant Anna, que és el dia de la festa.
0: Sí.
2: I llavors, esclar, si ho saben, procuren venir aquest dia, que és...
0: Sí, suposo que els més bons.
2: Sí, suposo que seran els millors i així ha sigut que penses que et van tornar a guanyar.
0: Van tornar a guanyar, sí.
2: Sí, clar, que van ser molt macos, eh?
0: Sí.
2: Nosaltres els veiem des de casa i ole.
0: Sí, bonics, eh? Val la pena.
2: Molt.
0: Doncs res, ja ha superat, però vaja, Blanes, de gent n'hi teniu sempre.
2: Sí, normalment sí.
0: Sí. Molt bé, Benita, doncs ens portes la informació d'on podem anar a ballar sardanes?
2: Sí, mira, comencem avui per Sant Martí Vell, a 10:45, en el Santuari de la Mare de Déu dels Àngels, amb la principal d'Olot, la plec de l'ermita, del santuari.
0: Sí.
2: A Madremanya, a 11:45, a la plaça de l'Església, amb la principal de Cassà, també Festa Major. Uh-huh. Deuda, a 12:00, a la plaça amb el Foment del Montgrí. Cantallops, a 2:15 i a 6:45 de la tarda, a la plaça Societat, amb la Servianenca. Uh-huh. Begú, 12:15, a Esclanyà, amb la principal de Porqueres. Banyoles, a 1:00, al carrer Sant Martirià, amb la principal de Banyoles, és la festa del barri de Sant Martirià. Viladamat, a 6:00 de la tarda, a la plaça de l'Església, amb la principal de Banyoles. Sant Joan de les Abadeses, a 6:00, en el passeig Comte Guifré, amb la principal d'Olot. Sant Hilari Sacalm, 6:45, a la plaça del Doctor Gravalosa, amb la Moreneta. Alella, 6:45, a la plaça de l'Ajuntament, amb la ciutat de Manresa. Castellterçol, a 7:00, en el bosc de Can Sedó, amb el Lluís Escobla. Viure, a 7:00, a la plaça, amb la Vila de la Jonquera. L'Esquirol, a 7:00, a la plaça Nova, amb la Canigó. Sol, a 7:45, a la plaça de la Punta, amb la Flama. Malgrat, 7:45, a Can Campassol, amb la ciutat de Granollers. Pineda, 7:45, a la plaça de les Mèlies, amb el principal de Llobregat. Planes, 7:45, al Passeig de Mar, en el Monument de la Sardana, amb la Xaloc. Calella, 8:15, al Passeig Manuel Puigvert, amb la Bisbal Jove. Caldes de Malavella, 8:15, a la plaça de l'Església, amb la Ciutat de Terrassa. Castelldefels, 8:15, a la plaça de l'Església, amb la Vila d'Olesa. Palamós, 8:00, a la plaça de Sant Joan, amb la Foment del Montgrí. Premià de Dalt, 8:00, a la Societat Cultural Sant Jaume, amb la Baix Llobregat. Sant Feliu de Guíxols, 8:00, en el Passeig de Mar, amb els Rossinyolets, també Festa Major. La Garriga, 9:00, a la plaça de l'Església, amb la Contemporània. Calonge Sant Antoni, 10:00, a la plaça de Catalunya, amb la Principal de Banyoles. I a Viladrau, 11:15, a la plaça Major, amb la Ciutat de Girona. També tenim a plecs a Ribes de Freser, 11:15, i a 16:00, a la plaça del Mercat, el 40è plec, amb els cobles Ciutat de Girona, Juvenívola de Sabadell i Marinada. També a Mollà, 16:45, en el Parc Municipal Francesc Vinyes, el 26è plec, amb els Lluïsos Coble, la Sant Jordi i la Ciutat de Cornellà. I a la Garriga, 12:00, fan en el Teatre del Patronat, concert vermut. És Festa Major amb el Coble Marissal. Sí. O sigui que és concert vermut de Festa Major.
0: O sigui, és concert, no és per ballar, no és per... No, som...
2: no, és concert, és concert. Per escoltar, i llavors que digui vermut, suposo que deuen fer alguna cosa de vermut.
0: Mentre s'escolten les sardanes, segur. Bona idea,
2: o
0: veus?
2: O s'escolta, no, després quan estiguin de tocar la sardana.
0: Ah, o quan està. Potser sí, potser sí. Sí, sí. Caram, fa com... Anima a sentir tota aquesta vitalitat de la sardana, no? Perquè...
2: Sí, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: I perquè... a mitja setmana, que ara us diré perquè pels puestos més a la vora d'aquesta setmana...
0: Sí, el que dèiem, hi ha moltes festes majors, segur que entre setmana també.
2: Sí,
0: també.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, digues.
2: Ara és l'època de les festes majors.
0: Sí.
2: Mira, demà dilluns, Santa Coloma de Farners a 10:00 a la plaça Farners amb la Flama.
0: Sí.
2: El dimarts dia 4 a Palamós a 10:00 a la plaça de Josep Cerquella, concert amb la Simfònica de Cobla i Corda. Uh-huh. Dimecres dia 5 a Hostalric a 9:45 del vespre a la plaça de la Sardana amb la Principal de Banyoles. També a Palamós a 10:00 a l'Arbrera el 26è concert memorial Ricard Viladesau amb la Principal de la Bisbal i els Montgrins. A Tossa, 10:00, a la passeig Mossant Cinto Verdaguer, amb la Ciutat de Girona. El dijous dia 6, a Palamós, 7:00, en el Parc dels Països Catalans, concert amb so de coble. Coble no especificada. Arenys de Mar, 6:00, a la plaça de l'Església, ballada amb la Coble Moreneta. També a Maçanet de la Selva, 10:00, a la plaça de l'Església, amb la Xaloc.
0: Clar,
2: i Riudarenes, sí, a Riudarenes, a 9:45 de la nit, a la plaça de l'Església, de la plaça de la Vila, amb els Montgrins. Uh-huh. Divendres dia 7, a Premià de Mar, 9:45, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Principal del Llobregat, 9:45 de la nit, Sils, 10:00, al passeig contra Cosme i Damià, amb la Principal d'Olot. Tordera, 10:00, a la plaça de l'Església, amb la Mediterrània. I el dissabte dia 8, a Malgrat, 9:00 en el Parc de Can Campassol, la 29a nit de Festa Major, amb la Principal de Banyoles i Ciutat de Girona. Sí, i també Lloret de Mar, 10:00 a la plaça de la Vila, amb la Mediterrània.
0: Ui,
2: i el
0: quan...
2: diumenge, el que hi hagi diumenge, ja també ho direm el diumenge.
0: Ja ho diràs diumenge aquí. Quantes propostes, eh? Però per això ja dic, sí. Dona ànims i dona alegries. Saber que...
2: Per triar i remenar
0: i que la sardana sigui present a totes les festes majors, sí. Molts vespres d'estiu, que és molt present a molts pobles de Catalunya. O sigui que això és positiu. Sí, sí.
2: Almenys esperem que el nostre que perduri una mica.
0: I tant. Doncs gràcies per tot el que has portat. Benita, i ara quina sardana tries per dedicar?
2: Sí, mira, en Lluís n'hi ha una que es diu Sota la Parra.
0: Sota la Parra, sí.
2: Que no me'n recordo.
0: Sí, de Josep Maria Rueda, sí.
2: Rueda, això, sí.
0: Molt bé, te l'apunto.
2: I per mi, una d'en Vicenç Coromines, que penso que és l'última o l'han tocat molt la que heu dit, de les últimes que heu dit.
0: Com dius?
2: En Vicenç Coromines.
0: Sí, és Ressons de Coble.
2: Ressons de Coble, molt bé.
0: D'acord.
2: Doncs aquesta dedicada per tothom, especialment a Mar Massaguer, amb la seva família, les seves amigues, la meva família...
3: La Maria Àngels.
2: La Maria Àngels, per molts anys.
0: La Maria Àngels.
2: Sí, la meva família, la Concepció de Sant Celoni,
0: sí.
2: La Fina de Palafolls, les cacatues de Vidreres, per vosaltres.
0: Sí.
2: I per la gent de Blanes que truca, que avui sembla que fan festa.
0: Sí, què deu passar amb els de Blanes?
2: No sé, però avui sembla que fan festa.
0: Fan vacances.
2: Potser sí, estan anant de vacances.
0: Bé. A veure, com que els renyes una miqueta,
2: potser
0: ara es portaran bé i trucaran, a veure.
2: Exacte, potser s'han adormit avui.
0: Podria ser. Benita, moltes gràcies per tot el que ens aportes i molt bon diumenge, gràcies.
2: I fins que ens tornem a parlar.
0: I tant. Adéu.
2: Que vagi molt bé, bona
0: igualment.
2: Setmana per tothom.
0: Adéu. Núria, que no te sento. A veure... Ara. 107.1 FM.

0: Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Bé, seguim amb sardanes. No sé si hem trucades, Núria? Sí, hem trucades. Hola, bon dia.
2: Bon dia, sóc en Joan Xaplí.
1: Hola, Joan, digues.
2: He tingut un descuit.
1: Digues, digues.
2: Mira, que demà és Santa Lídia.
1: Sí?
2: És el sant del meu fill.
1: Ah, esclar.
2: I li podeu posar una sardana?
1: Dedicada, a part de la que tu havies dit que...
2: Sí. No, la que vulgueu.
1: No, digues tu.
2: La que vulgueu vosaltres.
1: Uh-huh. A veure, doncs...
2: Que sigui maca i ja està.
1: Sí, sí, doncs vinga, a veure, Núria, quina et sembla que seria maca per la Lídia, que és el seu sant, demà? Núria, no et sento. A veure, escolta, Joan, un moment, que te triem una... A veure, quina triem. La Bonica Neus, t'agradaria?
2: Sí, sí.
1: Doncs vinga, posem la Bonica Neus per dedicar a la teva filla, Lídia, el dia del seu sant. Molt bé, doncs gràcies, Joan.
2: Moltes gràcies.
1: A tu. Adéu. Núria. A veure... Un moment, que aquí no sé què està passant altra vegada. Hi ha trucada, bon dia.
3: Bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
3: Amb Teresa Uixeda, de Blanes.
1: Hola. La Benita es queixava que de moment els de Blanes no havíeu trucat i veig que ja t'has decidit, Teresa.
3: Hombre, jo sí, he vingut de comprar i és el primer que faig, trucar a la ràdio.
1: Esclar, doncs trobam a faltar
3: la gent. Cada diumenge.
1: Cada diumenge. A comprar el diumenge Blanes és obert, no? Suposo que sí.
3: Segons quins puestos, no.
1: Sí. Recordaré com que és mercat, que sí que és obert, però a Blanes, sí. Alguns llocs sí, d'altres no, eh? Sí, sí.
3: Llavors, si no, has d'anar a Tordera.
1: Esclar. Sí.
3: Quines sardanes teniu, a veure...
1: Tenir que algunes de les que encara no estan demanades?
3: Sí.
1: Doncs mira,
3: sí.
1: Port de Palamós, la Font d'en Serra, Breda en el Centenari, Complaença, el Garbí de Palamós...
3: Aquesta.
1: El Garbí de Palamós, d'acord.
3: Ah, aquesta. Sí.
1: Molt bé.
3: La puc dedicar?
1: I tant. Digues.
3: Bueno, ho dedico al meu home, als meus fills, les meves joves, a la Vicenta Robert i la seva mare Paquita... Mm-hmm. Els amics nostres, en Didac, la Roser, la Maria, en Miquel i la Salvadora. No penso que no em deixo ningú.
1: Roser, Miquel i la Salvadora.
3: Sí.
1: Sí, d'acord, molt bé.
3: Vale, doncs.
1: Doncs gràcies.
3: Feliç
1: per
3: diumenge.
1: I fins diumenge. Adéu.
3: Sí, i tant, adiós.
1: Adéu. Una altra trucada? No tenim trucada? Doncs bé, anem a la següent sardana, que és la que en Carles dedica a l'Adela, i la sardana és a Girona. Escoltem-la.

0: Molt bé, doncs després d'escoltar aquesta sardana que l'Adela dedicava... Ai, perdó, que en Carles dedicava a l'Adela, la sardana a Girona, anem a una altra trucada. Bon dia.
1: Hola, Dolor, me da olvidado una cosa.
0: Ah, digues, Marc, digues.
1: Me da olvidado de dedicarle la sardana a la Madrigal que oiga tanta Madrigal... que hoy es tanta angelidad.
0: Santa Ángel, sí, sí. Y también
1: ya
0: la...
1: Le quiero dedicar una a Jorge, que ayer fue el cumpleaños de Jorge.
0: Val, una altra sardana, a part de les que havies dit, en vols una altra ara?
1: Sí. No hay una de Palamós.
0: Sí, sí que en tenim una de Palamós. Tenim... A Port de Palamós.
1: Y también la quiero dedicar a la Núria, que antes me he olvidado de la pobre.
0: De la Núria, em penso que ja l'havies dit, no?
1: Ah, de la Núria no. Pujol.
0: Per això havies dit a tot l'equip de Matí de Sardanes, doncs a la Núria.
1: Sí, que antes me he olvidado de ella.
0: No, no te l'havies oblidat, segur que te'n recordes perfectament. Mira com ara t'ha vingut a la memòria,
1: vale,
0: eh?
1: Papa.
0: Escolta, de Palamós, per tenim una que es diu Port de Palamós
1: vale,
0: i una altra...
1: Vale.
2: Vale.
0: T'ho apunto.
1: Adéu.
0: Doncs bé, no sé si hi ha alguna altra trucada, no? Doncs anem a sentir la següent sardana, que és una que ha demanat la Quimeta Puig, justament Bellpuig, Ciutat Pubilla, i que aquesta ens la dedica a nosaltres i tota la gent que ha tingut el sant aquests dies. Però sí, sí, sí que tenim una trucada, o sigui, aquesta sardana que ha demanat la Quimeta s'haurà d'esperar una miqueta. Hola.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem?
3: En Josefina.
0: Hola, Josefina, bon diumenge.
3: Hola, guapa.
0: Doncs vols dedicar alguna sardana, no?
3: Sí, a veure quines hi ha, que no us he sentit.
0: A veure... te'n dic de les que encara no estan demanades, doncs mira, Ferèstega, Ardidesa, Costa Brevenca, el Trem d'en Jordi, Claró de Posta, a la Verge de Farners, Camí d'Anada, d'en Josep Cassú, molt bé, te l'apunto. A qui la dic, a Josefina?
3: La dedico a la meva germana Carme Maria Pilar.
0: Sí.
3: A la meva amiga Dolors i Joaquim, a la Paquita i la Nori, a la Quimeta Puig, a la Pilar Bataller, a la Contenció de Sant Celoni, a la Benita i el Lluís, en Joan Madrid i la Roser, tothom que escolti la Rosada, la ràdio i a vosaltres.
0: D'acord, Josefina, doncs moltes gràcies per demanar la sardana, per trucar i desitgem que passis molt bon diumenge.
3: Molt bé, gràcies.
0: Adéu, bon dia.
3: Adéu.
0: Bé, doncs ara sí. Ara no, tenim també una altra trucada. A veure.
4: Bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem?
4: Amb Enric de Blanes.
0: Hola, Enric, què tal?
4: Molt bé.
0: Sí? Molt bé, molt bé. Enric, quina sardana vols demanar?
4: Bueno, primer amb el Lluís i la Benita, que són un dos companys.
0: Sí?
4: I després, en tu, que és molt bona locutora.
0: Ah.
4: I és molt guapa.
0: Caram, que bé. Que bé, Enric.
4: I dico amb Juan Damaris.
0: Com?
4: El locutor que sempre hi ha els diumenges a Baidemarc.
0: Ah, vale. Sí, sí. Doncs, però quina sardana vols, Enric?
4: Aviam, digue'm la sardana.
0: La vols cantada o sense cantar?
4: Cantada, per Lluís i la Benita i aquest senyor que és amic d'en Marc.
0: Que és amic d'en Marc. En Joan Madrid.
4: Sí.
0: Sí, sí. A veure, cantada tenim l'Empordà. T'agradaria l'Empordà?
4: L'Empordà?
0: Sí?
4: Sí.
0: Doncs te l'apunto, eh? Vale?
4: Vale.
0: Molt bé, doncs gràcies per trucar i que tinguis molt bon diumenge, eh?
4: I vosaltres també.
0: Gràcies. Adéu, Enric.
4: Adiós.
0: Adéu, adéu. Molt bé, a una altra trucada, bon dia.
5: Què tal, com esteu?
0: Hola, estem bé. Així és així. Què estàs notant?
2: No, bueno, que això sembla que, bueno, que va com va. No sé, no dic res, no, no. No diguem res.
0: Doncs, quina sardana vols demanar?
2: Mira, podríem agafar la tercera, perquè és que jo no, ara no me'n recordo.
0: La tercera?
2: Sí, fem-ho per números.
0: Ah, Porta Palamós. Aquesta t'agrada? Doncs,
2: no, no, és per demanar-ne una, no?
0: Ah, per demanar-ne una.
2: Per demanar-ne una, sí, doncs, per no...
0: Si et sembla bé aquesta, te'n dic alguna altra.
2: No, ja podem deixar aquesta, sí, sí, sí. Sí.
0: Vale, vale, molt bé.
2: Deixem aquesta, doncs va.
0: A qui ho dediques?
2: Dedicarem a Rafael Planas, la Dolors, sí. Joan Martori, que ja l'he escoltat, i la Clàudia. Uh-huh. Antonio Cuenca també l'he escoltat, i la seva Carmen, la Joana Molins i en Vicenç. Carmen Manresa, i la de Cal Ocellet, no sé si ha trucat, ai, potser no ho és.
0: Doncs estem trobant a faltar la de Cal Ocellet, eh? No sé avui si s'ha despistat, si té feina o si està de vacances, a veure.
2: Jo podria veure si és des d'aquí a casa, però no ho he mirat, eh? Perquè a vegades venen d'aquí.
0: Em podies mirar en directe, si és, eh?
2: Sí, quasi que sí.
0: Bé.
2: No. També a la Quimeta, que està molt eixerida.
0: Sí, molt.
2: Ja que sí.
0: Oi, sí, sí, però quina vitalitat la Quimeta i quina alegria.
2: Quina vitalitat i quines ganes de parlar tenia, eh?
0: Sí,
2: que
0: sí, sí, quina empenta.
2: Vale, millor així, no? Millor sí. Així que no pas...
0: Que estigui pensida, no, així, sí, ben sí. Recuperada la volem.
2: Ah, això mateix, sí, sí. Vinga, doncs. Deixem-ho, bueno, vosaltres també, i a tothom, a tot el veïnat, i a tothom que escolta, esclar.
0: Doncs moltes gràcies per trucar, Salvador,
2: i
0: bon diumenge.
2: I ha costat una mica, perquè dic no sé què passava, però...
0: No, sempre bueno, s'ha dit que notes, perquè tenim una mica de problema amb la taula de so, sí que espero que aviat es pugui arreglar i pugui tornar a funcionar normal.
2: Sí, jo ja m'he sentat aquí i anar fent, perquè dic, sí, carai...
0: Has estat insistint amb el telèfon, eh?
2: Ja m'ho he agafat en calma, el ventilador aquí davant i jo assegut, perquè sí, sí. Si no...
0: Però saps que ho comentàvem abans també amb la Benita, que quan ha trucat per dir la llista de sardanes, que ella que també havia fet molts anys això, està aquí fent el matí de sardanes, problemes amb el telèfon i amb les taules de so i tot això, no sé què passa, però ens solem tenir. Ens
2: sí, veu que no fa res, no té problemes, eh? Si no fa res, no en tens de problemes.
0: Exacte, qui no fa res, no en té.
2: No té, exacte. Si
0: quan
2: no,
0: ho
2: mira...
0: intentes, comences a tenir problemes, però bé, també s'ha de comptar que tots els que truqueu i tots els oients teniu molta paciència i això és un valor...
2: Sí, no n'hi ha un altre, no n'hi ha un altre. No, i és maco, això també,
0: de
2: que,
0: dir, ah,
2: que hi hagi
0: tenim...
2: problemes i de que, bueno, les coses no han d'anar tan bé sempre rodones, que si no, què?
0: I tant, eh? Llavors, bé, entre tots, vosaltres teniu paciència, ens animeu sí. I nosaltres anem mirant a veure si ens en sortim i si anem passant les 3 hores de matí de sardanes.
2: Això, molt bé, molt bé. Deixem-ho així, doncs, vinga.
0: Deixem-ho així. Doncs moltes gràcies i bon diumenge.
2: A vosaltres. Adéu, bon
0: adéu.
2: Dia.
0: Bé, suposo que hi ha d'aquí poc... Té una altra trucada? Anava a dir d'aquí poc ja l'informatiu, però abans agafem la trucada. Bon dia.
5: Bon dia. Soc la Teresa Buixeda, que m'he descuidat. M'he descuidat a fer a dedicar la sardana a la meva amiga Vicenta Robert.
0: A la Vicenta. Em penso que sí que l'havies dit,
5: Paquita.
0: A la Vicenta.
5: Sí?
0: Sí,
5: pues
0: sí,
5: nom,
0: sí,
5: el nom
0: la família, la Vicenta, a la seva germana Paquita.
5: Ah, aquí veu una sàvia d'olvida, estic contenta, d'allò està, no passa res més.
0: Et semblava que l'havies... No, no te n'has oblidat, tranquil·la.
5: Ah,
0: et tinc
5: no,
0: aquí
5: no,
0: ben apuntada,
5: no.
0: Eh?
5: La Vicenta, perquè ella sempre se'n recorda de mi, jo també me'n recordo d'ella. Vale, doncs gràcies, perdoneu, eh?
0: No, no, i ara, contents de tornar-te a sentir, Teresa.
5: Vale,
0: doncs,
5: adéu. Adiós,
0: adéu. Hi ha més trucades? Una altra? Bé, bon dia. Hola?
6: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Bé, ho haureu d'esperar després de l'informatiu. Anem a l'informatiu.
7: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
8: Doncs entrem ara sí a l'informatiu de les 10 del matí. Comencem amb una notícia d'actualitat, i és que l'Ajuntament de Tordera descarta carregar la tarifa de l'aigua al cost dels filtres per combatre els PFAS. Les darreres mostres preses als pous de Tordera els dies 13 i 20 de juliol registren uns índexs de PFAS sota els límits d'alerta. L'alcaldessa va fer abans d'ahir al ple municipal una declaració sobre l'estat del procés per erradicar els compostos de PFAS de l'aigua del municipi, posant el focus a les mesures tècniques adoptades en el finançament de les actuacions i la investigació sobre l'origen d'aquesta contaminació. Després d'analitzar diverses alternatives com plantes d'osmosi inversa o sistemes de filtratge per resines, les empreses concessionàries han conclòs que la instal·lació de filtres de carbó actiu és la solució més segura. Aquestes actuacions es complementen amb estacions de bombament de Tordera a Àgora i de Masmora a Sant Daniel. Una de les decisions principals anunciades és que aquestes inversions no es finançaran a càrrec de la tarifa de l'aigua, evitant que la ciutadania assumeixi aquest cost pels perjudicis ocasionats. Per fer-ho possible, l'Ajuntament ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona la subvenció per la millora de la xarxa i eficiència del servei de l'aigua. Així, d'aquesta manera, evitarem, doncs, als ciutadans...
0: Un sobrecost, no?
8: Exacte.
0: De fet, tampoc ens ho creiem nosaltres, no sé exactament aquí, però nosaltres... Possiblement
8: sí.
0: No som els que ens anem de fer càrrec.
8: Doncs sí, amb això l'Agència Catalana de l'Aigua, juntament amb el Departament de Seguiment i Control del Medi, manté oberta la investigació per identificar els focus potencials de la contaminació, amb resultats que apunten a determinades zones dels polígons industrials del tram mitjà de Tordera.
0: És que s'ha d'anar a l'arrel, no? Si algú va abocant, és qui ha de resoldre aquest tema.
8: Doncs sí, al final també es rumorejava que podrien ser aquests polígons industrials, sí. I sembla ser que poden ser l'origen. Seguim amb més notícies d'actualitat perquè s'executa la neteja de la vegetació del Campanar, el consistori que va signar un conveni amb el Bisbat de Girona per realitzar les obres. Segons avançava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, el consistori havia sol·licitat aquesta subvenció també a la Diputació de Barcelona, aprofitant una línia d'ajuts destinada a la conservació del patrimoni. Els objectius de l'actuació eren eliminar la vegetació que ha crescut, sobretot a la punta del Campanar, sí. I també es vol instal·lar un passamans a les escales per garantir la seguretat dels qui pugen.
0: Quan es visita el Campanar,
8: exacte.
0: No?
8: Exacte. Mm-hmm. De fet, a Festa Major, si no m'equivoco, també
0: es fa
8: una activitat per pujar al Campanar, sí. Per tant, doncs, en aquests casos sí que seria una mesura de seguretat. Per poder dur a terme aquestes tasques, recordem que l'Ajuntament havia formalitzat un conveni amb el Bisbat, que és el titular de l'immoble, que permet també l'accés i realització per fer aquestes obres de neteja i de manteniment. Per tant, amb
0: tocava,
8: aquesta...
0: la neteja, perquè hi havia un bosc allà...
8: Home, sí, s'ha vist, el canvi sí que s'ha notat.
0: Sí.
8: Seguim també amb notícies de Tordera perquè des de la Brigada Municipal es continua completant el desplegament de la tecnologia LED en el llumenat públic. Durant els últims dies s'han substituït 25 fanals al carrer Aragó. És un dels treballs que permeten aconseguir més eficiència i racionalització en el consum. Segons la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés, la voluntat és continuar impulsant aquests tipus d'actuacions. També s'ha substituït els focus analògics de la pista poliesportiva d'Agora Park per uns nous LED, aconseguint així també una millora en l'eficiència energètica. Uh-huh. Per tant, diverses actuacions de manteniment pel que fa a la llumenària, bàsicament.
0: Sí, també això de mirar que el consum sigui més baix, hem d'anar fent.
8: Una curiositat d'aquest passat 2025, i és que segons dades del jutjat de Pau, l'any passat els noms de nenes i nens més posats van ser Sofia en nenes i Aran en nens, això a Tordera. Per tant, tenim aquests dos noms que van ser els més posats. Tot i així, també hi ha altres noms més diversos, on destaquen Martina i Mia en noies,
0: sí?
8: I Gabriel, Bruno o Tiago en nens. Per tant, no sé si coneixeu algun d'aquests noms que he dit, però aquests són els més posats de l'any passat, que en total, per cert, van néixer 107 nadons a Tordera, 56 nenes i 51 nens. Per tant, bastant
0: equilibrat. Sí.
8: I ja per acabar, una estadística també, i és que Catalunya... Júlia va ser el nom més posat en nenes i Biel el més repetit en nens. Mm-hmm. Per tant, no coincideixen aquí el de Tordera i
0: no.
8: Catalunya en general,
0: no.
8: Però aquí tenim els noms més posats. Acabem amb un parell de notícies, i és que Tordera recupera la històrica baixada de carretons per la Festa Major de Sant Bartomeu. Les inscripcions són totalment gratuïtes i es poden dur a terme a través del tràmit en línia habilitat per la seu electrònica de l'Ajuntament. Les inscripcions, recordem que hi poden participar tothom, però és en una categoria única. Els menors de 16 anys han d'anar acompanyats d'un major d'edat, mentre que els joves de 16 i 17 necessiten una autorització signada pel pare, mare o tutor legal. Per garantir que la prova sigui una festa per tothom, recordem que no es tracta ni d'una cursa ni competició de velocitat, sinó d'un espectacle, els vehicles han de complir una sèrie de normes. Per començar, han de ser de construcció pròpia, no han d'estar motoritzats i han de tenir un mínim de 3 rodes, frens, direcció adequada i elements que no sobresurtin per posar en perill al públic. Uh-huh. També es valorarà positivament l'ús de materials reutilitzats i reciclats. També és obligatori l'ús de casc per al conductor i passatgers, recomanant també guants, genolleres, colzeres i pantalons llargs. I per acabar, ha estat totalment prohibit llançar aigua o objectes al públic i l'organització podrà realitzar controls d'alcoholèmia i drogues abans de la prova. Per tant, molta seguretat aquí per aquesta
0: baixada, sobretot.
8: Recordant això, que no és una cursa, sinó un espectacle i que l'objectiu és poder fer la baixada, no arribar primer.
0: I passar-s'ho bé.
8: Exacte.
0: El camí ral serà, no?
8: Això és una cosa, és veritat, que se m'ha oblidat comentar-ho, i és que en teoria, aquest any, que es torna aquesta baixada de carretons, es durà a terme el camí ral. El que no tinc clar és si és la baixada del camí ral direcció a la pista de l'Amistat,
0: sí,
8: o la direcció més aviat.
0: Exacte. Ja ens informareu.
8: Tot així ho tindrem en compte, però sí, en tot cas serà el camí ral. Acabem amb una notícia d'esports, i és que avui el Futmàs Tornament Futbol 7 arriba a Tordera de nou. L'organització que ha cancel·lat la categoria estrella per falta d'equips, però celebra l'èxit de la convocatòria del futbol base amb gairebé una quinzena de conjunts. En total, les categories que han quedat per poder-se dur a terme és a la B, amb 4 equips confirmats, infantil, amb 3 equips confirmats, cadet femení amb 4 equips i també cadet masculí amb 4 equips. Per tant, tenim aquestes categories que sí que es poden dur a terme en un torneig que es durà a terme avui. Al camp de municipal d'esports de Tordera, per jugar aquests partidets de futbol 7.
0: Molt bé, quina calor.
8: Sí, quina calor, i això és el que volia parlar precisament, perquè han pujat lleugerament les temperatures el dia d'avui respecte a ahir, res, 1-2 graus com a molt, però les màximes que tindrem sí que pujaran una miqueta el dia d'avui. No s'esperaran pluges, a més, avui sí que tenim cel clar, ahir sí que teníem més núvols.
0: Sí, núvols i 3 gotes o 4 al vespre.
8: Exacte, en teoria no havia de ploure i el vespre sí que va refrescar i va caure un parell de gotes. També cal dir que, tot i que ara tinguem un cel clar cap a la tarda, aniran apareixent aquests núvols de la mateixa manera que va passar el dia d'ahir. Per tant, calor, però no hi hauria d'haver pluges el dia d'avui.
0: Fa temps que no hi ha pluja.
8: Exacte, una pluja com cal. Amb això que us deixem amb el Matí de Sardanes a gaudir d'aquesta segona hora.

0: Hola.
1: Núria.
2: Hola, bon dia.
1: Núria?
0: Hola.
1: Hola, ara et sento.
2: No, no.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ah. Doncs veus, a... Àngel, bon dia.
1: Hola, Àngel,
2: bon,
1: què tal?
2: Bon dia.
1: És que teníem problemes amb la taula de so i el micro.
0: Ha sorgit un miracle, ara sí. Se me sent, abans no se me sentia. I bueno.
2: Bueno,
0: Àngel.
2: Parlava entre vosaltres, no?
0: Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Àngel, gràcies per la paciència, eh? Perquè fa rato que estàs.
2: No passa res, no passa res.
1: Àngel, doncs, sí, sí, gràcies per la paciència i com dèiem abans, per, aquí entre tots hem de resoldre coses, vosaltres teniu molta paciència, però bueno, així anem tirant i anem fent el matí de sardanes, eh?
2: Només faltaria.
1: Àngel, doncs, quina sardana demanes?
2: No, he sentit moltes coses, però sardana cap.
1: Que sardana cap. Molt bé, te'n dic algunes de les que no estan demanades encara?
2: Sí,
1: per
2: sí.
1: Exemple, a la Verge de Farners, Claró de Posta, Costa Brevenca, Ardidesa...
2: Mira, posa'm aquesta Costa Brevenca.
1: Costa Brevenca, molt bé. Te l'apunto.
2: Bueno, perquè... això dedicarem a la Quimeta Puig,
1: sí?
2: A la Julita de Besó i a la Dolors de la Floristeria.
1: A la Julita i a la Dolors de la Floristeria. Molt bé.
2: Sí.
1: Doncs això ja està aquí apuntat i que passis un bon diumenge.
2: I a la Dolors de Tura Formiga.
1: De Torre Formiga?
2: La Dolors Tura i Formiga.
1: Ah, Roure i Formiga.
2: No, Tura i Formiga.
1: Ah, molt bé. Doncs també l'apuntem. Formiga, d'acord.
2: Bueno, i llavors... Llavors, si me'n dius una de cantada...
1: De cantada, mira, de cantada tenim l'Empordà, carrer Tribala, el Saltiro de la Cardina, Girona Enamora, la Puntaire i Jo em voldria una noia.
2: Ah, bueno, aquesta jo voldria una noia.
1: Jo voldria una noia, molt bé.
2: Sí, que tingués bons armaris.
1: Ah, mira, te la saps, eh? Te la saps, te la saps. Molt bé. Tot i que ara aquestes coses potser són una mica censurades, eh?
2: Sí, bueno, mira.
1: Però, sí. Molt bé.
2: Bueno, aquí l'hem dit, Àngel. A tothom, i a vosaltres, i a tothom.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. De moment el diumenge ve, Àngel?
2: Sí, de moment sí, de moment. Ara acabem d'esmorzar i això és mira.
1: La primera empenta ja està passada, eh?
2: La primera empenta.
1: Sí, sí, ara més val guardar-se de la calor a partir d'ara.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Molt bé, doncs moltes bueno. Gràcies per trucar, eh? Bon diumenge.
2: A vosaltres, bon
1: adéu.
2: Diumenge.
1: Adéu.
0: Una altra trucada, Dolors.
1: Hola, bon dia.
3: Ai, bon dia, torno a ser la Quimeta.
0: Hola, Quimeta.
3: No m'arrenyeu. Me faria molta il·lusió a dedicar una parella, la parella feliç.
1: Ah?
3: Sí, la vull dedicar a la Quima.
1: A la Quima,
3: que
1: però...
3: diu que celebra, no sé què celebra.
1: Va fer 77 anys.
0: 77.
3: No, no. Aquesta Quima va per tu, el teu marit, i per tota la teva família. Aquesta parella feliç. Per molts anys que pugui celebrar, molts anys ha costat tota la teva família. Un petó i una abraçada.
1: A veure...
3: És mana.
1: Però quina sardana vols...
0: Parella feliç, diu.
1: Ah, la parella
3: feliç. La parella feliç.
1: Però la tenim, la parella
0: 18,
1: feliç.
0: La 18,
1: la 18. La 18, ah, sí,
3: no
1: sí, sí.
3: No la teniu?
1: Ja la tinc, sí. Sí, parella feliç,
3: sí?
1: La 18.
0: Sí, sí, sí.
3: Bueno, Quima, ja sé que ets feliç, no menja molt de nissos. Moltes felicitats, un petó i una abraçada.
1: Caram.
3: La conec de petita, de petita.
1: Quina felicitació més maca que li fas a la
3: sí.
1: Quima, eh?
3: És que la seva mare també m'estimava el seu pare, que se deia Enriqueta, de petita, i me coneixia la mama, la Cinta.
1: Clar que sí, doncs vinga. Ben felicitada.
3: Veus un petó i una abraçada ben gran.
1: A la Quima no
3: li... també...
1: Sí.
3: La dedicarem a la Lídia
0: Chapallí.
3: Sí, que és el seu cumpleaños. Perdoneu, jo no sé allà on vaig. Ah, també la vull dedicar
1: sí.
3: en Salvador.
0: Ah. Salvador Molins.
3: La pare, sí.
1: El segon
0: Ai, moment. Ah, molt bé, molt bé. Aquesta va per nosaltres, doncs.
3: Salvador,
0: gràcies.
3: Aquesta un també. Dia o un altre me trobaràs a casa teva a peu.
1: Ai, Quimeta,
3: sí,
1: quina sorpresa.
3: Tens de preparar, digues a la Nuri que prepari una paella d'arròs.
1: Nuri, la tenim aquí, la sí, Nuri. Sí. I es pot preparar.
0: Està fet això, sí. Eh?
3: Salvador, sí, ja veig un cor a caminar. Ah. Aquest dia tindré una sorpresa.
1: Doncs vinga, va.
3: Ja vingaré aviat, perquè la Nuri que tingui temps a fer
1: la
3: paella d'arròs.
1: Sí, tu avisa,
3: aquest
1: tu avisa.
3: Aquest cony de Manolo Escobar m'ha robat el meu carro. Què vols fer-hi? Això tant. Vol dir que tinc espacer. Salvador, moltes gràcies. Ja bé, bueno.
1: Doncs apuntat per la Quima, la Lídia Chapellí i en Salvador.
3: Gràcies i perdonem, eh?
0: Vinga, bon dia.
1: Adéu,
3: Quimeta. Bon diumenge, adéu.
0: Que animosa.
1: Sí.
0: I ja tenim aquí una altra trucada, Dolors.
1: Hola,
0: endavant.
1: Bon dia.
4: Hola, bon dia, és la Josefina, una altra vegada.
1: Sí, què t'has descuidat, Josefina?
4: Del meu oncle Joan i de la Conxita.
1: Molt bé, ara te'ls apunto, l'oncle Joan.
4: Posa'm una altra sardana per això.
1: Una altra? A veure...
0: No sé si tindrem temps de tant, però bueno.
1: No sé si tindrem temps de tant, això aviat ens hem de començar a afegir a d'altres. A veure, Claró de Posta, t'agradaria?
4: Bueno, sí.
1: Sí? O t'agradaria més Complaença?
4: No, és igual.
1: Claró de Posta?
4: Aquesta mateixa, sí.
1: Dius que és per en Joan i la Conxita?
4: Sí.
1: Un moment que t'ho apunto. En Joan, la Conxita i què més?
4: I tothom.
1: Joan, la Conxita i tothom. D'acord. Molt bé.
4: I vosaltres també.
0: Gràcies.
1: Doncs vinga. Ja tens apuntat, eh?
4: Vale,
0: adéu, bon dia. Adéu. I a l'altre costat, on hi ha una altra persona.
1: Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia, sóc la Consol Chauvet.
1: Bon dia, Consol, què tal?
5: Bé, gràcies a Déu, eh?
1: Ai, sempre tan contenta, eh?
5: Sí, és que la vida, vull dir, s'ha d'agafar bé, no?
1: Oh, tant,
5: eh? Si
1: sí,
5: no,
1: sí,
5: malament,
1: sí,
5: les coses
1: sí.
5: Dolentes ja venen soles.
1: Sí, sí, sí, hem de buscar lo positiu.
5: Sí, exactament. Mira, voldria si podeu posar-la i si no, vull dir, és igual, vull dir, me quedo amb les... El carrer Tribala.
1: El carrer Tribala,
5: i si no
1: tant,
5: tingués
1: sí.
5: Temps, no us preocupeu. Com
1: sí.
5: Que també vull la Santa Espina i aquesta sempre es posa, doncs ja està.
1: Al final la Santa Espina
5: vosaltres
1: per tu.
5: Mateixes, el que pugueu. Vale?
1: I aquí la dediques, a la família?
5: Mira, la dedico a vosaltres dues, a tu Dolors, a la Núria i també
1: gràcies.
5: Molt especialment, com sempre, als nostres sis nets. En Pau, en Marc, la Chloe, la Júlia, l'Elna, l'Alguer, que ja tots estan ja... Ja tots ja no tenen col·legi, ara. Ja han acabat
1: tots
5: el col·legi.
1: Tots de vacances.
5: Ara.
1: Molt bé. D'acord, Consol.
5: Perquè... llavors, vull dir a tothom que escolta Ràdio Tordera, a totes les que es diuen Maria Àngels,
1: sí?
5: A tots els del Rus, en Joan Chapellí, en Lluís Pila Benita i a tothom que escolta Ràdio Tordera. Bona setmana i bon diumenge. Gràcies, Marc,
1: gràcies per trucar.
5: Programa.
1: Molt bon diumenge.
5: A vosaltres. Adéu. Gràcies.
1: Adéu. Una altra trucada, bon dia.
6: Bon dia.
1: Amb qui parlem?
6: Amb la Montse.
1: Hola, Montse, què tal?
6: La Mataró bé, i vosaltres?
1: Nosaltres bé, trobam a faltar, i abans dèiem no ha trucat encara.
6: Bueno, perquè m'he llevat com els ministres avui.
1: Ben fet.
6: Sí, m'he aprofitat. M'he llevat aviat, però bueno, allò és que es diu al lavabo i tornar al llit.
1: Sí, i a reenganxar això, eh?
6: Sí. Doncs bueno, no sé quines sardanes teniu.
1: No sé, sí que n'hi ha, però potser ara sí que hauríem de començar... Núria, què et sembla?
0: Afegir. Hem d'afegir la gent, perquè ja són les 10 i pico.
1: Et vols afegir alguna de les que sonaran ara aviat?
6: Valent.
1: Mira, la propera serà Bellpuig Ciutat Pubilla, després hi haurà Parella Feliç.
6: Parella Feliç, doncs aquesta mateixa.
1: Parella Feliç, d'acord. Te l'apunto.
6: Sí.
1: Parella Feliç. A qui la dediques?
6: Mira, la dedico a l'ocellet que el tinc aquí al costat.
1: Sí?
6: Després, a la meva Laia, que està a la mània, que segur que us escolta.
1: Ah, que bé.
6: Sí, a la... Bueno, la meva Laia i el meu gendre, Nando. Després el meu Sergi, que és el meu fill, i a la meva jove Lucía. Després a l'Antonio Cuenca, la seva senyora, en Salvador Molins, a Cal Terrassà i vosaltres.
7: A Cal
6: Terrassà? Sí, Cal Terrassà. I a vosaltres, i tant.
1: Molt bé.
6: I teniu alguna de la Salomé?
1: De la Salomé?
0: No.
1: Doncs no, avui de les Sentades no n'hi ha cap de la Salomé.
0: Hi ha d'en Ramon Calduc, sí.
6: Val.
1: D'en Ramon Calduc, la puntaire. Et sembla bé?
6: Valent, sí? Valent, és molt maca. Doncs molt bé. Que tingueu bon diumenge tots plegats, eh?
1: Igualment.
6: I un petó i una abraçada per tots els de Tordera.
1: Ai, que bé. Els de la Tordera te tornem els petons i abraçades. Doncs bon diumenge.
6: Igualment.
1: Adéu.
6: Adéu.
0: Doncs bé, ara sí que no tenim cap més trucada.
1: Doncs
0: i...
1: ara sí que l'havíem anunciat abans de la sardana que havia demanat la Quimeta Puig,
0: sí,
1: que ens dedica a nosaltres i tothom que ha celebrat el Sant aquests dies, i avui també, els Àngels i els Alfonsos. La sardana és Bellpuig, Ciutat Pubilla, d'en Conrad Saló. Escoltem-la.

0: Molt bé, continuem d'escoltar més sardanes i ara...
1: Tenim una trucada.
0: Ah, tenim una trucada. Hola, bon dia. Hola? Bon dia.
1: Hola.
0: Hola, hola.
1: Ara penjat.
0: Sí? Bueno,
1: sí,
0: a veure si...
1: Ben bé que se veia penjat.
0: Sí, bé, a veure si ho torna a intentar, sisplau, i ja podem agafar la trucada, eh?
1: El nostre telèfon, bueno, gairebé que tothom se'l sap, eh?
0: Sí, però... el recordem, però?
1: Sí, va, vinga, 93-764-2893 és el contacte de Ràdio Tordera per passar en directe.
0: I
1: eh?
0: També recordeu que entre totes les trucades que rebem tenim un sorteig que ens ofereix el nostre patrocinador, que és el bar Cal Terrassà, que és un vermut per dues persones aquí, a Cal Terrassà, aquí al costat de la ràdio.
1: Sí, sí.
0: Doncs és el patrocinador, ens ofereix això i nosaltres us sortegem aquest val per aquest vermut per dues persones, com falta ja poca estona per acabar el programa, entre totes les trucades que hem anat rebent. O sigui que també teniu en compte que, a part de trucar i poder demanar sardanes, poder-les dedicar, poder-les escoltar, també hi ha la possibilitat de tenir sort i guanyar el concurs i poder anar a fer aquest vermut.
1: Molt bé, me sembla molt bé, molt agraït al nostre patrocinador. I ara, doncs, tenim una petició més...
0: Sí, la que...
1: Amb la puntaire, potser,
0: sí, sí.
1: És aquesta?
0: La sardana que ens havia demanat també la Quimeta Puig per dedicar a tothom, la puntaire, sí. Però que també ens l'ha demanat en Marc Massaguer, i ara al final s'hi ha afegit la Montse, de Mataró. O sigui que anem cap a la puntaire.

0: Molt bé, doncs anem ara a una altra trucada. Hola, bon dia. Hola.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Amb qui parlem?
2: En Joan Prado.
0: Hola, Joan, què tal?
2: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Des de Colera?
2: Des de Colera per l'Anys.
0: Què tal si està avui? Sense vent?
2: Avui com?
0: Sense vent?
2: Sense vent, molt de sol, molta gent. Jo me refugio per no tindre avui tanta...
0: O sigui, que hi ha una invasió, no?
2: Sí, hi ha invasió, sí.
0: Invasió, com i suposo...
2: Quan no coneix, pues m'agobio.
0: Ja. Massa gent. Sí.
2: Massa gent.
0: I tot l'agost deu ser així, no?
2: Com?
0: Tot l'agost deu ser així.
2: Sí, l'agost és horrible.
0: Sí.
2: És horrible. I aquí, bueno, però mai hi ha massa gent, perquè els que treballen entre l'hosti,
0: sí.
2: Els hi va bé que havia, però jo com conec tanta gent, m'agobien.
0: Sí.
2: Saluda, no me vol parlar i m'agobio, me'n vaig.
0: Has de buscar algun refugi.
2: A casa Palanalls i jo.
0: Ja està. I escoltant sardanes també,
2: Te la pelo, que la poso que la nevera amb un xàper i maduren tot el mes.
0: Molt bé. Doncs, Joan, bé, quina sardana vols escoltar?
2: Aviam, no sé quina pot haver. Quina t'agradaria?
0: Mira, passa que ja en tenim moltes de demanades i...
2: Bueno, per repartir-me alguna...
0: La propera...
2: Girona enamora?
0: Girona m'enamora, i tant que te la podem posar aquesta, sí.
2: Va, bé, posem aquesta, va.
0: Sí?
2: Posem aquesta.
0: Girona m'enamora, sí. Que en Joan Prado la demana, i la dediques?
2: Ja, la voldria dedicar, pues, te puc dir tres estrofes petites, curtes, dedicatòria.
0: El que dius?
2: Sí, si te puc fer tres paraules
0: per
2: dedicar-la.
0: Sí, i tant que bé. Pots. Sí, tu ets un poeta, digues.
2: No, espera-lo. Però ja, va ser un matí de sardanes.
0: Sí.
2: Que la teva veu em va trobar.
0: Sí.
2: Entre micros i cançons, el cor es va posar a ballar. Per la teva presència a l'estudi, per haver-te conegut allà, et dedico aquesta sardana que gira, gira i no para. Del segle que ens uneix un dia, com les mans i la mirada, gràcies per aquella alba que em vas regalar. Un amic. Va per tu, Dolors.
0: Ah, caram, quin poema més bonic, Déu-n'hi-do.
2: Ets bé.
0: Sí, en saps veritat, molt,
2: I és veritat, no? I és veritat.
0: Sí, doncs mira.
2: I és veritat, em van conèixer a la ràdio.
0: Sí, tant. Va. Doncs
2: va per tu,
0: molt bé. Segueix tan creatiu, Segueix així de creatiu que et surten molt bé els poemes, gràcies.
2: Sí, perfecte. L'única feina que tinc ara és pensar què diré.
0: Ah, molt bé. I amagar-te de la
2: també,
0: gent.
2: I pensar que fer per no fer res, també.
0: Molt bé, doncs gràcies. Gràcies per trucar
2: per tu,
0: i bon diumenge.
2: Bon diumenge.
0: Bon diumenge. Adéu.
3: I anem a l'altre costat.
0: Una altra trucada, a veure. Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlem?
4: Amb la Fina de Palafolls.
0: Digues, Fina.
4: No us he sentit, me poseu a la conquesta a qualsevol de les que toqueu.
0: A veure, les que tocaran ara, a veure, te les dic i tries, hi haurà Parella Feliç...
4: Aquesta mateixa.
0: Ah, sí, Parella Feliç.
4: Ja ho som.
0: Molt bé, doncs te la apunto.
4: Parella Feliç, Francisco.
0: El què?
4: És que tinc el meu aquí, dediquem Parella Feliç.
0: Així, sí.
4: Després de 54 anys encara no ens comptem.
0: 54 per molts anys, això són molts,
4: Són molts anys.
0: Sí, és un rècord.
4: Sí, avui dia sí.
0: Avui dia sí. La gent ara no sol poder arribar a aquests 50...
4: S'espantava quan jo anava dient que anava fent anys.
0: Sí, per molts anys, doncs,
4: Sí, sí.
0: La dediques a la teva parella?
4: Sí, la dedico a la Concepció, a vosaltres dos... en Josep Serra, en Joan Madrid i la senyora,
0: sí.
4: En Lluís i la Benita, i la Concepció, no sé si ho he dit, i a tothom de l'Ura Solti. I em sembla que avui és Sant Àngels, possible?
0: Sí. És Sant Àngels.
4: Sí. Maria Àngels, avui és el Sant.
0: A la Maria Àngels, d'acord?
4: I a tota la gent que us escolta.
0: Per tothom. D'acord. Fina, doncs moltes gràcies per trucar i vinga, per vosaltres, la Parella Feliç.
4: Molt bé, gràcies.
0: A tu, adéu.
3: Doncs bé, ara sí que no tenim cap més trucada.
0: No tens cap més trucada, per tant...
3: Hem d'anar a comploure aquesta parella feliç, precisament.
0: Doncs sí, perquè l'ha demanat per començar la Quimeta Puig, després també la Montse de Mataró, l'ha demanat en Joan Chapellí i ara al final l'ha demanat la Fina de Palafolls, la parella feliç.
3: La parella feliç. Doncs ara anem a posar aquesta parella feliç que...
0: Que no vol sortir.
3: On estarà? Ah, doncs pues no la veig, eh? A veure. Ara, pla, saps què he fet amb aquesta parella feliç?
0: Què has fet?
3: Ara t'ho diré.
0: A veure, a veure què passarà més avui. Quina altra sorpresa tindrem?
3: No, és que l'he esborrada, pot ser que la... No l'hem pas posada.
0: No, no l'hem posat, però si l'has esborrat...
3: Ja la tenim, ja la tenim, eh?
0: Sí, ja l'hem recuperat. Doncs vinga, la parella feliç finalment.
3: A veure, Bell Puig... No, és que quin número és, Dolors?
0: 18, 18.
3: Ah, és la 18. Aquí, aquí està.
0: D'en Francesc Marrós.
3: L'escoltem, eh?

0: Molt bé, parella feliç, molt bonica, però curteta, eh?
1: Molt curteta, dos minuts sí. I pico.
0: Sí, sí, doncs molt vinga, curteta. Anem una altra trucada, bon dia.
2: Bon dia.
0: Hola, amb qui parlem?
2: De la Rosa, des de Vidreres.
0: Hola, Rosa, què tal?
2: Bé, sí? Molt bé. Passem un dematí, passa't un dematí molt maco.
0: Sí, estàs passant bon dematí i això està molt bé, doncs, eh?
2: Gràcies a vosaltres, i tant.
0: Bé, i sempre ho, sempre ho diem, als que truqueu i a tots, és el que fem al programa tots junts. Rosa, quina sardana vols demanar, tot i que t'hauràs d'afegir amb alguna de les que...
2: És igual, que no sigui cantada.
0: Que no sigui cantada, la següent que sentirem serà Ressons de Cobla, per exemple. Què et sembla?
2: Doncs vale, ja està bé, ja està bé.
0: Sí? No. O sí. Te'n dic alguna altra?
2: No, ja està bé, està
0: Ressons
2: bé.
0: Ressons de Cobla, molt bé, te l'apunto.
2: Va.
0: A qui la dediques?
2: Bueno, com sempre, a l'Iena, a les cacatues i a vosaltres.
0: Molt bé, doncs...
2: El dematí que ens feu passar tan maco.
0: Doncs vinga, seguim passant bé el dematí i tot el diumenge, eh?
2: Exacte, igualment.
0: Gràcies, Rosa.
2: Gràcies,
0: adéu, bon dia.
2: Bon dia.
1: Doncs bé, no hi ha cap més trucada.
0: Doncs anem a la següent sardana, que la següent serà a Girona m'enamora, que l'ha demanat en Joan Chapallí. També l'ha demanat en Marc Massaguer i ara al final l'ha demanat també en Joan Prado. Escoltem Girona m'enamora.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.

0: 107.1 FM, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Doncs bé, a la 107.1 de l'FM estem fent Matí de Sardanes, la sí. Dolors i una servidora.
2: Sí, sí, i estem tenint les trucades.
1: Sí, sí, anar complementant aquestes peticions que ens han fet, que són moltes les sardanes encara que ens queden per escoltar.
2: I tant, i tant. I ara la que escoltarem és la sardana Ressons de Cobla, que ens l'ha demanat la Quimeta Puig, també ens l'ha demanat en Lluís per la Benita i per la família, la Maria Àngels, la Concepció, la Fina, les Cacatues, per nosaltres, per la gent de Blanes, o sigui que tota la dedicatòria que fan en Lluís i la Benita. I després també ens l'ha demanat ara al final, ens l'ha demanat la Rosa de Vidreres per dedicar a la Irene, a les Cacatues i a nosaltres. Doncs vinga, escoltem aquesta sardana, Ressons de Cobla.

0: Molt bonica, també, aquesta
1: molt,
0: sardana.
1: Molt maca, aquesta, eh?
0: Sí,
1: molt,
0: sí, sí.
1: Molt maca.
0: Doncs anem a la següent, que és sí? una sardana que ha demanat en Joan Martori, i és la sardana a la plaça de Sant Domènec, que dedica a tota la colla, de sempre. Escoltem-la.

0: Bé, doncs acabem d'escoltar aquesta sardana, que també ha estat ben bonica, la que havíem anat en Joan Martori, que és a plaça de Sant Domènec. I ara ja nosaltres aviat tindrem l'informatiu
1: de les 11, sí. A veure què ens portarà en Genís.
0: Sí,
1: i aprofitarem aquest minutet, doncs, 58-59, per dir-vos, doncs, el nostre patrocinador, que és el Bar Terrassà, que aquí podeu fer, doncs, tota classe d'entrepans, de begudes de tota classe, podeu també fer vermut
0: I sempre molt ben atesos, amb producte molt bo i amb un espai molt agradable, tant per l'entorn com per la gent que porta bar. És un espai molt agradable i que és el nostre patrocinador també, que ens facilita aquest val per un vermut per dues persones, que nosaltres sortegem.
1: I tant, cap allà abans de marxar, doncs una d'aquestes persones li tocarà aquest val i que podrà venir aquí a aquest raconet de Cal Terrassà, que s'està molt bé perquè passa una aireta, perquè hi ha en aquest carrer, saps?
0: Sí.
1: Aquí s'està bastant fresquet.
0: I tant.
1: Bé, que estem molt agraïts perquè ells, doncs gràcies a ells podem fer aquest detall a la nostra audiència,
0: Sí. I ara ja hi ha hagut 26 trucades, no sé si n'entraran més, però bé, de moment són 26 les persones trucades que opten aquest vermut de Cal Terrassà.
1: Sí.
0: Esperem a veure, potser encara hi haurà alguna trucada més, o no?
1: No, poder sí, poder no, però bé, ara ja són les 11,
0: sentint justament la senyal horària, les 11 del matí d'aquest diumenge 2 d'agost. Ara d'aquí un moment...
1: Passet ens anem cap a la festa major, també,
0: Ai, sí. Encara quan no tombem l'agost, ja...
1: Sí.
0: S'acaba la festa de Blanes.
1: Tenim Santa Maria,
0: Sí.
1: Hem d'anar a Roca Rossa.
0: Sí.
1: Aquella festa aquí tan guapa.
0: A veure, per cert, avui és la festa de Sant Daniel. Ahir va ser la de Vallmanya. Avui la de Sant Daniel. Penso que, no sé si a la una hi haurà la missa allà, al petit ermita de Sant Daniel. Festes majors de veïnats, de barris, però també de pobles veïns. Aviat, com la Benet anunciava, amb les sardanes també hi haurà la de Massanet, i bé, una darrere l'altra, després la de Malgrat, i ja ens plantem a la de Tordera.
1: I tant, ja ens anem a la de Tordera, que la gaudirem molt, sobretot aquesta baixada de carretons.
0: Sí.
1: Ara doncs bé, anem amb aquests aquí, informatius de la nostra casa.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Doncs entrem ara a l'informatiu de les 11 per parlar, com sempre, d'aquest àmbit comarcal, territorial, i és que a la zona prop de Tordera els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per la mort violenta de l'home localitzat aquest passat divendres en un contenidor de l'urbanització Lloret Blau, de Lloret de Mar. La víctima és un home de mitjana edat que encara no ha pogut ser identificat segons fonts coneixedores del cas, però el cos ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, a Girona, on està pendent que s'hi li practiqui l'autòpsia. Abans d'aquest examen forense, està previst que es facin diverses proves per obtenir més informació sobre les lesions i per la seva identificació. Pel que fa a l'origen del crim, encara no sap com ha pogut succeir. Però això ens van quedar de pedra perquè va aparèixer en plena llum del dia en un contenidor a Lloret de Mar.
0: Sí, esclar, aquestes coses pot ser que passin aquí a prop, no?
3: Doncs mira.
0: A les pel·lícules sí, però...
3: Exacte, sí.
0: Però quan diu no amb un contenidor de Lloret...
3: En tot cas...
0: S'ha d'esbrinar això.
3: Sí, en tot cas, molts dels rumors és que doncs, poden pertanyar o a alguna banda o a algun assumpte de comptes, perquè ja és característic que a les urbanitzacions passi això i no en plena ciutat.
0: Per tant,
3: podria ser alguna cosa aquesta, tot i que no se sap res, o sigui que no podem assegurar
0: però, vaja, confiem que s'esbrini, també que es talli una mica d'arrel tot això d'aquestes, que dèiem, no?
3: D'aquests crims, sí.
0: Aquestes dinàmiques que hi ha així que són com molt perilloses.
3: Sí, home, fa una miqueta de por.
0: Sí.
3: Seguim amb més notícies tampoc gaire bones perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de robar joies de manera violenta a persones grans. L'individu de 36 anys actuava repetint un mateix patró. metro. Primer seguia les víctimes fins a casa seva, entrava amb elles a l'edifici del portal a l'ascensor, els sostreia l'or que portessin i després també es treballa amb la hipòtesi que després els venia en establiments de compravenda a l'àrea metropolitana. Fins ara se li trobeixen 8 robatoris a dones d'entre 61 i 88 anys. Tots s'haurien comès al llarg del darrer any als districtes de Sant Martí, Sant Andreu i l'Eixample, i també s'hauria comptabilitzat una Malgrat de Mar al Maresme. Per tant, pràcticament que actuava a Barcelona o voltants, però també hi ha alguna actuació al Maresme. Per tant, la policia que el va enxampar aquest 21 de juliol a Barcelona amb un nou robatori, amb una megastió que ja ha quedat oberta per identificar el lladre.
0: Sortosament l'han pogut identificar i empresonar.
1: Mm. Però de robos n'hi ha molts, eh?
3: Sí, això sí que...
1: A molts nivells, eh?
3: Tenim un parell de notícies més, i és que Argentona aquest any no tindrà castell de focs, aquest Sant Domingo, i és que l'Ajuntament ha decidit suspendre l'espectacle pirotècnic que s'havia de celebrar aquest proper dimarts 4 d'agost dins la programació de la Festa Major del municipi, davant l'elevat risc d'incendis forestals que afecta el territori i que preveu que es mantingui durant els pròxims dies. Per tant, per precaució van suspendre aquests focs. A Blanes, per exemple, sí que es van poder dur a terme.
0: Res de la platja, suposo,
3: exacte.
0: No?
3: Però... Sí, al ser una mica a la costa i també tenir una mica controlat es va poder dur a terme, però Argentona que ha decidit doncs cancel·lar-ho. Per tant, doncs aquest 4 d'agost, que no podrà ser com sempre carregat de tradició, i hauran doncs d'esperar l'any vinent a veure si es poden dur a terme.
1: Argentona veia molt de bosc.
0: Aquí Tordera es va suspendre.
3: Sí. Al final toca pràcticament, una de les raons era perquè tocava, o molts dels focs podien arribar a tocar sí. la zona de bosc.
1: Sí, sí, és tant. Molt boscós.
0: Doncs aquí Tordera algun any també s'havia suspès.
3: Sí, ara recordo, no sé si fa dos o tres anys. Sí. Potser tres, sí, sí. Sí. Doncs es van suspendre per les mateixes
0: raons. Espera que aquí raons. Ja, com arribi la Festa Major, hagi plogut i sí. la situació hagi canviat.
3: De fet, aquí a Tordera hi va haver un any que sí que es van fer i va haver un petit incendi, molt, molt petit, es va encendre i es va apagar al moment. Sí. Però era perquè tot estava molt ressec. Però bueno, en tot cas, acabem amb una darrera notícia, que és que 6 municipis del Maresme aspiren a obtenir finançament de la Generalitat en la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de Catalunya. Malgrat de Mar, Santa Susana, Calella, Canet, Premià de Mar i Premià de Dalt han presentat els seus projectes abans que es tanqués el termini el passat 17 de juliol. Ara les candidatures seran avaluades pel govern, que preveu resoldre la convocatòria el mes d'octubre. Els 6 projectes del Maresme comparteixen el mateix objectiu, intervenir de manera integral en barris o sectors dels municipis que necessiten una renovació en l'espai públic, una millora dels habitatges i dels equipaments, també una adaptació al canvi climàtic o un reforç de les polítiques socials. Tot i això, cada municipi ha adoptat la proposta a la seva realitat. Potser alguns Clar. Necessiten una mica més de manteniment i neteja a algun veïnat, un altre potser adaptar-ho a la gent gran. Cadascú ha sí. fet una mica el seu projecte Clar. Segons el que necessita. Per tant, a l'octubre doncs, que se sabran quins d'aquests 6 projectes o potser tots es subvencionen. Per tant, esperar aquests mesos. Només acabem amb un punt meteorològic, i és que avui farà sol a Tordera i a tota la comarca. Cap a la tarda haurem de veure si els núvols es poden arribar a convertir en alguna cosa més, però pel que fa a la pluja no ens hauríem de preocupar. Això ho vam dir ahir també i va acabar caient alguna gota.
0: Alguna gota simbòlica.
1: Molt poques, molt poques.
3: Sí, però en tot cas el que sí que podem assegurar és que no tindrem pluges abundants ni gaire ruixats.
0: Més aviat el que hem de fer és preparar-nos per la calor un dia més.
3: Doncs sí, un dia més, perquè aquesta és una d'estacalors que no paren de venir, i haurem de veure la setmana que ve com afecta també els nostres el nostre dia a dia.
0: A veure, esperem que un dia o altre no refrescarà.
3: Home, sí, algun ruixat algun dia esperem que caigui. Això ja veurem, que passarà al final per Festa Major, que no falla, que algun dia sempre acaba plovent. Ja.
0: Sí, això és tradició, a veure aquest any què passa.
3: En tot cas, ara sí que us deixem amb el Matí de Sardanes.
0: Doncs seguim.
1: D'acord.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: I bé, Dolors, continuem després dels informatius de sí, les 11. Aquesta última hora que tenim ara aquí.
1: Sí, amb la següent sardana, que és una que ha demanat la Benita per dedicar a en Lluís, i sí, la sardana és Sota la parra. Escoltem-la.

0: Molt bé, doncs continuem. I ara ho farem escoltant La bonica Neus, d'en Siegfried Galvany, que l'ha demanat en Joan Chapellí per dedicar-li a la seva filla, a la Lídia, que serà el seu sant.
1: Quin número és, La bonica
0: la
1: Neus?
0: La número 2.
1: La 2, ah.
0: La número 2. Vale, doncs.
1: Estem aquí amb La bonica Neus,
0: sí,
1: amb la cobla Els Mongrins. Escoltem.
0: Per la Lídia.

0: Doncs bé, tenim trucada mentre estan, doncs, la Dolors està una mica, doncs, ocupada. Entrarem amb aquesta trucada. Hola, bon dia. Hola? No se sent gota. Hola?
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Crideu una mica més, que no se sent. A veure?
1: Bon dia.
2: Dolors. Hola.
0: Ara sí que te sentim.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlem?
1: Amb en Gabriel Paez.
2: Hola, Gabriel. Bon dia. Què tal?
1: Bé, bé. Us estic escoltant.
2: Sí? Que bé, que bé. Està anant bé, no, el programa?
1: Encara anem diumenge.
2: Clar. Ben fet, ben fet. Molt bé, doncs ara toca tu dedicar una sardana. A quina voldries?
1: Bueno, la que vingui ara.
2: La que vingui ara. Mira, la que ve ara, te'n dic, la següent serà el Garbí de Palamós, però si vols em pots triar alguna altra, com per exemple, a veure aquí. Com?
1: No, més igual.
2: Aquesta t'estarà bé, el Garbí de Palamós?
1: Sí, aquesta ja em va bé.
2: Molt bé. Doncs te l'apuntem. Un moment. Gabriel.
1: Paez.
2: Sí, Paez, el Garbí de Palamós, per dedicar a qui?
1: A la meva família.
2: Sí, a la família.
1: Família, a l'Antonio Cuenca i a la Carmen, la seva dona.
2: Sí.
1: Tothom que... Bueno, a vosaltres dues, també.
2: Gràcies.
1: I tothom que escolta en Ràdio Tordera.
2: Molt bé.
1: I els que no l'escolten també.
2: Els que no l'escolten també, ben fet, veus? S'ho perden, els que no ho escolten s'ho perden, però els hi dediques igualment la sardana, eh?
1: Exactament, exactament.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies per la trucada i que tinguis molt bon diumenge.
1: Igualment, gràcies.
2: Adéu.
1: Cuideu-vos de la calor.
2: I això sí que ho hem de fer, eh? Tu també. Guarda't de la calor, perquè això és força inaguantable. Aquest estiu, déu-n'hi-do.
0: Adéu, bon dia.
2: Adéu.
0: I tenim a l'altre costat... Ah, no, mira, aquesta de l'altre costat ens ha deixat.
2: Ens ha deixat aquesta trucada.
0: Ara sembla que entra una altra trucada. Un segundet, que passo per taula. Endavant.
2: Hola.
3: Bon dia.
2: Bon dia, amb qui parlem?
3: Amb l'Antonio Cuenca.
2: Amb l'Antonio Cuenca. Bon dia, Antonio, què tal?
3: Bé, estupendo.
2: Sí? Estupendo. Va bé sentir això d'estupendo.
3: A trucar a Ràdio Tordera per dedicar una sardana. Posa'm aquesta que ve a continuació de Palamós, que ha dedicat en Paez.
2: Sí, aquesta sí, l'acaba de demanar en Gabriel Paez. Per cert, tu entres a dintre les seves dedicatòries. I també ens l'ha demanat en... en Marc Massaguer, que ha dit que volia una d'aquestes de Palamós, i després també ens l'ha demanat, a veure qui més. Ah, sí, la Teresa Buixeda. O sigui, t'afegeixes en aquesta?
3: Sí. La vull dedicar a en Xepallí, a en Joan Martori, a en Paez, que ja l'he sentit ara mateix,
2: sí?
3: A l'Enric i la Núria de Blanes,
2: Enric i Nuri...
3: A la Montse de Mataró, Salvador Molins, que també l'he sentit.
2: Sí.
3: En Ventura, els de Can Toies i els de Can Sureda. Llavors, a vosaltres, a tot Tordera, i que tinguem salut per poder-nos tocar forces diumenges.
2: I tant, això és el que desitgem i demanem, eh?
3: Això és el principal. Vinga, macos.
2: Doncs moltes gràcies, Antonio, i molt bon diumenge.
3: Igualment per vosaltres. Vinga, bon dia.
2: Adéu.
0: I una altra trucada. No, aquesta ens deixa sempre.
2: Ens deixa.
0: No sé com doncs és que bé. No la podem agafar. N'hi ha esperem, una que no la podem agafar.
2: Esperem poder-la recuperar.
0: No té prou paciència. A veure, ara n'hi ha una altra que
2: sí?
0: Truca a la porta. A veure.
2: A veure ara.
0: A veure ara.
4: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Amb qui parlem?
4: Amb la Montse Remeinau.
2: Hola.
4: Hola, bon dia.
2: Hola, Montse. Quina sardana voldries? Bé, també és això, que anem demanant si us podeu afegir, perquè en tenim ja...
4: Sí, una de cantada, la que sigui l'última.
2: Sí, la següent cantada serà... A veure...
0: La 22, el carrer Tribala.
2: La 22, ja la tenim...
0: 22 o 26.
2: El 22 o 26, a veure, un moment. La 26. La 21, la 21 o la 26, o sigui, o seria l'Empordà o seria jo em voldria una noia. Quina tries?
4: L'Empordà mateix.
2: L'Empordà. D'acord. A qui la dediques, Montse?
4: Mira, se la dedico a la meva mare, a tota la meva família, a tots els meus amics, a vosaltres i a tothom que escolta la ràdio.
2: Nosaltres i a tothom, d'acord?
4: Molt bé. Pues, Reyes, que tinguem un bon diumenge i una bona setmana.
2: Igualment, igualment per tu, eh? Gràcies.
4: Adéu,
2: per tu,
4: que vagi bé. Adéu, adéu.
0: Doncs ara sí que no en tenim cap
2: bé,
0: més.
2: Bé, doncs ara sí que anem a la següent sardana.
0: A veure, com... aquesta és que el Canal 2 sembla que no vol entrar, eh? Provem-ho.
2: Tenim una altra trucada?
0: Sí.
2: Sí, hola, bon dia.
5: Bon dia, és a mi?
0: Sí.
2: Sí?
5: És que hem tingut 3 o 4 trucades a la vegada i ens hem barrejat. Bon dia, és... bon dia a tots. Em dic Pilar, soc una fidel millora de les sardanes.
2: Sí.
5: I vull dir, és com la meva filla de diumenge als matins.
2: Ah, sí, també. També estàs enganxada a les sardanes, eh, Pilar?
5: A les sardanes cada diumenge. A més, us escolto molt de gust i us ho agraeixo molt tant a la Núria com a tu, Dolors. I us ho agraeixo molt que estigueu a peu del canó. I llavors dedico la propera sardana que tingueu programada a tots els oients que són com la meva família i especialment a llavors la Santa Espina em recorda la meva àvia. Moltes gràcies a la Santa Espina. Sí. Sí. Moltes gràcies a tots.
2: Gràcies a tu per ser-hi també, no? Per aquest seguiment que fas.
5: Són molts els que estem escoltant Ràdio Tordera i no telefonem, però de tant en tant penso que telefono-los perquè... Però bé, avui veig que hi havia un rebuig de trucada, però com he trucat, m'he trobat amb Paes, amb l'altre, m'hi heu pensat tu, i diu quin dia de trucades.
2: Una mica de paciència bé, teniu, eh?
5: Sí, bon dia a tothom, eh? Moltes gràcies.
2: Gràcies per trucar, Pilar. Gràcies. Bon diumenge.
5: Bon
2: adéu.
5: Bon diumenge.
2: Adéu, adéu.
0: Doncs bé, la Pilar vota que també de tant en quant ens truca.
2: Sí, també, i segons diu ella, també escolta cada diumenge, o sigui sí, que li agraïm sí. A la Pilar també que faci això també, aquí amb Matí de Sardanes. Doncs sí, ara sí, anem a escoltar aquesta sardana, el Garbí de Palamós, que també s'hi ha afegit ara, la Pilar vota. Escoltem-la.

0: Molt bé, continuem.
1: Tenim trucada.
0: Tenim trucada. A veure qui tenim ara. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem?
2: Hola, Quimeta.
0: Bon dia, Quimeta, què tal?
2: Bé, gràcies a Déu. Bé.
0: Sí, doncs vinga, seguir bé i aguardar-te de la calor. Quimeta,
2: ja m'afegeixo,
0: sí,
2: ja m'afegeixo.
0: Sí, ara és qüestió d'anar-se afegint perquè tenim la sort que truqueu molta gent i llavors, a veure, mirem quina la següent sardana. A veure, serà...
1: La 3, me sembla, Dolors.
0: Com?
1: La 3.
0: La 3. No és el 19?
1: Ah, si és la 19.
0: A veure...
1: Però la 3,
0: camí
1: d'anada. Marc Massagué porta Palamós...
0: Ja l'hem
1: posada?
0: L'hem posat, aquesta, sí. Ah, sí, sí. Ara penso que toca camí d'anada, que l'havia demanat la Josefina Fullai, que si t'hi vols afegir, Quimeta, o si no...
2: No, ja m'afegeixo.
0: O si no, la següent seria Port de Palamós.
2: No, no, és igual, és igual.
0: Sí.
2: Una de les dues és igual. Sí. Bueno, doncs per tu i la Núria. Núria, bon dia.
1: Hola, guapa, bon dia.
2: Bon dia, bon dia. A tota la Ràdio en Pes, sí? A la Petita i en Pere, a l'Angelina i en Pep, i avui l'Angelina és el seu sant, moltes felicitats.
0: Sí, sí, sí. I tant.
2: Després, en Monchi, la Rosa Vilaplana, la Lolita i en Marcelí, i a tota la gent que escolta la ràdio, tant de Tordera com de Pare Tordera.
0: Molt bé, Quimeta. Ah, doncs gràcies per la teva trucada. I ara
2: gràcies a vosaltres pel posar-me.
0: Gràcies.
2: Bon dia.
0: Adéu.
2: Igualment, igualment.
1: Adéu-siau des de Sant Pere.
0: Doncs si ara...
1: Ara te'n truc un altre.
0: Un altre. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
3: Amb la Vicenta de Blanes.
0: Hola, Vicenta, què
3: avui,
0: tal?
3: Avui, a més de la primera, sóc l'última, no?
0: Avui sí, però bé. Sí. I ets, que és el que compta,
3: He tingut això mateix, he tingut un problema amb el mòbil i fins ara no he pogut. Bueno, doncs mira, poseu-me la pròxima que toqueu.
0: Sí, sí, la propera és aquesta que dèiem camí d'anada, et sembla bé?
3: Vale, doncs vinga, camí d'anada, aquí sí que he de tornar també.
0: També, també, i tant, sí, sí.
3: Clar que sí. Pues vale, maques. Mira, la dedico per tota la meva família,
0: sí,
3: per vosaltres, i en Lluís i la Benita, per la Rosa Pimàs, la Teresa Buixeda i en Pere, la Montse Moreno, i molt especial per la Nàdia, la meva neta, que era Santa Nàdia, per avui la meva nora, que és Blanca, per totes les Blanques, que avui és el sant que tu comentaves al principi.
0: Àngels, ja deia, sí.
3: La Mare de Déu dels Àngels, doncs també és Santa Blanca.
0: Santa Blanca,
3: no t'has equivocat, és la Mare de Déu dels Àngels.
0: Molt bé, molt
3: bé. I per tothom qui escolti el programa, per vosaltres i per tota la gent que escolti el programa.
0: Doncs, Vicenta, moltes gràcies per trucar i ara també suposo que tothom content amb les dedicatòries que els hi fas,
3: Vale, maca, una abraçada per vosaltres, ja està diumenge.
0: Fins diumenge, adéu, Vicenta.
3: Adéu, maques, adéu.
1: Doncs bé.
0: Ara sí, la sardana... Espera, que ja m'he perdut. Camí d'anada.
1: El camí d'anada. Si és d'anada, hem de tornar, també.
0: Sí, i tant, i tant. Anar i tornar.

0: Bé, doncs continuem amb més sardanes i ara escoltarem el Port de Palamós, que aquesta sardana l'ha demanat un moment que aquí porto una mica d'embolic. L'ha demanat en Salvador Molins, em sembla?
1: Sí.
0: Sí?
1: En Marc Massagué també.
0: Qui més?
1: En Marc Massagué.
0: En Marc Massagué també l'ha dedicat.
1: L'Antonio Cuenca.
0: I l'Antonio Cuenca. Doncs sí, ho tens... coincidim, Núria. Ho tenim.
1: Molt bé.
0: En Salvador Molins, també en Marc Massagué, que ha fet la dedicatòria, i l'Antonio Cuenca. Escoltem-la.
1: Escoltem.

0: Després d'aquesta bonica sardana al port de Palamós, continuem nosaltres amb més dedicatòries.
1: Sí, sí, sí, ara una que ha demanat l'Àngel i que és la sardana Costa Brevenca. Soltem-la.
0: Costa Brevenca és...
1: La número 12.
0: Ah, la número 12. Anem a buscar aquest 12.
1: Aquí la tenim, la Quimeta, que és d'en Ricard Viladesau. La Dolors, la Floristria, la Dolors Tura i Formiga.
0: Molt bé.

0: Doncs
1: bé,
0: bé,
1: continuem i ara anem a una sardana cantada que ens ha demanat l'Enric de Blanes i és la sardana L'Empordà.
0: D'acord, doncs aquí tenim L'Empordà.

0: Molt bé, no tenim massa temps, per tant no l'escoltem tota, però ara n'escoltarem una altra de cantada que ens havia demanat l'Àngel, i que és, a veure, Jo em voldria una noia.
1: Doncs a veure com sona aquesta.
0: L'Àngel Miret l'havia demanat per dedicar a tothom i a nosaltres, Jo em voldria una noia.

0: aguantar més. És el joc de la Virgen del Puño quan hauria de ser al revés. Per això nosaltres seguim la corrent. Visca el jovent, visca el jovent. Vinga, espardenyes, sabates i esclops. Qui tingui més que sopi dos cops.
1: Bé, molt bé, seguim. Dolors, qui tingui diners, que sopi dos cops.
2: Sí, doncs mira.
1: Està bé, això.
2: Quin mal de panxa, dos cops sopar, bo. Bé, ara sí que ja anem
1: acabant. A veure, ara hi ha la Josefina.
2: La Josefina Fullà, que ens ha demanat la sardana Claró de Posta.
1: Claró de Posta.
2: Escoltem-la.
1: Doncs escoltem aquesta Claró.

0: Bé, doncs no tenim massa temps, per tant, ara el que sí que farem és el sorteig, no, Núria?
1: Sí, a veure quantes trucades hem tingut, no, jo no les he pas apuntades.
0: A veure qui s'emporta. 32 trucades hi ha hagut.
1: Molt bé, 32.
0: Sí, llavors...
1: Bé, doncs...
0: Digues un número.
1: Un número de l'1 al 30...
0: De l'1 al 32, sí.
1: El 25 avui, va.
0: El 25, doncs la trucada 25 ha estat la Fina de Palafolls. Ah, o sigui que, Fina, de Palafolls, et fem un val per aquest vermut, sí, per dues persones a Cal Terrassà, que pots venir a buscar aquí a la ràdio i després fer el vermut aquí al costat mateix. Bé, ara el fem i és,
1: Fina,
0: un val que tindrà 30 dies de
1: això
0: validesa.
1: Això sí, ho hem de recalcar, 30 dies,
0: sí, perquè ara aquí en tenim
1: caduquen,
0: un de la Consol Xauvet. Consol, tens un val del dia 5 de juliol, per tant, el 5-2 caduca. Després tenim el val de la Quima de Canet. La Quima, des de Caldes, no sé si ens escoltes. El teu val caduca el dia 12 d'agost. Després tenim el de Marc Massaguer, que caduca el 19. El 19 d'agost caduca el val per anar a fer el vermut. I també tenim el d'en Joan Prado, que caduca el 26. Aquest és més recent, és tot plegat de la setmana passada, o sigui que, Joan Prado, tens temps de recollir el val per anar a fer aquest vermut per dues persones a Cal Terrassà. I ara tenim el de la Fina de Palafolls, d'avui, tindrà una validesa de 30 dies. Molt bé, doncs, fet el sorteig, continuem, que ens queda per escoltar dues sardanes.
1: Carrer Tribala,
0: que ens l'ha demanat la Consol, i després ja serà la Santa Espina. Anem al carrer Tribala, ara.
1: Doncs escoltem el carrer Tribala.

0: És molt bonic el carrer Tribala, però són i 57, sí. Hem de posar la Santa Espina, sí, la Santa Espina i acomiadar-nos.
1: Per, sí, sí, la Santa Espina que l'ha demanat, com sempre fa la Consol Xauvet per dedicar-se-la, ella mateixa l'ha demanat en Marc, Marc Massaguer, tu, sí. Sempre la Santa Espina,
0: i també la, i la Pilar
1: ens l'ha demanat
0: Bota.
1: La Pilar Bota, o sigui que nosaltres ens acomiadem,
0: adeu-siau.
1: Sentim un trosset de Santa Espina i molt bon diumenge i bona setmana a tothom.
0: Bona setmana, adeu-siau.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Janis Mas per explicar totes les notícies més destacades d'avui diumenge 2 d'agost de 2026. L'Ajuntament de Tordera descarta carregar la tarifa de l'aigua al cost dels filtres per combatre les pifes. L'alcaldessa de Tordera va fer en el ple municipal una declaració sobre l'estat del procés per erradicar els compostos de pifes a l'aigua del municipi, posant el focus en les mesures tècniques adoptades, el finançament de les actuacions i la investigació sobre l'origen de la contaminació. Després de diverses alternatives analitzades com plantes d'osmosi inversa o sistemes de filtratge per resines, les empreses han descartat i han conclòs que la instal·lació de filtres de carbó actiu és la solució més eficaç i segura. Aquestes actuacions es complementen en estacions de bombament de Tordera a Agora i de Masmora a Sant Daniel. Una de les decisions principals anunciades és que aquestes inversions no es finançaran amb càrrec a la tarifa de l'aigua, evitant que la ciutadania assumeixi el cost que els perjudicis ocasionats. Per fer-ho possible, l'Ajuntament sol·licita a la Diputació de Barcelona la subvenció per la millora de la xarxa i eficiència del servei d'aigua, així com la tramitació d'un préstec a través de la línia de crèdit local de la Diputació, amb un tipus d'interès zero. L'Agència Catalana de l'Aigua, juntament amb el Departament de Seguiment i Control del Medi, manté oberta la investigació per identificar els focus potencials de la contaminació, amb resultats que apunten a determinades zones dels polígons industrials del tram mitjà de la Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha recuperat per a la pròxima Festa Major de Sant Bartomeu una de les activitats més esperades al municipi, la baixada de carretons. Després de superar els requeriments tècnics per garantir la seguretat màxima, la cita se celebrarà el dissabte 22 d'agost de 2026. Les inscripcions són gratuïtes i es poden dur a terme a través del tràmit en línia habilitat per la seu electrònica de l'Ajuntament. Hi pot participar tothom en una categoria única i els menors de 16 anys han d'anar acompanyats d'un major d'edat responsable, mentre que els de joves d'entre 16 i 17 necessitaran una autorització signada pel pare, mare o tutor legal. Per garantir que la prova sigui una festa segura i lúdica, recordem que no es tracta d'una cursa ni una competició de velocitat, sinó d'un espectacle, els vehicles han de complir una sèrie de normes. Primer de tot, hauran de ser construcció pròpia, sense estar motoritzats, i amb un mínim de 3 rodes, frens, direcció adequada i elements que no sobresurtin perquè puguin posar perill al públic. Es valorarà també positivament l'ús de materials reutilitzats i reciclats, i és obligatori l'ús de casc integral per al conductor i passatgers, recomanant també guants, genolleres, colzeres i pantalons llargs. Per acabar, també serà totalment prohibit llançar aigua o objectes al públic i l'organització es posarà a realitzar controls d'alcoholèmia i drogues abans de les proves. La vegetació visible a la punta del campanar ja està retirada. Es van fer aquesta setmana els treballs de neteja i manteniment d'aquest emblema local. Segons avançava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, el consistori ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona aprofitant la línia d'ajuts destinada a la conservació del patrimoni. Els objectius de l'actuació eren eliminar la vegetació que ha crescut a la punta del campanar. També es vol instal·lar uns passamans a les escales per garantir la seguretat dels visitants i s'inclourà una neteja i manteniment general de la façana del monument. Per dur a terme aquestes tasques, l'Ajuntament va formalitzar un conveni amb el bisbat, titular de l'immoble, que permetia l'accés i la realització de les obres necessàries. I segons dades del jutjat de Pau, l'any passat Sofia en nenes i Aran en nens van ser els noms més posats a Tordera. Malgrat que els noms posats al municipi són molt diversos, en nenes també destaquen Martina i Mia, i en nens Gabriel, Bruno o Tiago. Aquests són els noms, recordem, més posats a Tordera. En total, el 2025 hi van néixer 107 nadons, 56 nenes i 51 nens. Pel que fa a nivell de Catalunya, l'any passat Júlia va ser el nom més posat de les nenes i Vial el més repetit entre els nens. També a Catalunya va néixer 54.249 nadons, un 0,8% més que el 2024. I acabem amb un apunt meteorològic, i és que avui a Tordera tindrem temperatures mínimes d'entre 22 i màximes de 32. Aquestes màximes s'arriben al migdia. Avui cel clar, sense tants núvols com el dia d'ahir, això sí, tampoc s'esperaran cap previsió de pluja. Demà dilluns tindrem un dia una miqueta més ennuvolat, que també es veurà reflectit en dimarts. Dimecres sí que veurem una pujada de nou de temperatures, més o menys com avui diumenge, i de cara a dijous es preveuen alguns ruixats fins al dissabte. Per tant, tindrem potser un parell de dies on podrà ploure en algun moment del dia. Després ja tornarem a tenir aquesta pujada de temperatures.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
1: Ràdio Tordera.
2: Thank you.

0: Aquesta sardana és el mateix un prodigi de popularitat.
1: Aquesta sardana

Per 87 anys i el salt és una 60 de còmode. Com vol que vulgueu

0: lugar do
1: carro.
2: Oh no.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar totes les notícies més destacades d'avui diumenge 2 d'agost de 2026. L'Ajuntament de Tordera descarta carregar la tarifa de l'aigua al cost dels filtres per combatre les pifes. L'alcaldessa de Tordera va fer ahir en el ple municipal una declaració sobre l'estat del procés per erradicar els compostos de pifes a l'aigua del municipi, posant el focus en les mesures tècniques adoptades, el finançament de les actuacions i la investigació sobre l'origen de la contaminació. Després de diverses alternatives analitzades com plantes d'osmosi inversa o sistemes de filtratge per resines, les empreses han descartat i han conclòs que la instal·lació de filtres de carbó actiu és la solució més eficaç i segura. Aquestes actuacions es complementen en estacions de bombament de Tordera a Gora i de Masmora a Sant Daniel. Una de les decisions principals anunciades és que aquestes inversions no es finançaran amb càrrec a la tarifa de l'aigua, evitant que la ciutadania assumeixi el cost que els perjudicis ocasionats. Per fer-ho possible, l'Ajuntament sol·licita a la Diputació de Barcelona la subvenció per la millora de la xarxa i eficiència del servei d'aigua, així com la tramitació d'un préstec a través de la línia de crèdit local de la Diputació, amb un tipus d'interès zero. L'Agència Catalana de l'Aigua, juntament amb el Departament de Seguiment i Control del Medi, manté oberta la investigació per identificar els focus potencials de la contaminació, amb resultats que apunten a determinades zones dels polígons industrials del tram mitjà de la Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha recuperat per a la pròxima Festa Major de Sant Bartomeu una de les activitats més esperades al municipi, la baixada de carretons. Després de superar els requeriments tècnics per garantir la seguretat màxima, la cita se celebrarà el dissabte 22 d'agost de 2026. Les inscripcions són gratuïtes i es poden dur a terme a través del tràmit en línia habilitat per la seu electrònica de l'Ajuntament. Hi pot participar tothom en una categoria única i els menors de 16 anys han d'anar acompanyats d'un major d'edat responsable, mentre que els de joves d'entre 16 i 17 necessitaran una autorització signada pel pare, mare o tutor legal. Per garantir que la prova sigui una festa segura i lúdica, recordem que no es tracta d'una cursa ni una competició de velocitat, sinó d'un espectacle, els vehicles han de complir una sèrie de normes. Primer de tot, hauran de ser construcció pròpia, sense estar motoritzats, i amb un mínim de 3 rodes, frens, direcció adequada i elements que no sobresortin perquè puguin posar perill al públic. Es valorarà també positivament l'ús de materials reutilitzats i reciclats, i és obligatori l'ús de casc integral per al conductor i passatgers, recomanant també guants, genolleres, colzeres i pantalons llargs. Per acabar, també serà totalment prohibit llançar aigua o objectes al públic i l'organització es posarà a realitzar controls d'alcoholèmia i drogues abans de les proves. La vegetació visible a la punta del campanar ja està retirada. Es van fer aquesta setmana els treballs de neteja i manteniment d'aquest emblema local. Segons avançava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, el consistori ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona aprofitant la línia d'ajuts destinada a la conservació del patrimoni. Els objectius de l'actuació eren eliminar la vegetació que ha crescut a la punta del campanar. També es vol instal·lar uns passamans a les escales per garantir la seguretat dels visitants i s'inclourà una neteja i manteniment general de la façana del monument. Per dur a terme aquestes tasques, l'Ajuntament va formalitzar un conveni amb el bisbat, titular de l'immoble, que permetia l'accés i la realització de les obres necessàries. I segons dades del jutjat de pau, l'any passat Sofia en nenes i ara en nens van ser els noms més posats a Tordera. Malgrat que els noms posats al municipi són molt diversos, en nenes també destaquen Martina i Mia, i en nens Gabriel, Bruno o Tiago. Aquests són els noms, recordem, més posats a Tordera. En total, el 2025 hi van néixer 107 nadons, 56 nenes i 51 nens. Pel que fa a nivell de Catalunya, l'any passat Júlia va ser el nom més posat a les nenes i Vial el més repetit entre els nens. També a Catalunya va néixer 54.249 nadons, un 0,8% més que el 2024. I acabem amb un apunt meteorològic, i és que avui a Tordera tindrem temperatures mínimes d'entre 22 i màximes de 32. Aquestes màximes s'arriben al migdia. Avui cel clar, sense tants núvols com el dia d'ahir, això sí, tampoc s'esperaran cap previsió de pluja. Demà dilluns tindrem un dia una miqueta més ennuvolat, que també es veurà reflectit en dimarts. Dimecres sí que veurem una pujada de nou de temperatures, més o menys com avui diumenge, i de cara a dijous es preveuen alguns ruixats fins al dissabte. Per tant, tindrem potser un parell de dies on podrà ploure en algun moment del dia. Després ja tornarem a tenir aquesta pujada de temperatures.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. FM.

0: Bon dia, 4 minuts que falten per arribar al punt de 3 quarts d'11 del matí. Com cada 15 dies arriba una nova cita del programa L'Alcaldessa Respon. Avui comencem amb una mica de retard. Ens consta des dels serveis de gabinet d'alcaldia de que l'alcaldessa Tordera té compromisos, en aquest cas socials, amb un casament, per tant ens arriba tard. Nosaltres però tenim el compromís també amb tota l'audiència i també volem començar el programa ja en aquesta hora, just quan entra per la porta ara mateix l'alcaldessa de Tordera, com dèiem, amb un justos de temps, però com dèiem, fidels a aquesta cita que tenim cada 15 dies aquí als estudis de la ràdio per atendre preguntes. Darrerament ja hem entrat en una dinàmica diferent de programa on tenim moltíssimes preguntes. Avui en tenim 89, gairebé 90 preguntes. De fet, els serveis informatius ens demanaven que també preguntéssim alguna cosa a l'alcaldessa i em sembla que, per respecte a les 89 persones que ens han enviat alguna cosa, ho deixarem per més endavant. Sí que ja d'entrada, com poden comprendre totes les persones que ens han fet arribar aquests missatges a través de xarxes socials, Instagram sobretot, també a través de WhatsApp, també ens han trucat per la ràdio, ens han deixat notes de veu i vídeos que entenguin que no és impossible respondre adequadament aquestes respostes totes avui. Ho farem el proper dia i, en tot cas, les anirem repartint. Tenim aquí l'alcaldessa que arriba just.
1: Sí, perdoneu, és que tenia un compromís, anava pendent de l'hora i pensant, vaig tard, no m'agrada fer tard als llocs, però avui sí que era inamovible i no podia plegar fins que hem acabat ara. Per tant, em sap greu i demano disculpes a l'audiència i a la ràdio.
0: Doncs, evidentment, disculpa d'estar. La setmana passada vam fer pràcticament programa temàtic parlant de l'aigua. Això ha fet que s'acumulessin moltes de les preguntes que també teníem d'altres àmbits. N'hi haurà alguna de l'aigua, que penso que tampoc estarà malament que en tornem a parlar, però si li sembla, anem a parlar temes diversos, eh? Doncs vinga, la Vero diu sobre la piscina, segueixo insistint en que és molt cara quan en altres pobles els nens no paguen i els adults paguen 3 euros com a molt. Aquí per entrar amb la meva filla de 8 anys i jo i ella són 10 euros i crec que és exagerat. Afegeix a la pregunta, així anem fent-ne més a via, i proposa per què a l'estiu no hi ha una parada de bus a prop de la piscina municipal.
1: La parada més propera, començo pel final, eh? És la que hi ha a l'alçada de la plaça de la Concòrdia, sí que s'ha de creuar el pont de la carretera de l'estació, i el preu és el que està fixat per ordenances municipals, si bé és cert que la regidora d'Esports plantejava també ahir al ple que podem fer una revisada amb el benentès d'incorporar algunes novetats de cara a l'any vinent. També recordem que hi ha els abonaments, però és cert que la piscina al final és un servei que és d'ús de tothom i poder sí que ens hauríem de començar a plantejar revisar la tarifa o en qualsevol cas oferir abonaments que siguin més avantatjosos.
0: Molt bé, en Jordi, et fa una pregunta i penso que difícil. Diu, si no fos alcaldessa, sinó una veïna més de Tordera, quines serien les primeres coses que exigiria a l'Ajuntament que millorés?
1: D'entrada, per començar, abans que alcaldessa, sóc veïna de Tordera i sóc mare de família. Això per començar. Per tant, d'entrada, sóc veïna de Tordera i de naixement. A partir d'aquí, tant com a veïna del poble i com a alcaldessa, perquè primer sóc veïna i, per tant, vaig decidir presentar-me a l'alcaldia perquè el poble m'agrada, el que vull és que la gent visqui tranquil·la al poble. Per tant, el que desitjo per mi i per la meva família és que puguem viure en un poble tranquil i on poder garantir el nostre projecte de vida. A partir d'aquí, què volem del poble? Doncs que sigui un poble segur, que sigui un poble amable, que sigui un poble net, que hi hagi prou serveis com per abastir-nos i, a més, que puguem gaudir d'un entorn natural privilegiat, que estem a tocar de Girona i de Barcelona amb res, que estem al costat de la platja i de la muntanya i, per tant, el que vull del meu poble és que es pugui viure en un lloc tranquil. A partir d'aquí, si es generen oportunitats de feina, és la nostra prioritat. Que el poble estigui net i cuidat és la nostra prioritat. Quan més enllà de veïna passes a ser alcaldessa d'aquest poble i et trobes amb el topall d'una administració absolutament burocràtica i encorsetada amb unes normatives que han quedat absolutament desfasades en la realitat del segle XXI, la cosa es posa més difícil. Però és el sistema que tenim i a qui pertoqui canviar aquest sistema o remoure aquest sistema per actualitzar-lo i per fer-lo més àgil, doncs llavors podrem avançar més tranquil·lament.
0: També en Jordi et diu, molts veïns tenim la sensació de que fa anys que hi havia més arbres que feien ombra als carrers i places que no pas ara. Comparteix aquesta percepció? Si és així, quin compromís assumeix avui per recuperar l'arbrat i augmentar les zones d'ombra al municipi?
1: Evidentment comparteixo aquesta visió perquè ens van caure més de 100 arbres durant l'esclafit i altres durant el temporal Harry, però ara és evident que no, amb aquestes calorades els nostres jardiners no ens recomanen plantar arbrat i això ho farem quan passi aquesta calor de cara a la tardor, si és que arriba una mica més de fresca.
0: L'Olga pregunta pels camins i els accessos rurals del veïnat de Sant Pere. Diu, necessiten millores com les que han estat rebent, diu, a Vista, a Vallmanya o a Sant Tou.
1: Sí, es van fent habitualment manteniment de camins, que se n'han cuidat l'àrea de medi rural. També és cert que aquests dies estan amb Alfa 3, com hem estat, hem aturat els treballs de maquinària als camins per evitar el risc d'incendi.
0: La Noelia diu, soc una futura propietària del bloc de pisos situat al camí ral 196 sobre el Teny Market. Diu, ens hem pogut reunir uns quants compradors en un grup de WhatsApp i estem intentant moure una mica la situació perquè portem més d'un any esperant poder comprar els pisos. Sabria dir-nos més o menys quan es donarà l'okay a la llicència perquè Endesa pugui donar la llum?
1: De Endesa, quan és, diu, aquesta pregunta? Perquè la llicència està donada des de la setmana passada.
0: Doncs clar, és de fa 15 dies aquesta pregunta.
1: Doncs està donada.
0: Endesa diu, pot trigar molt en fer això. Entenc que
1: això
0: tot
1: ja
0: està...
1: La llicència està donada, sí.
0: La llicència està donada,
1: sí,
0: per tant...
1: Sí, aquí sí, perquè a més es van posar en contacte amb mi personalment alguns d'aquests veïns.
0: Vinga, doncs seguim. La Montse diu, a Sant Pere la Cruïlla, Aus i Esmarca, en Barcelona l'empresa ha estat fent les obres, on ha deixat... No ha deixat bé ni la vorera ni la calçada, es farà alguna cosa per solucionar-ho?
1: Doncs reclamar a l'empresa que la deixi bé.
0: La Tamara...
1: Prenem nota d'això, sí.
0: Sí? Us es marca en Barcelona.
1: Sí, sí, sí,
0: Tamara,
1: sí.
0: Diu, es podrien revisar les normes de la piscina, les veig injustes. Estic molt descontenta amb el servei. La veritat, cada any puja més el preu i hi ha més restriccions. Diu, un exemple, l'any passat podia anar a passar el dia amb la meva nevera, menjar allà amb els nens i d'últim prendre un gelat en el xiringuito. Però aquest any no deixen entrar neveres petites, només que... Més que sigui menjar i veure com comprendran amb el preu, estar a l'entrada és convenient passar-hi el dia. Entenc que hi ha molta gent incívica, però estaria bé que poguéssim menjar i veure sempre deixant-ho després tot net i polit. Després, diu, també hi ha preferències, perquè a mi no em deixen entrar a la meva nevera, però fa al cap d'una estona vaig veure una família d'ètnia gitana, la qual va entrar sense problemes. Diu, no sóc racista, però tots moros o tots cristians.
1: Doncs mira, justament si es posen normes és perquè no passin coses com aquestes, que es munten pícnics de manera absolutament cívica i que no respecten cap de les normatives, ja no només de la piscina, sinó de qualsevol entorn natural, com per exemple el Parc Prudenci Bertrana. Poder les normes són injustes, però sí que el que s'ha d'aplicar en aquests casos és el sentit comú i dubto que els responsables de la piscina no deixin entrar algú amb un entrepà i una ampolla d'aigua. Altra cosa és que ens instal·lem a la piscina, com a una zona de pícnic, amb taules, cadires, neveres, parasols, per passar-hi tot el dia com si estiguéssim a la platja o en una zona habitada per a tal efecte. La piscina és per remullar-se, és per refrescar-se, és fins i tot per passar el dia, però hem de fer-ho tot des del sentit comú.
0: En Carles pregunta com està la perllongació de la C32.
1: Doncs mira, a mi també m'agradaria saber-ho, perquè l'última notícia que tenim és de fa més de 8 mesos, que ens va, o gairebé un any, que ens va convocar el secretari de Carreteres, d'Infraestructures i Carreteres de la Generalitat per informar-nos de que era una de les tres vies alternatives que tenien com a millora de la mobilitat de la Selva i l'Alt Maresme. Semblava que la que més avançava o la que tenia més números de que tirés endavant era la prolongació de la C32, però no s'ha mogut res des de fa aproximadament un any.
0: L'Amador, es poden fer controls de soroll al carrer Gran de Sant Andreu i Girona?
1: Sí, s'han de fer controls arreu del municipi.
0: Fa una segona pregunta, diu que caldrien càmeres a les illes d'escombraries del carrer Maresme amb Girona.
1: Mireu, això de les càmeres a les illes de contenidors, és cert que és un mètode dissuasori, perquè en allà on hi ha càmeres es nota que la gent ho fa més o menys bé, tot i això es detecta molta infracció per càmeres, però ara mateix les càmeres que prioritzem són les de seguretat ciutadana. No està previst posar una càmera al carrer Maresme.
0: L'Emilio parla de l'aigua i pregunta per què no van dir en el seu moment, quan feia 3 mesos, que sabien tot el tema de l'aigua. Entenem que parla dels anàlisis,
1: sí,
0: parla de l'aigua.
1: A veure, mira, deixeu-m'ho explicar bé, perquè és que hi ha molta desinformació i algú volgudament intenta donar molta desinformació a l'entorn del tema de l'aigua. Que les analítiques, a veure, les empreses concessionàries de l'aigua, tant Aqualia com Abastaments, fan analítiques cada mes, des del 2023. El 2023, la Unió Europea diu, escolteu, comenceu a vigilar els pifes de l'aigua, a controlar, perquè es detecta la presència d'aquests microplàstics. Comenceu a conèixer les tendències, perquè són components molt nous i no, d'entrada no són naturals, per tant són algú que llença, i s'han de començar a controlar quines són les dinàmiques que prenen. Es detecten pifes a Tordera al final del 23, amb puntes al 24 i també algunes al 2025. aquesta informació existeix i deien, hi ha els PIFAS i el control és aquest tal com ens marca. A partir d'aquí, a partir del 2 de gener de 2026, sí que el Ministeri del Govern espanyol dictamina un topall límit, que és el 0,1 micrograms per litre. Què vol dir això? Vol dir que en les analítiques que hem anat fent durant aquests 3 anys s'han detectat moments puntuals de PIFAS quan encara no estaven els paràmetres establerts, durant el mes de l'any 24 especialment, i alguna punta l'any 26. En aquest 26, els laboratoris en els quals fan les acreditats les analítiques, les nostres concessionàries no havien detectat PIFAS. Què passa? L'Agència de Salut Pública també al llarg de tot aquest temps fa analítiques puntuals a tot l'aquífer. El 12 de maig, Salut Pública, sense avisar-nos, perquè evidentment la gràcia d'aquestes analítiques és que es fan sense avisar, i sort que es fan per detectar aquests casos, el 12 de maig Salut agafa una mostra de la qual no en tenim coneixement. Aquesta mostra surt positiva. El protocol de Salut marca que han d'agafar una contramostra, que l'agafen el dia 17 de juny. Els 10 dies o 15 dies que passen per analitzar aquestes mostres que agafen, surt el resultat de 1,07. Què fa l'Agència de Salut Pública, que és la competent per declarar l'aigua no apta? Doncs el 7 de juliol ens diu, Tordera, heu de declarar l'aigua no apta perquè supera en PIFAS, malgrat que les nostres concessionàries ja havien enviat les analítiques corresponent als PIFAS i entrava dintre la normalitat. Per què les analítiques de les concessionàries entren dintre els paràmetres del 008 o 009 i a Salut li surt un 1,07? Perquè ens diuen tant Salut Pública com els laboratoris que el grau d'incertesa que existeix en els resultats de les mostres que s'agafen arriba fins al 50%. Per tant, amb aquest nivell d'incertesa, de l'1,07, Salut Pública ens declara l'aigua no apta. Què fem des de l'Ajuntament? Emprendre totes les mesures per revertir aquesta situació, com posant a disposició les cisternes, el servei domiciliari de l'aigua, donant aigua a tots els equipaments i serveis municipals, a banda de treballar per totes les mesures tècniques, que ho portem fent des del 2023 perquè coneixem l'existència d'aquests PIFAS i s'han de prendre mesures tècniques. S'han fet proves amb diversos sistemes d'osmosi inversa, amb sistemes de resines, amb sistemes d'hidrogels, i tot apuntava que el carbó actiu, que al final és el subministrament més car de tots per fer front a aquests PIFAS, és el que hem d'implantar. Per què no ho hem fet fins ara? Perquè justament del que em queixava al principi, perquè la burocràcia és extremadament lenta en aquest sistema que tenim actualment, perquè la salut pública, que ha de ser una prioritat, es contradiu amb la normativa de territori, amb la normativa de medi ambient, es contradiu amb la normativa de salut pública, de contractació pública, es contradiu fins i tot en un moment d'expropiació. Per tant, tota la burocràcia i la complexitat del sistema administratiu es contradiu amb la urgència d'atendre la salut pública. Que portem 2 anys treballant en això? Sí, i tant. De la mateixa manera que portem 2 anys treballant amb la connexió de l'EITAM i no serà una realitat fins al 2029. Que hem estat de braços plegats en aquest tema? Ja us asseguro que no. De fet, ho comentava ahir també durant el ple, no sé si va ser l'últim programa de l'any o el primer d'aquest 2026, que en aquest mateix programa, quan plantejàvem, no?, quins seran els reptes del 2026 o d'aquest any, segurament sentirem a parlar de l'aigua. Doncs n'estem sentint a parlar, perquè no hem deixat de treballar. L'administració és molt lenta, em queixo reiteradament, s'ha posat de manifest també des del govern català que s'han de millorar els sistemes i l'administració per fer-ho tot més àgil. Hores d'ara encara no hem vist ni un pas perquè això passi. Aleshores, a les reunions que mantenim amb Salut és, escolteu, nosaltres ja estem fent coses, ens reclameu a nosaltres molta agilitat, les finances municipals estan com estan, buscar finançament i que aquesta càrrega no la suportin els veïns de Tordera no és un tema que puguem resoldre ni molt menys d'un dia per l'altre, perquè al final és un tema que haurem de pagar al llarg del temps. I per tant, deia, a banda d'atacar només a l'administració pública, que ara mateix té un problema sobrevingut, ataqueu també, sisplau, i agilitzeu qui és el culpable d'aquest abocament o que provoca que aquests microplàstics estiguin de manera persistent a l'aquífer, o ja no només persistent, perquè diuen que a l'hora de treure'ls és d'alta complexitat, sinó quins són els processos industrials que fa que el mes de maig tinguem una punta de PIFAS. Ostres, penso, no ha de ser tan difícil. Sí, coneixent com funciona l'administració, ha de ser absolutament difícil determinar quin és l'origen, perquè entenem que l'acaba també va al seu ritme, però la mateixa urgència que ens demanen a nosaltres per resoldre aquesta qüestió és la mateixa que exigeixo jo perquè es resolgui també d'on provenen aquests PFAS. Deixa'm acabar aquest tema de l'aigua donant també una novetat de la reunió que vàrem tenir amb Salut, és que les mostres del 20 i 27 de juliol, aquesta mateixa setmana, tant els aqüífers tant els pous de captació de Mas Mora com de Tordera, Marreixac i Àgora estan situades entre el 008 i el 009 en aquesta casa Mas Mora, i per tant, ara mateix fa 15 dies que estaríem dintre els paràmetres establerts per llei. Per tant, havent remès aquestes analítiques a Salut Pública, esperem que aquesta situació es reverteixi i que hagi estat només allò, un moment puntual, per algun procés industrial que s'hagi produït durant el mes de maig.
0: Però Salut no els ha dit quan es revertirà aquesta recomanació que van fer en el seu moment, de dir-los, escolteu-me, des del mateix moment que ara us dic que heu de recomanar això, també us dic que a partir d'aquestes dades o d'aquests temps que les dades estiguin dintre dels paràmetres, es podrà aixecar aquesta
1: ahir
0: recomanació.
1: Ahir ens deien que tindran en consideració aquestes dues analítiques que marquen una tendència a la baixa, però no es mullen. Al final, qui signa un paper i té la responsabilitat de la salut pública davant, siguin els de l'Agència de Salut o sigui una pròpia servidora, te'n cuides molt de protegir-te, sobretot perquè no, evidentment en aquest tema ningú vol fer cap pas en fals, i evidentment no seré jo qui digui el que ha de fer l'Agència Catalana de l'Aigua, només faltaria.
0: Però no hi ha un precedent d'altres llocs en què es pugui tenir una referència de quant de temps s'ha d'esperar i canviar la situació, no?
1: No, depèn dels científics de l'agència, del que considerin. Jo penso també que no trigaran gaire, perquè és veritat que ahir es posava damunt la taula que és evident que fa dues setmanes que estem dintre els paràmetres i que està molta gent afectada per aquesta restricció d'aigua, que és el que vam posar. Escolteu, la línia la marca el 01. Fa 15 dies que estem a 008. Fins quan hem d'allargar aquesta situació sense que nosaltres deixem de treballar amb les solucions definitives?
0: Són
1: els filtres, exacte. Però, escolta'm, estem creant una situació d'alarma allargant-la en el temps que potser és innecessària. Però aquí l'Ajuntament no tenim la competència per declarar l'aigua o no apta en desells.
0: I ja per tancar el tema, des de la redacció vam trucar a l'ACA preguntant per aquestes investigacions, ens van dir que es centraven en el polígon de Sant Celoni, sobretot.
1: Mira, nosaltres ens vam parlar de la mitja Tordera.
0: No sé si vostè té més informació i si sap també, entenc que no, eh?
1: És just el que vaig llegir ahir de manera textual al ple, és el correu que ens van enviar, que estaven agafant mostres afluents de polígons industrials, també en algunes aigües residuals de la zona mitja Tordera, que ja sembla que hi ha molta menys presència a la part baixa i que és un tema de resoldre d'alta complexitat.
0: Per tant, tampoc espera que sigui un... Perquè al principi
1: no,
0: representa que s'han activat, però faltarà saber els resultats.
1: No, i ens van dir que fins a mitjà llarg termini no tindríem.
0: Ni resultats ni responsabilitats, que és el que també vostè reclamava.
1: No confio en que sigui immediat. Confio que poder d'aquí un parell d'anys sapiguem d'on te venia. Però coneixent com funcionen les coses i el ritme de l'administració, no confio que demà passat sapiguem d'on ve això.
0: Molt bé, se'ns ha tret el temps a sobre. Érem conscients de que era impossible, respondre tantes preguntes. Sí que hem tingut temps també de parlar de l'aigua. Creiem que també valia insistir en aquest missatge. Li agraïm, com sempre, que sigui aquí. L'emplacem per d'aquí 15 dies per resoldre aquestes i d'altres preguntes que tinguem. Gràcies.
1: Moltes gràcies i disculpeu per la tardança.
0: Acabem aquí aquesta edició. Tornem d'aquí 15 dies. Adéu-siau.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Everybody clap your hands and ease and come. Everybody, everybody. All right.

emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Cinc mitjans aèries dels bombers treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
3: A més, els agents rurals mantenen actiu el pla Alfa per risc d'incendis avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: I és que després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que, per cert, pot acabar passant factura a l'organisme.
3: Anem, doncs, a conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? A primeres hores del matí d'aquest diumenge teníem unes temperatures ja prou elevades a bona part de la costa catalana, concretament a la Costa Daurada i també al Delta de l'Ebre. Les mínimes no han baixat dels 24-25 graus i, per tant, una altra nit de mal dormir. En general, les mínimes a tota la costa han estat elevades després d'un matí que ha estat molt assolellat. Sí que és cert que a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre aquests núvols que ens hem despertat els han costat més de trencar-se. Aquestes hores del migdia les temperatures són les principals protagonistes i és que es tornen a ser elevades amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa i esperem assolir els 40 graus a punts del nord del Pla de Lleida i també del sud de la Noguera. Pendents també de les precipitacions que tindran lloc de cara a aquestes properes hores, al Pirineu més occidental, no descartant també que puguin afectar el Pirineu oriental i que puguin anar acompanyades de tempesta i descargar amb molta intensitat. Demà, dilluns, ambient molt més tranquil al matí i ruixats seran molt més extensos de cara a la tarda. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I el govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones mortes que han perdut la vida intentant travessar la frontera espanyola a la crisi migratòria a Ceuta.
3: Han actualitzat xifres aquest matí mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar el tema migratori.
1: I en successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
3: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials i altres organismes públics.
1: I en els esports, la ciclista d'Esplugues, Paula Blasi, disputa avui la segona etapa del Tour de França. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Cinc mitjans aèris dels bombers de la Generalitat treballen des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat ja divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a la comarca de l'Alta Ribagorça.
3: El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés. I ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. Un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i també segueix actiu.
1: La verticalitat del terreny i la manca d'accessos fan que no es pugui treballar tirant línies d'aigua ni fer tasques manuals, és a dir, que no es poden desplegar bombers a peu i, per tant, cal contenir l'incendi exclusivament amb mitjans aeris. Durant la nit s'ha estat revisant el perímetre i sobrevolant la zona amb drons.
3: De moment, les flames no han superat els eixos de contenció planificats per evitar, entre d'altres, que entri al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En tot cas, des del cos avancen que probablement l'incendi es mantindrà actiu dies a causa de la complexitat de les tasques d'extinció.
1: I en aquest sentit, i referent a aquests incendis, el cos d'agents rurals manté avui actiu el pla Alfa per risc precisament d'incendis amb una cinquantena de municipis al nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central.
3: A més, hi ha 220 municipis catalans més en nivell 3, en aquest cas repartits en 23 comarques catalanes. Pel que fa al tancament d'espais naturals, hi ha 4 entorns amb l'accés tancat. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rubiers, Montsec d'Ares i la Ribera Salada, tots 4 al Prepirineu i Aidatà.
1: Després de setmanes de temperatures extremes, Catalunya encadenarà a partir de demà una nova onada de calor, una situació que pot acabar passant factura al nostre organisme.
3: Els professionals sanitaris ens donen un seguit de consells per afrontar aquesta calor i què fer en cas de que tinguem un cop de calor. Ens n'informa Carme de Fez.
4: Els professionals sanitaris insisteixen que la millor manera de prevenir els efectes de la calor és evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i mantenir una bona hidratació. Recorden, a més, que cal extremar les precaucions amb els col·lectius més vulnerables, especialment les persones majors de 75 anys, els infants menors de 4 i els pacients amb malalties cròniques. Clara Olmo és infermera pediàtrica del CAP de Sant Andreu de la Barca.
6: Primer de tot, evitar les hores de sol. Hem d'evitar sortir de casa a partir de les 11 del matí fins a les 5-6 de la tarda. D'acord? Si sortim a aquelles hores, hem d'intentar anar per l'ombra. Hem d'intentar dur un barret, portar roba clareta, de cotó, transpirable. Però el més important és hidratar-nos correctament. L'ideal per hidratar-nos és l'aigua. Les begudes ensucrades i segons quins reposadors d'electrolits poden anar bé de forma puntual, però el que necessitem és aigua en el nostre cos.
4: Una hidratació insuficient pot derivar en un cop de calor, una situació que requereix una actuació ràpida. Cristina Forgas, infermera del CAP Bajamar de Vilanova i la Geltrú, explica quins són els primers passos que cal seguir davant d'aquesta emergència.
7: La pell ja no sua, està vermella, molt calenta, però ja no hi ha suor, això és una cosa estranya. Si veiem símptomes d'aquest tipus, això ens ha d'alertar que aquella persona realment està fent un cop de calor i que és una urgència mèdica. Trucar al 061, agafar aquesta persona, treure-la de la font de calor, si està al carrer, en un lloc on està tocant el sol, posar-la davant d'un ventilador, refredar-la amb aigua, mai donar-li líquids, perquè, com hem dit, si poden haver-hi símptomes com les nàusees o els vòmits, el fet d'haver pres líquids a aquesta persona li podria comprometre la salut. Si aquesta persona perd el coneixement, l'hem de posar de costat, i si la persona para de respirar, iniciar les maniobres de ressuscitació.
4: En el darrer episodi d'altes temperatures, el Servei d'Emergències Mèdiques va atendre una quarantena de persones per incidències relacionades amb la calor.
1: I és que aquestes onades de calor són cada cop més freqüents i intenses, i els refugis climàtics s'han consolidat així com una eina per protegir la població de les altes temperatures.
3: Precisament a Terrassa fa 4 anys que hi havia un primer mapa de refugis climàtics amb 18 punts oberts. Avui ja en són 56. Aquest any s'hi han incorporat un de nou, el casal Anna Murià. La particularitat és que està gestionat per famílies i està destinat a nens i nenes d'entre 0 i 6 anys. Ens n'informa des de Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
8: L'espai està autogestionat per voluntàries del mateix grup de mares feministes de Terrassa amb el suport de l'Ajuntament, AIUCOP i Petra Maternitats Feministes. La voluntat de les impulsores d'aquest refugi, però, seria que se n'acabés encarregant al mateix Ajuntament. La Beatriz Pérez és una de les mares impulsores d'aquest projecte.
9: Poder fer front a un projecte com el que nosaltres estem demanant, per nosaltres és feixuc, perquè això, tenim criatures, tenim feina i tenim cases. Llavors, que l'Ajuntament se'n faci càrrec és el que volem.
8: Les famílies que s'acostin a aquest refugi es trobaran amb un espai climatitzat i adaptat per als més petits. A més, també s'organitzen diverses activitats, des d'un grup setmanal de criança el dimarts a la tarda a un contacontes la setmana vinent.
1: Seguim parlant d'aquests refugis climàtics, en aquest cas el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que també n'és un d'aquests.
3: L'equipament posa a disposició del veïnat i dels visitants diversos espais d'accés lliure al Raval per protegir-se de les altes temperatures, com ara el pati de les dones, les zones de descans del vestíbul i l'espai familiar. A més, té programació gratuïta de tallers i projeccions destinada a les famílies.
10: A casa fa molta calor, venim a veure cinema en família i així passem el dissabte a la tarda.
11: A mi m'agrada perquè puc dibuixar, llegir, s'està millor i no fa tanta calor.
12: Aquest espai amb temes de tallers, de una miqueta de manualitats, i bueno, trobo que és una bona opció.
13: Prefereixo que siguin espais de cultura que no et diguin vés al Cort Inglés a passar fred, saps?
3: La iniciativa arriba després que el refugi climàtic, aquí precisament en l'ECCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, fos reconegut el 2025 amb el Premi al Millor Refugi Climàtic de Barcelona, ubicat en un edifici, en el marc dels Premis Agenda 2030 Barcelona Més Sostenible.
1: Seguim parlant de refugis climàtics. En aquest cas, el voluntariat ambiental i social de Call de Tenes ha dedicat aquesta edició a construir-ne un de nou davant del cementiri.
3: Els voluntaris han valorat aquesta experiència.
13: Avui hem parlat amb els amics i no sé, com que abans fèiem el casal de sisè, ara ens toca aquest. Fer coses amb la gent gran i això, i ajudar-los.
14: Jo hi havia gent que ja la coneixia, però hi havia gent que no l'havia vist. Tu, però divertit. També, això.
15: Igual.
16: Sí?
15: Igual.
3: Aquest camp de treball té la particularitat que els joves d'entre 12 i 16 anys aprenen oficis tradicionals de la mà de persones adultes i sèniors del municipi.
1: Obrim plana política. El govern espanyol ha elevat fins a 72 les persones que han mort intentant travessar la frontera espanyola durant la crisi migratòria a Ceuta.
3: Han actualitzat les xifres aquest matí, mentre Europa convoca una reunió de ministres de l'Interior aquesta setmana per tractar aquest fet migratori. Ens n'informa Norma Lebrero.
17: Ja dilluns 27 de juliol es va detectar l'inici d'una situació migratòria que el delegat del govern espanyol a Ceuta ha qualificat de molt complexa. Davant l'augment de les arribades es van reforçar els dispositius d'atenció i també els recursos destinats a garantir la seguretat ciutadana. Segons ha detallat, però, els esdeveniments de dijous, que el govern considera una violació de la integritat territorial, van obligar a canviar completament l'estratègia. L'Estat va activar nous recursos i ha desplegat 3.000 efectius addicionals amb l'objectiu de recuperar la normalitat a la ciutat autònoma. Miguel Ángel Pérez Triano és delegat del govern espanyol a Ceuta.
18: El lunes 27 nos pronunciamos a través de un comunicado hablando de la necesidad de implementar de lo que era hasta el jueves una situación migratoria muy compleja. Las entradas crecían por mar y necesitábamos más recursos para atender a esas personas que llegaban y también para aumentar la seguridad ciudadana. Y se tomaron medidas.
17: Mentrestant, des de Brussel·les, el comissari europeu d'Afers Interiors i Migració, Magnus Barner, ha reiterat el suport de la Unió Europea a Espanya. En un missatge publicat a la xarxa X, ha assegurat que la protecció de les fronteres exteriors és una responsabilitat compartida i ha defensat una resposta decidida, ràpida i unitària, destacant que la solidaritat entre els estats membres és essencial. En aquest context, dimarts s'han citat els ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la situació.
1: Parlem ja de successos. Una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet.
3: Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altres accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons els Mossos. El detingut va passar a disposició judicial i compleix una mesura preventiva d'internament en un centre especialitzat.
1: I més successos. 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú després d'estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes. En un accident no hi ha hagut cap supervivent.
3: Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, més de 7 italians integrants de dues famílies i una parella espanyola i una altra d'Alemanya, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes.
1: I encara més successos, perquè un home va resultar ferit de gravetat ahir després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona.
3: La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra va rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià de Besòs. El sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital del Mar.
1: I parlem ara de mobilitat. Amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Centre i Molins de Rei a la línia R4 i la mateixa estació de Martorell Central i Rubí, Can, Vall, Honrat a la línia R8 des d'avui i fins al proper 9 d'agost.
3: Renfe ofereix servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades i sortides dels trens.
1: Seguim amb més afectacions, en aquest cas a la capital. La Ronda de Dalt tindrà des de demà dilluns un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura de la Ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca.
3: D'acord amb el calendari previst, el carril quedarà tallat durant 3 setmanes, fins al 24 d'agost. Segons l'Ajuntament, la reducció d'un carril lent durant aquests 3 setmanes permetrà optimitzar el ritme de feina durant l'agost i minimitzar talls nocturns en el futur, ja que s'evitaran una bona part de les tasques d'implementació i desimplantació de l'obra. Concretament, es faran tasques relacionades amb les instal·lacions del futur túnel. La previsió és acabar la cobertura de la ronda a finals del 2027, amb la col·locació de les darreres peces del sostre.
1: I encara més obres a Barcelona, en aquest cas a l'Avinguda Meridiana, que continuen aquest estiu amb la pavimentació dels carrils de circulació, tot aprofitant la reducció de trànsit, precisament, durant aquest mes d'agost.
3: La pavimentació afecta el tram de la Meridiana entre el carrer de Felip II i el passeig de Fabra i Puig, que es troba en obres de remodelació integral des de la primavera del 2025. Els treballs han començat aquest dissabte a l'altura del passeig de Fabra i Puig en sentit entrada i avançaran en direcció al carrer de Felip II. A partir del 8 d'agost, els treballs es traslladaran a la calçada en sentit sortida de la ciutat. Pel que fa a les afectacions en la mobilitat, els treballs afectaran especialment els busos interurbans que tenen parada a l'avinguda. D'aquesta manera, les línies afectades efectuaran la parada final a Fabra i Puig, mentre que per la Meridiana els busos només hi circularan de pas.
1: Anem amb notícies d'àmbit local. Una trucada de l'escola i una situació límit van ser el punt de partida d'un projecte que ara aspira a millorar la seguretat de milers d'infants.
3: La santcugatenca Pilar Moreno, infermera i mare d'un nen amb al·lèrgies alimentàries, ha creat Erix, una polsera pensada per facilitar la resposta en casos d'anafilaxi, una reacció al·lèrgica greu que pot posar en risc la vida. Aquest projecte ha fet recentment un pas més en la seva trajectòria. Ens ho explica des de Cugat Mèdia la Sara Vella.
15: La pulsera Erix, un dispositiu creat per la infermera i emprenedora santcugatenca Pilar Moreno per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants, ja està disponible a totes les farmàcies de l'estat espanyol. El preu orientatiu és d'entre 15 i 18 euros i ja s'han produït les primeres 5.000 unitats. Sentim Pilar Moreno.
16: Des del 22 de juny ja estan a la venda les farmàcies i també a través d'una web de la distribuïdora farmacèutica. Es ven a totes les farmàcies del país, de tota Espanya, i elles també, i després també a la web, que es diu Dietètica Central.
15: Les pulseres Erix incorporen un codi QR que enllaça amb un vídeo explicatiu sobre com administrar l'autoinjector d'adrenalina en cas d'emergència. N'hi ha dues versions, de color verd i blau, en funció del model d'autoinjector que utilitza cada infant. L'objectiu és clar, reduir el temps de reacció davant d'una emergència.
1: I parlem ara també de memòria històrica. El Museu Termàlia de Caldes de Montbui al Vallès Oriental ha posat en marxa una nova ruta pels espais emblemàtics de la Guerra Civil al municipi.
3: Una iniciativa que té com a objectiu explicar com es va viure el conflicte bèl·lic entre la ciutadania. A través del web Visiteu Caldes o amb els codis QR, els usuaris podran aprendre què va succeir en els 11 indrets que inclou el recorregut. Des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
19: El Museu Termàlia ha creat una nova ruta sobre la Guerra Civil a Caldes, una iniciativa que s'ha posat en marxa coincidint amb els 90 anys de l'inici del conflicte bèl·lic. La ruta passa per 11 espais emblemàtics que van tenir un paper important durant la guerra. Les autores de la ruta són dues exprofessores de l'Institut Manol Huguer de Caldes, Marta Barceló i Lupe Prades. Amb l'ajut de fotografies, documents i testimonis, la ruta explica la vida del municipi durant la Guerra Civil. Així ho explica la directora del Museu Termàlia de Caldes, Ana Montleu.
20: És un tema del que li costa molt parlar i que hi ha una ferida encara molt oberta. I ens semblava que era una bona opció tant per poder ofertar als calderins o per poder ofertar a la gent que ens visiti i tingui ganes de conèixer què va passar a Caldes en aquest període.
19: Alguns dels edificis que inclou la ruta són el Casino, l'Església de Santa Maria, la plaça de l'Àngel, el Centre Democràtic i Progressista, els Balnearis o la Vallesana, entre d'altres. L'objectiu de la proposta oberta a calderins i a turistes és sumar un element més a la memòria històrica de Caldes. Aquesta nova proposta està finançada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa de Memòria Democràtica.
1: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant del Festival Terra Mar de Sitges, que va viure ahir una de les nits més esperades de la seva novena edició, amb el retorn de Sergio Dalma, que va omplir l'auditori en totes les localitats exaurides.

0: L'artista català va presentar Ritorno a Via Dalma, un espectacle que recupera l'univers musical italià que ha marcat una part destacada de la seva trajectòria i que combina amb els grans èxits del seu repertori. 15 anys després de la publicació del primer Via Dalma, el cantant torna a aquest projecte amb el seu 23è treball discogràfic. Si els anteriors àlbums estaven centrats en els grans clàssics italians, aquesta nova proposta amplia el repertori amb cançons de diferents generacions, que també van esdevenir molt populars entre el públic català i espanyol.
1: I seguim parlant de festivals, en aquest cas el Dansaneu, que celebra avui l'última jornada de la seva 35a edició després de 10 dies de programació i una quarantena de concerts i espectacles que han omplert els diferents racons de les Valls d'Àneu.
0: Ahir va ser el torn de l'Elèctrica Dharma, que va haver de portar el seu espectacle, la Dharma, a un pam, dins d'una església per la previsió de pluja que amenaçava el municipi d'Espot. Ens ho explica des de Lleida Televisió el Ricard Gómez.
2: La previsió de pluja ha fet canviar els plans de l'últim cap de setmana de programació del Festival Dansaneu. Un dels caps de cartell, Elèctrica Dharma, ha canviat la seva ubicació i ha realitzat aquest dissabte la seva actuació dins de l'església de Santa Llogaia, a Espot, un concert acústic on no han faltat alguns dels temes principals de la banda. Un Dansaneu que entrarà a partir de l'any vinent en una nova etapa després que el Consell Cultural de les Valls d'Àneu renunciï, després de 12 anys, a tornar-lo a organitzar. La directora del festival, Ruth Martínez, justifica la decisió dient que el Dansaneu s'ha fet massa gran perquè el sostingui una entitat sense ànim de lucre.
3: El festival ha crescut molt i necessita una estructura més gran, una governança diferent que una entitat sense ànim de lucre no pot garantir. Llavors, realment, jo crec que s'ha evidenciat que el territori vol el festival. Les institucions estan per donar resposta, no, en aquesta voluntat de que hi hagi continuïtat, de portar la cultura en aquests espais pirinencs, de garantir els drets culturals de la ciutadania, singularment anauenca, però també de la molta gent que ens visita.
2: El festival encara avui l'última nit amb l'espectacle de cloenda de la companyia La Venidera i un concert a càrrec de la banda Obeses.
1: I també parlem de castells, perquè els castellers de Vilafranca i la plaça de Vilanova es retroben amb el Castell de Déu. El primer de l'any, la colossal construcció va encapçalar una actuació sensacional dels Verds, que tot seguit van desplegar part del seu gran ventall per acabar signant un pòquer extraordinari.
0: L'èxit també es va escampar entre la resta de colles de la Diada, que també van sortir de plaça signant la seva millor actuació de la temporada. Doble gamma extra de la Jove de Tarragona, amb l'estrena inclosa del Pilar de 8, i clàssiques de 8 dels Nens del Vendrell i dels anfitrions, els Bordegassos de Vilanova.
1: Són les 2:22, anem a parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem avui parlant de ciclisme. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha pres la sortida a la segona etapa del Tour de França femení amb el mallot blanc, que la distingeix com la millor classificada menor de 25 anys.
0: Les corredores han sortit fa pocs minuts d'Aigle a Suïssa i es preveu que arribin a la meta de Ginebra cap a les 6 de la tarda. Ahir Blasi va acabar en 12a posició a 8 segons de la guanyadora de l'etapa, la neerlandesa Lorena Vives. L'altra catalana, Mireia Benito, ho va fer a 2:24.
1: Canviem d'esport. En natació artística, l'equip espanyol amb les catalanes Meritxell Ferrer i Mireia Hernández ha obtingut la segona millor puntuació a la preliminar del lliure per equips aquest matí als europeus de París.
0: La final es disputarà dilluns a la tarda. També demà la barcelonina Iris Tió buscarà un nou metall en la final de solo lliure, després de sumar dues medalles de plata aquest dissabte. Primer el duet mix lliure amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la perpinyanca Lilou Lluís.
1: Ens n'anem al futbol, en aquest cas femení. Comencem amb els amistosos de pretemporada. La Lliga F, el Badalona Women, va perdre per 1-2 amb el Montpellier en un partit jugat a Peralada. La crònica del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
5: El Badalona Women va perdre el seu primer partit de pretemporada per 1-2 contra el Montpellier. L'equip francès va marcar els dos gols a la primera meitat, mentre Paula Sánchez va anotar la diana del conjunt badaloní al minut 88. Al minut 32, després que Maria Valenzuela sortís de la seva àrea, Natàlia va xutar des de lluny per posar l'1-0 al marcador. Abans que s'acabés la primera part, Fontaine va convertir un penal provocat per Cristina Acubedo. A la segona part, l'equip badaloní va dominar més el partit. No obstant, només es va poder anotar un gol al minut 88, obra de Paula Sánchez. Escoltem el tècnic Marc Ballester i les seves sensacions sobre aquest primer partit.
6: Que tant a la primera com a la segona part hem tingut coses que amb les que ens quedem i coses que ja hem començat a treballar, que s'han començat a donar, i altres que evidentment, doncs, un, per falta de treball, i dos, doncs, per també aquesta falta d'entesa entre jugadores noves, jugadores que porten temps, doncs, que hem d'anar corregint, però bueno, tenim molt de temps fins al primer partit de Lliga.
5: Els propers partits del Badalona Women es jugaran a Salou els dies 6 i 7 d'agost. Els rivals seran el Bristol City i el Villarreal.
1: Més amistosos en aquest cas de futbol masculí. Unió Esportiva Olot i Nàstic van empatar a un en l'amistós solidari disputat ahir al vespre en benefici de Càritas Garrotxa. La crònica d'aquest partit des d'Olot Televisió, Francesc Fernández.
7: El conjunt de Roger Vidal va sortir reforçat del partit davant el Nàstic de Tarragona, empatant a un gràcies a un gol de Mario Rodríguez a la primera part, que va ser contrarrestat pel de Joan Proens al segon temps. L'equip visitant va ser dominador durant gran part del partit, però la solidesa defensiva i la gran actuació de Jordi Saucedo van evitar que el partit es decantés cap al bàndol visitant. El tècnic de l'Olot, Roger Vidal, destaca la importància de no perdre aquests partits i sortir en sensacions positives en un partit que va anar de menys a més pels interessos olotins.
8: Hem pogut fer dos equips a la primera i a la segona part, s'han vist coses diferents. En la primera part hem patit més, a la segona hem estat més ordenats defensivament, ho hem tingut més clar, i sobretot amb joc.
7: L'Olot jugarà el seu pròxim amistós diumenge que ve a les 9 de la nit, davant l'acabat d'ascendir a segona divisió Centre d'Esport Sabadell.
1: I aquest dilluns comença el municipal del Guinardó la 40a edició del torneig d'històrics del futbol català.
0: El duel entre l'Hospitalet, vigent campió, i el Sants obrirà foc al grup 1 amb el Reus de segona federació a l'espera per al segon i tercer partit. L'edició femenina del torneig es farà del 3 al 6 de setembre.
1: Doncs fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Els satèl·lits petits de Júpiter. Actualment coneixem 79 satèl·lits de Júpiter, els 4 principals o galinians, i 75 satèl·lits molt més petits. Dels 75 satèl·lits petits, 4 són regulars i la resta irregulars. Els 4 regulars són els més interiors. Tenen òrbites directes, es mouen en el mateix sentit que els satèl·lits grans, quasi circulars i no gaire inclinades respecte del pla equatorial de Júpiter. S'anomenen Metis, Adrastae, Amaltea i Tebe. Són font de la pols que construeixen els seus anells. Els satèl·lits irregulars estan molt més lluny del planeta que els 4 satèl·lits galineans. Les seves òrbites són directes o retrògrades, tenen inclinacions elevades i grans excentricitats. Aquestes llunes probablement van ser capturades per Júpiter i algunes d'elles encara no tenen un nom oficial. S'han dividit per famílies segons les seves òrbites. Les famílies són Temisto, és una sola lluna i és la lluna regular més interior amb òrbita directa. El grup Himàlia, es tracta d'un grup de 7 satèl·lits, on destaca Himàlia, Leda, Listea i Elara, també tenen òrbites directes. Carpo, que és una altra lluna solitària i d'òrbita directa. S/2016J2 és una altra lluna solitària i directa. El grup Karma és un grup de 19 satèl·lits de moviment retrògrad. És molt homogeni pel que fa al seu color vermell pàl·lid i es creu que s'originà del trencament d'un asteroide troià. El grup Ranquer és un altre grup de moviment retrògrad. Conté 21 satèl·lits, la majoria dels quals apareixen grisos. Es creu que s'haurien format a partir del trencament d'un asteroide capturat. I el grup de Pacifae és un altre grup dispers de 21 satèl·lits. Els seus colors varien significativament del vermell al gris.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem! Vero Boquete, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Mariona Caldentey són algunes de les esportistes que han fet possible que el futbol femení sigui on sigui. Elles han tocat el cel, ho han guanyat tot i, el més important, han permès a les noves generacions somiar. Estarem tots d'acord, però, que tot això no hagués sigut possible sense unes pioneres. Va ser el 1914 quan un grup de dones va decidir desafiar les normes socials de l'època i plantar-li cara al masclisme imperant del moment. Volien jugar a futbol, ho tenien clar. Per això van crear l'Spanish Girls Club i el 9 de juny d'aquell mateix any el somni es va fer realitat. Dos equips batejats com a Montserrat i Giralda van disputar el primer partit de futbol femení documentat a l'Estat. La seu, el conegut com a Camp de les Faves. Ara bé, el menyspreu dels mitjans de comunicació de l'època, el poc suport per part de les administracions i l'arribada del franquisme anys després va provocar que aquestes futbolistes fossin oblidades. Després de la Primera Guerra Mundial, el futbol femení va tornar a Barcelona. Va ser una època dura en què les dones que volien jugar ho van haver de fer en equips masculins, fent-se passar per homes. Qui no ha sentit mai a parlar de l'Anna Carmona? Coneguda primer com Anita i més tard com a Veleta, se'n va anar als pits per dissimular-los i es va veure obligada a jugar amb roba ampla. Quan es va saber que era una dona, va patir arrest domiciliari. Però aquest és només una història de les tantes que es va viure en aquella època. Dones empoderades que van jugar-se la vida per poder jugar a futbol. Gràcies al seu talent i la seva valentia, van aconseguir trencar moltes barreres i estigmes. Elles són les que van posar les bases de tot el que vindria després. La resta és història.

0: Ho dèiem, van ser dones com l'Anita les que van posar la primera pedra, però no va ser l'única. A casa nostra en tenim algun exemple. Un d'ells, la Rosa Maria Mallol. Nascuda al barri del Serrallo, a Tarragona, amb només 17 anys, va cordar-se les botes i va començar a donar les primeres puntades de peu a la pilota amb la samarreta de l'USFEAC. Ràpidament el Reus es va fixar en ella i després d'una gran temporada, l'Espanyol li va obrir les portes. No s'ho va pensar dues vegades i durant 18 temporades va defensar la samarreta blanca i blava. Ha guanyat diferents títols i diferents campionats de Lliga, però sens dubte el que realment ha guanyat és el respecte de qualsevol futbolista. Tot plegat, en un moment en què jugar a futbol no estava tan ben vist. Aquesta setmana l'hem anat a veure i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes.
1: Rosa, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Començarem fent una mica una vista enrere en un moment i parlant una mica dels inicis. Com van ser els de la Pachicha al món del futbol?
2: Bueno, en aquella època que vaig començar aquí al Camp del Nàstic, perquè van organitzar una família que no era d'aquí, que era de València, van voler muntar un equip aquí a Tarragona, aquella família. Llavors van començar a buscar gent per començar a jugar a futbol i, bueno, molt bé. Vull dir, entrenàvem i jugàvem al camp de l'Avinguda Catalunya del Nàstic. O sigui, que et parlo d'anys. Llavors, clar, al cap de potser 2 o 3 anys es va desfer perquè, clar, aquí no hi havia sortit amb això del futbol. Jo personalment me'n vaig anar a Reus, vaig estar un any a Reus, i allí va vindre l'Espanyol, que llavors, clar, es veu que els hi vaig agradar, i me van fer una fitxa. Bé, en aquella època la fitxa era un tros de paper i un carnet que fèiem pel camp de l'Espanyol i punta i pelota, no hi havia res més.
1: Això t'anava a dir, de sobte reps aquesta trucada de l'Espanyol, no sé què penses, què és el primer que se't passa pel cap?
2: No va ser una trucada. Van vindre a jugar a contra nosaltres aquí a Reus. I ells me van veure jugar a futbol. I llavors pues, els hi va agradar. Vull dir, no ho sé, els devien veure alguna cosa i va ser que allí mateix van parlar amb mi si m'interessaria anar a jugar a Barcelona amb l'Espanyol. I vaig dir que sí.
1: Amb la samarreta blanca i blava vas estar gairebé 18 temporades, si no recordo malament. Recordes com va ser el teu debut?
2: El meu debut? Ostres, te parlo de molts anys. Clar, abans les lligues eren molt diferents amb les d'ara. O sigui, nosaltres jugàvem a les rodolies de Barcelona, Sabadell, que eren els equips que hi havia, el Terrassa, el Barcelona... vull dir, hi havia molts d'equips. Nosaltres jugàvem per dir al redador. Ara, el dia que va ser el meu debut, pues no me'n recordo, la veritat. No me'n recordo. T'ho dic sincerament, no me'n recordo.
1: Com va viure ser pionera en un moment en què el futbol femení no tenia tanta repercussió com ara o no estava tan ben vist?
2: Pionera? Bueno, a nosaltres s'acostava molt això, de jugar a futbol. Se teníem que pagar tot. Jo personalment tenia que anar a entrenar 2 camins a la setmana a Barcelona, m'ho tenia que pagar tot. L'Espanyol no pagava res. Ens donava les samarretes i el carnet per entrar al camp de l'Espanyol i res més. O sigui, jo sempre he dit que un dels trencs que hi havia era meu, perquè jo feia molts de viatges, a més, l'estància d'estar allí, també, sort que vaig trobar una família, que la noia jugava amb mi a l'Espanyol, que els hi vaig fer pena. Van dir, ves, pobra xiqueta aquesta que ve sola de Tarragona, mira, ve, i si la fillem? I va ser així. Vaig anar a casa d'aquesta família i jo sempre he dit que he tingut 2 mares, la que em va parir i la que em va cuidar.
1: Ets conscient, però, que tant vostè com les teves companyes vau obrir camí i vau fer que ara les noves generacions doncs, puguin tenir referents d'alguna manera?
2: Sí, clar, és impepinable que si no arribem a ser nosaltres, aquí no hi ha futbol femení. Nosaltres vam ser les pioneres que vam obrir el que és el futbol femení. Vull dir que gràcies a nosaltres ja es podien donar gràcies que hi ha hagut això, el futbol femení, que encara falta, Encara falta.
1: El futbol té moltes coses bones, però també en té d'altres que són dolentes. Per exemple, has de renunciar a moltes coses. A què va renunciar la Pachicha?
2: Jo pràcticament no vaig renunciar a res. No vaig renunciar a res perquè a mi m'agradava jugar a futbol. Renunciar, el meu pare no volia de les maneres que em anés a Barcelona a jugar a futbol, però jo, R que R, me'n vaig anar a Barcelona. La meva mare sí, però el meu pare era impepinable que no volia que jugués a futbol. O sigui, renunciar no, perquè jo treballava aquí i me n'anava cap allà. I no és que fes això sol. Jo feia castells, portava la Bíblia, vull dir, he fet un munt de coses, però jo el futbol davant.
1: Ja fa molts anys que vas començar a jugar a futbol i el futbol femení, evidentment, ha canviat. Tu també tens aquesta sensació des de dins?
2: Sí, clar, ha canviat. Hombre, abans ja t'he dit que abans nosaltres s'ho teníem que pagar tot. Els desplaçaments que fèiem per agafar autocars, que a vegades anaven els cotxes dels pares de les jugadores, ho tenien que pagar tots ells. O fèiem sortejos per poder agafar un autocar, que no ens donaven res. Això avui en dia no. Tenen massatgistes, només que cauen, i nosaltres caiem i s'aixecaven.
1: Podries fer una estona que encara queda molt camí per fer. Com veus la situació actual del futbol femení, sobretot aquí a la demarcació de Tarragona?
2: Ui, aquí a la demarcació de Tarragona, un desastre. Un desastre perquè ja no veig en cap puesto que surti Tarragona l'equip de no sé què. Una cosa freda, freda, freda. Jo ho veig, eh? El meu punt de vista ho veig fred. Sí que hi ha equipets, però què? Com són els equipets? No es mouen d'aquí? Vull dir, no es veu avançar per la part d'aquí de la província de Tarragona.
1: I què falta? Potser és que els clubs del territori no acaben apostant o no fan una aposta real pel futbol femení, o a què es deu?
2: A veure, jo crec que es deu que aquí el president que sigui de futbol no don peu a les dones. No don peu perquè ell tindria que ser el primer que tindria que parlar amb la catalana o l'espanyola i dir, bueno, a Tarragona tenim equips i, clar, com que tenen que mullar la pasta, doncs aquí som l'última merda, en perdó.
1: Però, en canvi, si surts una mica d'aquí del territori, veiem que a Barcelona s'estan fent molt bé les coses, un exemple
2: clar.
1: De la Barça, no?
2: Sí, clar, clar, evident. Però per què? Perquè hi ha un equip que és del Barcelona i com les del Madrid, com les de l'Atlètic de Madrid, aquestes estan apoyades pel club. I aquí el Nàstic apoya el futbol femení. Jo no veig que el Nàstic aposti pel futbol femení aquí.
1: I parlant, ja per anar acabant, parlant de tu, no sé si t'hagués agradat viure o jugar a futbol actualment, tenint en compte doncs, tot el que tenen les jugadores, per exemple, del Barça, que ara parlàvem.
2: A veure, jo personalment, jo en aquella època vaig estar molt bé, molt bé. Vull dir, no vaig tindre cap problema. Que si m'agradaria ara, potser sí, però no canvio res el d'abans amb el d'ara.
1: I ja per acabar, per on passa el futur del futbol femení?
2: Per on passa el futur? Home, a nivell nacional. Aquí des de la de Tarragona no veig jo encara futur, però el que és a nivell nacional sí, perquè tenim una selecció que ja ha guanyat un campionat, ha guanyat de tot, i això vol dir que s'està movent el futbol femení. Però quines noies són les que hi ha a la selecció? Si t'hi fixes, són d'equips de primera divisió. No en veuràs cap que agafin d'aquí a Tarragona. Jo no n'hi he vist cap encara que vagi a la selecció. Ja te poso la selecció. Ni a la catalana tampoc.
1: Per tant, per acabar, un desig pel futbol femení, si vols, aquí al que fa la demarcació o més en general.
2: Jo només m'agradaria, abans de morir, que vegés que algun equip de Tarragona quedés campió de Lliga. Però això, mare de Déu, primer que tot és moure el que tenim aquí i després ja sí que podem desitjar el que volem. Això és impepinable.
1: Doncs escolta'm, Rosa, gràcies per l'estona.
2: No res, tranquil·la.
1: I esperem que el somni es compleixi.
2: Esperem que se compleixi perquè és el que més m'agradaria a mi. Ho dic en sèrio.
1: I fins aquí aquest capítol dedicat a les pioneres, les que en silenci van treballar per poder jugar el que més els agradava i les que alhora van lluitar per fer que la societat fos una mica més justa.
0: Han passat molts anys des d'aquell 9 de juny del 1914. Per sort, el futbol femení ha avançat. Tot i això, segur que esteu d'acord si dic que encara queda molt camí per recórrer. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noi a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Tordera.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

molt, un mes molt, molt i molt festiu. Avui tindrem com a convidat a Pere Cot per acostar-nos una mica més al seu musical In the Heights, que podrem veure aquest cap de setmana al Teatre Claver. Aquesta entrevista serà a 8:15 de la tarda, és a dir, a les 18:30, i també la podreu veure per YouTube, si us ve de gust. També entrevistarem el representant de la Cobla Ciutat de Girona a les 6 de la tarda, l'Enric Estrada. Aquesta entrevista serà per telèfon. I recordar-vos que avui acabarem una mica d'abans perquè hi ha el ple. Ja sabem que a nosaltres ens agrada acostar-nos a la cultura popular, perquè la cultura popular és la llavor d'identitat dels pobles. I a més, el que és molt popular són les dites. Les dites és una cosa que la gent se'n parla, una en diu una i les aprens, no perquè les has llegit en aquest lloc, sinó senzillament perquè l'has sentit dir a alguna persona. Agost és el 8M, per tant, avui parlarem una mica, farem un repàs a aquestes dites que parlen del mes d'agost. Agost és el 8è mes de l'any del calendari gregorià, es caracteritza en termes meteorològics per ser el més càlid de l'any i sol ser molt sec. Jo això de que és el més càlid de l'any, jo fa uns temps que penso que el més càlid de l'any és juliol, molt més que agost, però bueno, l'agost té la fama. En el calendari romà, agost ocupava el 6è mes de l'any i va saltar al 8è lloc amb reorganitzar els mesos, fet una reorganització dels mesos que es va fer a l'any 153 abans de Crist. El nom d'agost sembla que té relació directa amb el primer emperador de l'imperi romà, César August. Resulta que el Juli César tenia un mes que era el seu nom, que és Juliol, i per tant aquest emperador tenia una mica d'enveja i va dir, pues si en Juli César té el nom un mes, jo també vull tenir el meu nom un mes, i li va demanar al Senat. Així que, com el mes que s'anomenava Sextilis, va passar a dir-se Augustus. La reforma del calendari feta per Octavi August és com s'ha mantingut fins als nostres dies. També, en aquell mes, hi ha dues dates importants, que és Santa Maria, que és el 15 d'agost, i Sant Llorenç, que és allò de la pluja d'estels, és a dir, que molta gent va a veure a la muntanya, jo he anat alguna vegada al Montseny per veure-la. Sant Llorenç, el 10 d'agost, és el sant del mes amb més referències meteorològiques associades sobretot a les precipitacions. Ja sabeu que l'agost a vegades el que fa una tronada, i llavors quan fa una tronada refresca molt, o a vegades després d'aquesta tronada el que ve és moltíssima calor. I tant si plou com si no plou, aquest dia també està associada al dia de més calor de l'any. I una de les dites, o dues dites, hi ha una que diu pluja per Sant Llorenç, pluja de bon temps. Pluja de Sant Llorenç sempre arriba a temps. Hi ha més referències dites de les precipitacions. Pluja d'agost, safrà, mel i mos. Mos recolliu, perquè ja sabem que mínimament estan recollint-se a la verema. Pluja d'agost bona pels horts, quan l'agost plora la verdura és bona, i si plou massa per l'agost no gastis diners en mos, perquè llavors resulta que el vi que sortirà serà una mica igualit, per tant no cal gastar-se gaires diners. Ja es nota, perquè ja fa uns dies que es comença a notar que la tarda s'escurça i la nit arriba més d'hora, i per tant aquesta dita sí que tothom la sap, que diu a l'agost a les 7 ja es fa fosc, és a dir, que a les 7 normalment, el que passa que ara amb aquest canvi d'horari que tenim una hora més, en realitat a les 7 no es fa fosc, es fa a les 8. I a l'agost, festes per tot, és a dir, ja sabeu que, com us he dit abans, a les festes per tot. Sembla estrany que jo el penúltim dia de juliol us parli del mes d'agost, però és que en realitat la setmana que nosaltres viurem, que començarem i parlarem de coses que passen aquesta setmana venent, ja estem al mes d'agost, per tant, ja no us havia de parlar del mes de... I com que parlava del mes d'agost, vull escoltar una cançó de la Taylor Swift, una cançó que parla del mes d'agost, que porta per títol August. És una cançó del 2020, d'aquesta estadounidenca. I anem a escoltar-la?

0: Una cançó molt i molt dolça, no? És a dir, per aquesta hora de la tarda en la que realment estem una mica, vull dir, una mica mig adormits, no?, amb aquesta calor que està fent. I tal, ja, com us he dit abans, el refrany, doncs penso que m'avisen que anem uns segons a publicitat.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
0: Doncs continuem parlant de festes, perquè tal com deia abans, un dels refranys deia que a l'agost festes per tot arreu. Recordeu que a dos quarts de set, a les 18:30, podreu veure una entrevista en directe amb artistes i el director del musical que veurem aquest cap de setmana en el Teatre Claver. Per tant, si esteu interessats, recordeu, podeu posar al YouTube i podreu veure, a part, si voleu escoltar-la només, doncs es pot escoltar, però si teniu ganes de veure qui estarà aquí a l'estudi, doncs res, poseu YouTube i podreu veure-ho. Doncs bé, tal com us deia, hi ha moltes festes per arreu d'aquí de Tordera, a banda que ja s'acosta la festa major del poble. Però abans ja aquest cap de setmana n'hi ha. Llavors, comencem per una festa, la festa major de Gelpí. Recordeu, a la mina de Gelpí sempre es fa una festa i en aquest cas la festa comença el divendres a partir de les 7 de la tarda. Torna al segon Tordeo, és a dir, hi ha un disjoc i podeu anar, hi ha servei de bar, per tant, podeu anar allà a veure tot el que es fa en aquesta tarda de divendres. Dissabte ja, a partir de les 6 de la tarda, hi ha una tarda infantil i el tradicional concurs de disfresses. I a les 21 hores, el sopar de germanor, recordeu que heu de treure el tíquet, és a dir, per endavant, perquè si no, no trobaríeu lloc. I a les 22:30 hi ha ball de nit a càrrec de Maracaibo amb la sala de Sant Peny. Per tant, la festa és divendres i dissabte. I també és la festa major de Vallmanya. En aquest cas, la festa major de Vallmanya comença el dissabte 1 d'agost. I engloba les diferents activitats. A les 10:30, anècdotes i records de la gent de Vallmanya amb en Daniel Rangil. Recordeu que Daniel Rangil ha vingut aquí alguna vegada explicant-nos algunes dels seus llibres o inclús un calendari que va fer en un moment determinat i, bueno, i ha fet alguna conferència. Doncs és una persona experta en temes relacionats amb Vallmanya i, per tant, serà una bona ocasió per escoltar records i anècdotes de la gent de Vallmanya. A les 11 hi ha una cantata amb la coral de l'Església de Tordera. I a les 11:30 hi ha una missa amb el mossèn Edwin Antonio Vázquez. A les 12 tenim música amb Gelain Gàmiz, Tor Terresaire Obert. I a les 12:30 una batallada, un pica-pica, beure per tothom, la rifa d'un pernil i dos menús a les Ferreres. Per tant, ja sabeu, si teniu ganes d'anar a Vallmanya, només és qüestió d'agafar el cotxe i passar una bona estona aquest matí de dissabte. I després de tot això hi haurà una audició de sardanes I a més, a les 14:30, un dinar de germanor a les Ferreres. Tot això a l'ermita de Sant Miquel de Vallmanya. Però les festes continuen, per tant, felicitar des d'aquí, bueno, m'he oblidat de dir felicitar a Gelpí, al barri, a la mina de Gelpí, per aquesta festa major que celebraran el divendres i el dissabte. I també felicitar a Vallmanya per la festa major de Vallmanya. Però no paren aquí les festes i continuem amb les festes d'Àgora Park, l'urbanització Àgora Park. És a dir, les festes comencen el dia 31 de juliol, per tant, comencen divendres. A les 19:30 podeu trobar els jocs de tota la vida, una tarda per, amb els nanos, una tarda per jugar, els jocs clàssics de sempre, per grans, petits, pares, fills, veïns i veïnes, amb ganes de riure i compartir i gaudir amb la família. Per tant, ja sabeu, si teniu ganes, doncs el divendres a les 19:30, a la tarda, els jocs de tota la vida, per la canalla, per la gent gran, és a dir, suposo que haurà de ser baix com jocs com els de sacs, curses de sacs i coses com aquestes. I a les 22 hores, un bingo musical que posa a prova l'oïda, reconeixes cançons i gaudeixes d'una nit amb ritme, rialles i moltes ganes de passar-s'ho bé. Tot això ho tenim el divendres. I ens n'anem el dissabte 1 d'agost. El dissabte 1 d'agost, a les 11 del matí, hi ha la Festa de l'Aigua, jocs d'aigua i diversió per refrescar-nos en bona companyia, la millor manera de combatre el calor i passar-s'ho d'allò més bé. Acordeu, dissabte a les 11 del matí, Festa de l'Aigua. I a més, amb la calor que fa, la veritat és que la Festa de l'Aigua ve molt, molt i molt de gust. I a les 7 de la tarda, futbol per tothom. No importa si jugues com a Messi, com la... aquí és important participar i divertir-se amb unes rialles entre veïns. Si vols participar, doncs en aquest futbol per tothom t'has d'apuntar a l'associació de veïns, associació. I llavors un correu que és associacions Niagara Park, gmail.com, i ho ha un telèfon que es donaré ara, que és el 623-2611. Si teniu ganes de jugar a futbol i viviu en aquesta organització, us agrada el futbol i teniu ganes de jugar-hi, doncs res, ja sabeu. Podeu apuntar-vos a les 7 de la tarda del dissabte. I el dissabte també, a les 22, botifarrada amb música, una ballada per sopar, trobar-nos i continuar la festa amb una mica de música per moure l'esquelet, bon ambient, bona companyia. Els tíquets de la botifarrada amb pa i beguda val 5 euros. La venda de tíquets i fitxes de 10, el 10 i el 13 de juliol a les 19, però penso que tot això ja s'ha fet en anterioritat. Jo penso que també deus de poder comprar això, no sé, no tinc idea. Perquè en realitat anunciar-ho ara i que sigui el 10 i 13 de juliol, no sé, em sorprèn una mica. Per tant, si teniu ganes d'anar de festa, ja sabeu, podeu anar o bé a la mina de Gelpí, és a dir, el divendres i el dissabte. El divendres, recordeu, comença la festa, a la tarda hi ha el tordeo, el segon any que es fa, el dissabte a partir de les 6 de la tarda, a la tarda infantil i tradicional concurs de disfresses, i amb premis i tot això. A les 21 hores sopar de germanor, que hem de comprar els tíquets perquè si no tindríem lloc, i després, a les 22:30, ball de nit amb la càrrec de Maracaibo, amb la Xara de Sant Peny. Tot això el dissabte 1 d'agost. Que voleu anar, que, bueno, que teniu, que aquesta festa d'aquí us sembla que voleu anar a una altra festa, que a més les podeu fer inclús anar a les dues, si teniu moltes ganes, perquè la festa major de Vallmanya és el dematí, i per tant aquesta és a partir de la tarda. Què passa el dissabte? Us repeteixo, el dissabte a la Festa Major de Vallmanya, a les 10:30, anècdotes i records de la gent de Vallmanya, amb en Daniel Rangel, a les 11, cantata amb la coral de l'Església de Tordera, a les 11:30, missa amb el mossèn Edwin Antonio Vázquez, de l'Església d'aquí de Tordera, i a les 12, música amb Gelain Gamiz Tor, Terrissaire obert. I a les 12:30, batallada, pica-pica i beure per tothom. Hi ha una rifa d'un pernil i dos menús a les Ferreres. Audició de sardanes i a les 14:30 hi ha un dinar de germanor a les Ferreres que suposo que se deu haver encarregat a l'Associació de Veïns i Veïnes de Vallmanya. Tot això a l'ermita de Sant Miquel de Vallmanya. I retorno a explicar-vos lo de les festes d'Àgora Parc. Recordeu que comencen el divendres 31 i el dissabte 1 d'agost. El divendres 31 a la tarda hi ha jocs per la canalla, els jocs de tota la vida, a les 19:30. I al vespre, a les 10, bingo musical, que posa a prova l'oïda i reconeix cançons i gaudeix d'una nit amb ritme, rialles i moltes ganes de passar-s'ho bé. El dissabte, al matí, a les 11, festa de l'aigua, jocs d'aigua i diversió. A les 7 de la tarda, futbol per tothom, és a dir, si teniu ganes de jugar a futbol o, si més no, anar a veure com juguen el futbol altra gent. I el dissabte 1 d'agost, al vespre, a les 22 hores, botifarrada amb música. Tot això, és a dir, teniu ganes d'anar-hi, doncs ja sabeu, us ho podeu apuntar. I, doncs, després de tot això, escoltem una mica més de música, ja que tenim tantes festes. Jo he recordat una cançó molt antiga, que és una cançó de la Carina, que és una cançó de l'any 1969, composta per el Ronnie Scott. Es tracta d'una adaptació a l'espanyol per Carlos Céspedes i es tracta d'un dels temes més recordats de la Carina i va ser un número 1 en la llista dels venuts durant 7 setmanes consecutives. Fixeu-vos, clar, estem a l'any 69, però llavors la Dècada Prodigiosa, que és un altre grup de música, va fer una adaptació en l'any una versió en l'any 1985. Anem a recordar aquesta cançó de la Carina? La Fiesta.

0: Bé, doncs suposo que a banda d'aquesta cançó que hem escoltat últimament, heu escoltat la cançó de Karina, que segurament que us ha portat amb algun record els que teniu una certa edat. Bé, ja sabeu que a Tordera sempre se fan coses i una mica començant amb el tema de la Festa Major de Tordera, el Fotoclub Tordera ha creat un taller que diu La creativitat fotogràfica amb el teu mòbil. Dins dels actes de la Festa Major, el Fotoclub Tordera organitza el taller La creativitat fotogràfica amb el mòbil per a nens i joves de 7 a 15 anys. És una activitat superxula, dinàmica, professional, per aprendre a fer fotos increïbles. És a dir, podem portar mòbil o qualsevol altre aparell de fotografia, però serà una manera per fer-ho a gent jove, i es farà el dia 15 d'agost a les 10 de, als 10 del matí.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Avancem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera algunes de les notícies destacades aquesta jornada de dijous. L'establiment del servei de recollida i transport de residus municipals arriba avui al ple de l'Ajuntament. La sessió començarà a les 7 de la tarda i la podreu seguir per Ràdio Tordera i els nostres canals de YouTube i Instagram. Segueix el desplegament de la tecnologia LED al carrer Aragó. Els últims dies s'han substituït 25 fanals del carrer. Bàrbara Vergés, regidora d'Obres i Serveis.
3: A mica a mica doncs, anem substituint aquest enllumenat per un enllumenat LED sostenible per tal de baixar, no?, aquest cost energètic que tenim i que últimament doncs, amb la inflació doncs, tot ha pujat pels aires els subministres.
2: Sofia i Aran, els noms més posats a Tordera durant el 2025. A Catalunya els noms més posats van ser Júlia i Biel. El tordarenc Carles Maleis inaugura la setmana vinent l'exposició Energia Bonica a la sala Maria Lluïsa García Tornel de Blanes. La mostra es podrà visitar del 7 al 30 d'agost. Ens parlava de l'exposició el mateix artista.
4: És un recull d'obres de 3 anys. Es divideix en 3 etapes. O en tres sectors, diguéssim. Un és obra social, reivindicativa, l'altre és fons marí i l'altre és tema floral i d'animalons.
2: En esports, l'Atlètic Club Tordera busca nous talents per al sènior A i infantil A. L'entitat tordarenca obre les seves portes al pavelló dels Països Catalans per tancar les plantilles de cara a la propera temporada. Cristian Romero és el nou entrenador del sènior.
5: Vamos a estar haciendo la presentación de la nueva temporada para jugadores que ya están en el club y para nuevos incorporados que quieran conocer lo que estamos preparando. Se pueden pasar a conocernos el jueves 30.
2: Parlem també del temps, de la previsió meteorològica per aquest dijous, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Avui nova jornada marcada pel temps estable i sobretot càlid. Avui les màximes poden pujar una mica al voltant d'un grau respecte a ahir. Per tant, si ahir arribem als 34, en alguns punts de l'interior de la comarca, avui podríem fregar els 35. Tot això amb vents fluixos, situació marítima tranquil·la, que es mantindrà també de cara a demà i durant tot el cap de setmana. Demà amb alguns núvols més, però sense precipitacions i amb temperatures que podrien recular una mica, però continuaran molt càlides.
2: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: Bona tarda. Hola. Hola, Enric.
7: Bones.
0: Hola. Ara, és que teníem l'informatiu, però t'hem trucat a les 6 i quedava un minutet per acabar. Bueno, gràcies per haver volgut parlar-nos aquesta tarda aquí en aquest programa que es diu, que parla de cultura i que en l'estiu es diu A l'ombra dels tilers, senzillament perquè aquí davant de la ràdio tenim uns tilers que ens fan molta ombra i que ens van molt bé per aquest estiu tan calorent, tan calorós.
7: Sí, i tant.
0: Sí, que sí. Bé, vosaltres demà actuareu a Tordera, aquí a les 10 del vespre, i a nosaltres...
7: Correcte.
0: Mana?
7: Correcte, dic.
0: Ah, vale. Dic que a les 10 del vespre, i per tant nosaltres sempre volem conèixer una mica més a les coples que van passant per aquí tots els divendres, i en aquest cas la copla és la ciutat de Girona, i ens agradaria una mica conèixer la història d'aquesta copla que va començar, que neix al 75, per tant ja porteu una llarga, ja tenim una llarga durada, no? Ja heu fet bastantes passes, no? I heu tocat moltes sardanes, és a dir, ens fas una mica de història de la vostra copla?
7: Sí, doncs bé, la copla Ciutat de Girona n'és, el, com bé dius, el 1975, i n'és d'una iniciativa del que va ser el primer Flavio Laire, director de la copla, que era en Lluís Buscarons, que buscaven, ells eren tots músics d'orquestres, i cansats d'anar amunt i avall d'escenaris i balls de nit i focus, doncs van decidir doncs, muntar una copla, i el que sí que volien és que fos una copla de renom dins de la comarca de Girona, i així es va ser. És a dir, van agafar dels millors músics que van trobar a totes les orquestres que volien deixar al món de la nit, uh-huh, i van formar la Ciutat de Girona.
0: Molt
7: doncs
0: bé.
7: Il·lustres com en Miquel Tudel amb el Fiscorn, el Josep Puig amb el Moreno amb el Fiscorn, després hi havia en Jordi Comte, és a dir, els germans Esteve de Calonja. Vull dir, va ser una bona trobada de músics que van aconseguir des dels inicis muntar una copla de molt de renom i molta categoria.
0: I sempre ha sigut exactament els mateixos o ha tingut diferents etapes?
7: Bé, ha tingut diferents etapes. O sigui, ara, tot just l'any 2025, van sí, commemorar el 50 aniversari,
0: sí,
7: i aquest aniversari vam intentar juntar el màxim de familiars, perquè com bé sabeu, des del 75 fins al 25 van ser 50 anys, i si aquella lencla de músics ja rondaven els 50-60 anys, doncs, clar, molts ja, malauradament, ja no hi són.
0: Ja.
7: Que sí que van contactar amb familiars i... Perquè, de fet, l'únic que està ara, encara, avui dia, que encara està entre nosaltres, és en Josep Maria Bruguer, que és un músic de Mer, que tot just era el més jove de la formació, tot just tenia 17-18 anyets quan va començar.
0: Ah, molt bé.
7: I ara, doncs, sí que ens va acompanyar en el concert, i el que sempre s'ha intentat, a mesura que han anat abandonant la formació músics, doncs continuar els relleus amb músics de la mateixa categoria per no perdre mai el nivell de la copla.
0: Bé, vosaltres teniu una programació de sardanes, suposo que al llarg de tant de temps deveu de tenir moltes i moltes sardanes, no?
7: Sí, moltíssimes. Moltíssimes, però bé, diuen que quan amb la varietat està al gust,
0: yeah,
7: llavors, clar, en 50 anys l'arxiu que anem fent, perquè el bo de la sardana és que constantment i diàriament joves compositors estan fent sardanes noves i d'alguna manera s'està evolucionant el món de la sardana. I gràcies a tots aquests compositors doncs, hi ha un relleu generacional que és molt important, que això ens dona vida, perquè realment la sardana estem en un moment que està molt viva.
0: Ja. Yeah. I vosaltres, és a dir, aprofiteu, és a dir, us poseu en contacte amb aquests joves compositors? O són
7: ells? Sí, posem en contacte, o quan ells tenen una sardana doncs, es posen en contacte amb nosaltres. Mira, hem fet aquesta sardana nova, doncs envia-la, la repassem. I, bueno, de fet, el que també val a dir és que abans, que és el comentari que fem moltes vegades, nosaltres quan anàvem a tocar, fa una sèrie d'anys, no gaires, portàvem una maleteta amb 40, 50 o 60 sardanes i anàvem tocant les sardanes que nosaltres creiem convenients. Ara la cosa ha canviat una miqueta i el que fem és enviar un llistat de sardanes a l'agrupació, com per exemple en aquest cas aquí a vosaltres, a Tordera,
0: a la nostra dansa.
7: Tot un llistat, i d'aquell llistat doncs, l'agrupació tria les que més els agraden.
0: Ara jo t'anava a preguntar precisament si les havíeu triades vosaltres o si les triaven les diferents agrupacions. En aquest cas les ha triat la nostra dansa, no? És a dir,
7: sí, sí, correcte. I a més, pel que veureu demà, qui vingui, veureu que és un repertori, a part que està molt i molt bé, és un repertori molt ballador, és un repertori pels músics molt exigent. És a dir, són sardanes de molta categoria i no estan a l'abast de qualsevol copla, tampoc. Si veieu el repertori i veniu demà, us donaré compte que és molt exigent, molt ballador, molt maco, i realment són d'aquelles ballades que valen la pena d'acostar-se fins a la plaça, perquè no sempre escoltem sardanes d'aquest tipus de categoria, que són les que heu triat aquí a l'agrupació d'aquí de Tordera.
0: Bé, veig que han triat nou sardanes, entre les que hi ha la Mari Franz, l'Ocellet et canta, no? L'Ombra de la Rectoria. Quina més n'hi ha?
7: Hi ha Niu d'Amor, d'en Vila de Sau, Per un mateix camí, que és una sardana d'en Jordi Molina de Blanes, Pare i amic, que és d'en Jordi Paulí, que és de Sitges, L'Orineta fuig del niu, que és del, malauradament, ha aparegut en Sigfrig del Bany, d'amic Jaume, del nostre compositor, d'en Josep Coll, i per acabar, 70 favorits de l'Enric Ortí. És a dir, fixa't que en aquest repertori tenim Mari Franz d'en Saderra, d'en Saló, tenim en Jordi León, Niu d'Amor d'en Vila de Sau, és a dir, tenim una sèrie de compositors clàssics, i a partir de Per un mateix camí són compositors que el que parlàvem abans, que són gent jove, que està escrivint i molt bé.
0: Molt bé. Vull dir, està molt bé això de que agafeu compositors joves i que els doneu l'oportunitat de que les seves sardanes s'escoltin, no? I vagin viatjant per arreu, perquè és una manera de, a més, doncs, d'anar ampliant el repertori, no? I que aquesta gent que escriu amb tanta il·lusió que senti que les seves sardanes s'acullen en les diferents cobles, no? Perquè suposo que, igual que vosaltres, altres cobles deuen de fer el mateix, o si més no, semblant, no?
7: Suposo que sí. Imagino que sí. No sé què fa la resta de cobles, però...
0: Jo tampoc. Jo m'ho imagino. Penso, si vosaltres teniu ganes de... Jo suposo que tothom deu de tenir una mica de ganes de fer una mica de varietat, no? I d'incloure en el repertori coses noves. És a dir, que sí. D'aquestes nou sardanes, quina destacaries tu?
7: Ostres, és que són totes... De totes és molt difícil trobar-ne una que sigui millor que l'altra, eh?
0: Sí?
7: És a dir, si una és bona, la següent és millor, i la següent és que estan totes molt i molt bé. És a dir, si haguessin de triar una, seria molt i molt i molt difícil. És a dir d'aquestes nou sardanes, d'aquesta ballada, en triar-ne una és una feina complicada.
0: Vale, t'he posat en un compromís, no?
7: No és per compromís, és una realitat. A vegades sí que hi ha agrupacions que són més clàssiques i busquen autors més clàssics o desapareguts, però realment aquesta ballada és impactant, és impressionant.
0: Bueno, nosaltres és aquí hem triat la primera. Hem pensat, mira, la posarem una mica perquè aquesta entrevista, vull dir, comenci a tenir una mica de regustet, que és el que podran escoltar demà a la plaça. No sé si t'assembla. He triat la primera, vull dir, m'ha sigut molt fàcil i pensat, mira, doncs la primera, no sabia quina triar, dic aquesta segur que anirà bé. O sigui, que bueno, no?
7: Doncs veureu que només l'inici dels curs ja entra potent.
0: Ah, molt bé. Bueno, doncs me n'alegro molt que t'assembli bé que aquesta sigui la que hem triat. Bé, jo no sé si vols explicar-nos alguna cosa més o penses que amb això una mica ja hem fet venir ganes de que la gent vingui demà a la plaça a ballar sardanes.
7: Home, només veure el repertori ja donen ganes de venir a sentir la copa i a ballar. Bé, comentar també que amb aquest 50 aniversari que vam fer, vam enregistrar un CD del 50 aniversari, uh-huh, en el qual hem fet un recull de tots els compositors i directors que han passat per la copla, donant sobretot importància perquè la ciutat de Girona sempre es va caracteritzar per ser una copla que a totes les ballades feia obligades, que les obligades són sardanes de lluïment d'un sol instrument, yeah, i la ciutat de Girona sempre s'ha caracteritzat per ser una de les cobles que sempre a cada ballada feien una sardana de lluïment de cada instrument. I llavors tot això ho hem reflectit en aquest CD, que està molt i molt bé, i si algú es vol acostar demà i donar fe d'aquest CD, el tenim a la venda per tothom.
0: Bueno, ja sabeu, és a dir, a més de venir aquí a escoltar i a ballar i a escoltar sardana, podeu comprar un CD en el que fa un recull d'aquestes sardanes del 50 aniversari, que ells han fet un recull del que els sembla més adient perquè sigui una bona, un bon CD, no diria?
7: Exacte, sí.
0: Bé, doncs jo t'agraeixo molt que hagis estat aquí aquesta tarda amb nosaltres i espero que demà ens veiem a la plaça i que puguem pues, ballar sardanes conjuntament. Bé, bueno, vosaltres tocar-ne i nosaltres ballar-ne. Vale?
7: Perfecte. Segur que disfrutaríeu molt. Que tothom molt que vulgui ballar sardanes que s'acosti a la plaça perquè realment serà una ballada memorable.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Enric, per estar aquí aquesta tarda i ara escoltarem, com t'he dit, escoltarem la primera sardana del repertori de demà, que és Mari Franz. D'acord? Doncs fins una altra. Gràcies. Adéu.
7: Perfecte. Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
0: Adéu.

Bé, doncs, ja heu escoltat una mica abans l'Enric, que ens ha explicat una mica les sardanes que podrem escoltar demà divendres i podrem ballar. I recordeu que, bueno, que a més, ells portaran un CD del 50 aniversari que van complir en l'any 2025, que feia 50 anys que eren, i que, a més, tenen una sèrie de sardanes que podreu comprar aquí a la plaça. Bé, i una altra cosa que continua, i a més demà de la mà de la nostra dansa, són els balls folks a la plaça. I aquest dissabte, els balls folks, ve un grup que es diu Se'n fa una. Són un grup de músics agarenses, és a dir, Terrassa, amb la intenció de fer-nos ballar. Se'n fa una, us explicaré una mica d'on surt aquest grup que ens vol fer ballar aquest dissabte. I diu, Se'n fa una es va presentar públicament el 5 d'octubre de 2007 en un concert a la plaça Vella dins dels actes de Correllengua. I en aquell moment just es complia un any després del nostre primer assaig, és a dir, feia un any que estaven junts. El grup va començar a gestar a principis d'octubre de 2006, fruit d'una trobada d'amics que havien decidit cada una tarda per compartir les seves aficions musicals. La majoria ens havien conegut en el si d'altres entitats culturals de Terrassa, algunes d'elles eren el Porronet i el Bitxo del Torrent Mitxer de Terrassa, i es sentien atrets per la música folk. Especialment en Carles, el nostre acordionista, el seu acordionista, que és un habitual de les ballades folkis de la plaça del Rei de Barcelona i està vinculat a l'associació cultural L'Ull i l'Ai, que realitza activitats relacionades amb el folk i la cultura tradicional i popular en general. Des d'aleshores han ampliat el nombre de membres, per tant, jo he mirat les fotografies i la veritat és que ara no recordo quants eren, però són bastants, i de temes fins a confeccionar un repertori molt variat amb músiques tradicionals d'arreu del món. La veritat és que tenen un nom molt especial, jo he pensat per què es diuen d'aquesta manera, no? Diu, pel que fa al nom, la decisió no va ser gens fàcil, fixeu-vos el que es diuen d'aquesta manera, Se'n fa una. Havia de ser un nom original i després de molt de temps de pensar-hi i en el darrer moment va arribar la inspiració. Ja sabeu que sempre a vegades arriba la inspiració en un moment determinat que quasi bé ni t'ho esperes. Un amic del grup, el nostre fan número 1, va arribar al bar on ens trobàvem parlant del nom i en aquell moment es va presentar la seva parella com la fauna. I ens va agradar molt i després d'unes quantes...

0: Les deliberacions van pensar que Sant Fauna, de fauna, era el nostre nom, perquè és tan ampli i obert que dona peu a moltes interpretacions, perquè tant es van quedar amb aquest nom, i aquest és el nom que té aquest conjunt, que vindrà el proper dissabte. Ja sabeu, el dissabte, si voleu ballar Baix Folks, doncs només heu d'acostar-vos a la plaça a les 10 del vespre i posar-vos a ballar. Llavors, una altra cosa, ja sabeu que nosaltres estem en col·laboració, treballem moltes vegades amb Argentona, amb el Museu del Càntic, a més es fan arribar sempre informació sobre les seves festes que celebren. I en aquest cas arriba la 76 Festa del Càntic d'Argentona, que és, com és tradició, és el 4 d'agost, celebren una nova edició del Càntic. Per tant, si tinguéssiu ganes, ja sabeu que els Càntics és una cosa preciosa, el museu val molt, molt la pena, i si algú de vosaltres ja no treballa, està jubilat i s'hi vol acostar, Argentona està aquí molt a prop. Doncs tenen a les 10 del matí el seu horari de la festa, diu a les 6. A les 7 del matí ja comencen a agafar els càntics de l'any i comencen a preparar per després la venda d'aquests càntics. I aquest any els càntics de l'any estan dissenyats per en Ramon Benedicto i Gai Benedicto, donant inici a la festa del càntic. A les 10 del matí hi ha l'ofici en honor de Santo Domingo, la xarbotada, vot de poble i benedició de les aigües i dels càntics de l'any, a l'església parroquial de Sant Julià i Font de Santo Domingo. A les 12 del matí hi ha la venda dels càntics de l'any, i llavors, a més, un cop realitzada l'ofici en honor de Sant Domingo, a les 10 del matí, com hem dit abans, la xarbotada és a les 11:30 i el vot del poble serà a les 11:45. Serà l'hora de la benedicció de les aigües i dels càntics de l'any, que un cop beneïts ja estaran disponibles per a la seva compra tant a la paret de les mentides com al Museu del Càntic d'Argentona. Per tant, ja sabeu. Ens acompanyaran els dissenyadors del canti de l'any, en Ramon Benedicto i Gai Benedicto, que signarà els cantis a qui ho desitgi. Ara bé, què és la festa del canti i d'on prové? Doncs la festivitat es celebra anualment el 4 d'agost, dia de Santo Domingo, copatró de Argentona, i els seus orígens ens trobem al segle XVII, quan arran de les epidèmies que assolaven Europa, els habitants de la vila demanaven ajuda al sant per protegir les aigües, enteses aquestes com les causants i transmissores de les malalties. En agraïment al poc impacte de les epidèmies, en la fila farem un vot de poble a Sant Domingo, que encara avui es renova segons el ritual exclusiu per l'ocasió. La tradició en aquest cas s'anà diluint i gairebé desapareixent fins que l'any 51 es recuperà com a festa del Càntic, tal com la coneixem a l'actualitat. És així com anualment s'inicia el dia preparant els càntics que recolliran les aigües beneïdes amb la posta de càntics, i a continuació s'oficia una missa en honor de Santo Domingo, que en acabar dona pas a la xarbotada, i així gegants, capgrossos, xarbotaires i caps de càntic recorren el carrer des de l'església parroquial de Sant Julià fins a la font de Santo Domingo, i aquí es renova el vot de poble al sant per donar pas a la benedició de les aigües i dels càntics. Un cop beneït, és l'hora de venda de càntics. Per tant, és a dir, ja sabeu, si teniu moltes ganes d'anar a aquesta festa, és el 4 d'agost. I ara ens n'anem uns moments a publicitat.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses, i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ràdio Tordera.

0: doncs com us deia abans de començar el programa, com us he dit, aquesta tarda teníem aquí a diferents representants de Peracot, a diferents actors, el director del musical i a més la persona que ha muntat els balls, suposo, no? Vull dir que, a veure, jo us diré exactament quins són aquestes persones que tenim aquí i també us he anat dient que aquesta entrevista la podíeu veure perquè s'emetia per YouTube, per tant podíeu a més d'escoltar-la, veure-la, sí que vosaltres mateixos podeu triar els que tingueu la possibilitat de veure-la. Estem aquí esperant que estigueu amb nosaltres. Tenim en Xavier Mercader, que és el director, a la Cinta, a Cinta Alcácer.
1: Hola, què tal?
0: A la Laia Serrano.
2: Hola, bona tarda.
0: En Marc Fuentes.
3: Bona tarda.
0: I a la que porta el ball, que seria la Elia Rodríguez.
4: Hola.
0: Bé, doncs moltes gràcies per estar aquí. Ja us he dit que acabaríem una miqueta abans perquè avui tenim el ple de l'Ajuntament, per tant tenim fins a 55 per poder parlar d'aquest musical. Doncs una mica jo... bueno, vull dir, aquest musical el podrem veure aquest cap de setmana. Es va estrenar en el 2005, jo el que he buscat a la informació, no? En el 2005. Després es va fer una pel·lícula d'aquest musical que, i els directors, o el compositor, no? Els directors, el compositor és el Lin-Manuel Miranda i la Chiara Alegria Judes.
5: Correcte.
0: És a dir, que bueno... És una musical que té ja molts anys, és a dir, perquè de 5 té 21 anys, és a dir, i per què... Tu que ets el director, suposo que tu ets el que has triat el musical, no? O què?
5: Bé,
0: o t'han donat alguna pista?
5: O sigui, ha sigut una decisió col·legial, sí? Però sí que el fet de que teníem el material i les partitures, més o menys teníem tot una mica a favor, a vegades quan tens el material també et decantes per poder-lo fer aquí. Jo és veritat que anteriorment, o sigui, abans d'estar a Peracot, ja l'havia dirigit també amb un altre grup fa una pila d'anys, i això també feia doncs, que, bueno, com que aquí no s'havia fet mai i era un material que coneixia una mica bé, doncs ens animéssim a fer-lo aquí, que no té res a veure amb la versió que jo ja havia dirigit, perquè a cada lloc al final la proposta és diferent, vulguis o no, o sigui, que els actors són diferents també... fa que l'escenari, l'energia sigui diferent. Això també ho fa especial, no?
0: Bueno, clar, suposo que, els actors són diferents, l'espai també, no?
5: També, l'escenografia d'aquest any és espectacular.
0: Sí?
5: Si ho comparo amb el que jo havia fet en un passat, evidentment és una meravella. Aquí la Glòria i l'equip s'ho ha currat molt, vull dir.
0: Sí?
5: Vull dir, comparant, m'has parlat de l'espai, eh?
0: Sí, sí,
5: després
0: sí.
5: Ja el que és a nivell interpretatiu... No. Molt, molt superior, eh? Vull dir, no, això sí que no hi ha cap dubte.
0: No, perquè jo, a vegades, només quan parlem de musicals o d'obres de teatre o el que sigui, normalment donem molta importància als actors, però jo penso que l'atrezzo també és molt important, no? Perquè acompanya una mica, i aquesta gent que a vegades queda una mica oblidada, pobreta, és a dir, ningú com aquell que diu, ningú els aplaudeix o com a mínim no els té en compte, jo penso que els hem de tenir en compte, no? És a dir, que l'atrezzo forma part de l'obra, no?
5: Totalment, sí, sí.
0: Bé, doncs, no sé, vull dir, quanta, a banda de vosaltres, quanta gent sou? Quanta gent passa, doncs, més o
4: fent
0: menys?
4: Fent números, jo crec que ens anem entre els 60 i els 70 participants.
0: 60,
4: i no
0: 70.
4: Sé si incloent també l'equip més tècnic, els que no estan sobre l'escenari el dia de l'obra, potser pujaríem una miqueta més.
0: Un 60, més o més, entre actors, ballarins, no?
4: Sí, figuració també.
0: Figuració, és a dir, exacte. Bueno, aquests serien els entre 60 i 70, és a dir, és bona, una, molta gent, no? I dirigir molta qualitat, gent deu de ser molt complicat, no? O què?
5: Complicat o no, al final també és l'energia que té tot el grup, és com l'altre dia ho sentia de no sé algú que ho va comentar, que el musical d'estiu de Peracot és com la festa major de l'entitat.
0: Sí.
5: I al final em quedo amb aquesta frase, és una cosa que fa, o sigui, no hi ha ningú imprescindible i alhora ens necessitem tots perquè el projecte surti endavant. Si només hi ha una sola peça, això no tira. I al final penses, ostres, la força de tota la gent, des de la gent que està al darrere, com la que està davant de l'escenari, la feina de direcció, vull dir, és un conjunt de peces que entren en col·lisió i fan que el resultat sigui espectacular.
0: Pues que a més, durant l'estiu tothom espera ja el musical de Peracot. Vull
5: Correcte.
0: Dir, això ja és
4: nosaltres
0: una cosa...
4: Nosaltres els primers, eh?
1: Sí, sí. És fer-lo i començar l'estiu.
0: Clar, clar, sí, sí, arriba l'estiu, diu, tothom diu, bueno, hi haurà un musical, ja ho sabem, és a dir que ja, ja tothom ho espera, és a dir que ja ho tenim clar dintre del nostre calendari, és a dir, és normal. Bé, jo penso que cadascú de vosaltres, vull dir, jo no feu el que vulgueu, em aneu explicant si vosaltres voleu cadascú el seu personatge, o què és el que feu, tu, per exemple, tu, què és la teva coreografia, què és el que has preparat, és a dir, vera.
4: Vale, doncs, abans de res, és veritat que la secció coreogràfica no la porto només jo, la porta també la Gisela Vergés i la Xènia Brunet. Aquest any hem fet una mica la feina entre les tres.
0: Molt bé.
4: I és una feina que normalment fa la Gisela sola. I tot i fer-la entre tres, amb la Xènia comentàvem la quantitat de feina que ha arribat a fer la Gisela tots aquests anys, per tant, agrair-li una mica també tota la feina que ha fet en silenci tant de temps. I, bueno, la nostra tasca és una mica organitzar l'escenografia amb les persones, és a dir, decidir una mica quines cançons necessiten una mica més de suport coreogràfic, quines no, com ho fem, com muntem els balls, quines ballarines fan cada ball i quin no, evidentment muntar aquests balls, i ara que estem al Teatre Clavé, doncs anar organitzant una miqueta a tothom perquè se sentin també còmodes a l'escenari quan els actors canten o estan actuant.
0: Clar, en realitat vosaltres, com que quan feu uns quants assajos al Teatre Clavé, us heu d'adaptar en un moment determinat en coses que haureu preparat anteriorment, no? Llavors, exacte, això també comporta una mica més de feina.
4: Sí, perquè al final nosaltres treballem inicialment amb el cos de ball únicament, tot i que alguns sí que són actors, principalment són unes noies meravelloses que es dediquen a la dansa.
0: Molt bé.
4: I després arriba el moment d'afegir-hi els actors, ja, que ja és una mica combinar les dues coses. I quan arribes al teatre també has d'afegir-hi l'escenografia, que a vegades doncs, la talla una mica d'espai per aquí, per allà, veus que les entrades doncs, s'han de canviar o s'han de modificar d'alguna manera, i és també, bueno, adaptar-se una mica al que et vas trobant.
0: Bueno, vull dir, tu dius que aquest any ha sigut la primera vegada que vosaltres treballeu un trio, no? Que només únicament ho feia ella, vull dir, d'unidó, sí, no? Deu haver estat una experiència molt maca, no?
4: Sí, bueno, la veritat, clar, jo he estat cos de ball durant més de 10 anys en els musicals de Pere Cot, i per primera vegada se m'ha cedit una mica el testimoni de la direcció de les còreos, i fa molta il·lusió d'haver-ho vist des de darrere tantes vegades, a trobar-te amb que ets tu qui ha de gestionar una mica les persones, els horaris, quan va bé fer-ho, quan no, quines idees tinc, què m'inspira de cada cançó o què no. I en especial diré que aquest musical crec que té una complexitat una mica específica, perquè les cançons ens expliquen molt de la història. I això implica també que en el ball s'entengui el que ens està dient de lletra, el que els actors intenten comunicar-nos, sense perdre una mica també el fet de que crec que els musicals de Pere Cot han destacat molt de temps per les coreografies que s'hi fan.
0: Sí.
4: Vull dir que aquest musical ha sigut una mica un repte,
0: molt
4: la
0: bé.
4: Veritat.
0: Bueno, doncs el repte sempre et fan créixer com a persona.
4: Ui,
0: no?
4: Sense dubte. Sí, sí.
0: Cinta, tu que... Sí. Quin personatge fas o...
1: Jo faig un personatge que es diu Carla, que per mi crec que és un personatge molt divertit. Me sento força còmode fent-lo, perquè al principi em van dir seràs de tal manera i vaig baixar, i després penso, ah, pues mira, pues més o menys,
0: no? Mica més,
1: una mica més exagerat, però vamos, que està bé. Sí que és veritat que el que deia abans la Elia, això del cos de ball, que els actors a vegades no sabem, no volem molestar, però és que ho fan de veritat, eh? O sigui, salten d'una manera, jo penso, jo feia això i allà m'acabava, però... I el personatge meu és un de tants, o sigui, sí que n'hi ha personatges que són principals i expliquen la història i porten al cos de lo que és en si la història, per on anirà la trama de lo que és l'obra, però són molts els que muntem, els personatges que muntem en el barri aquest on vivim, la nostra vida i el nostre dia a dia, i llavors, bueno, jo ho faig, estic amb ella, estem treballant en una perruqueria, i llavors, bueno, fem la nostra història, amb la nostra problemàtica, amb tot el que hi ha, que no hem explicat de què va el musical, ni no, l'explicarem,
5: bueno,
1: perquè...
5: Sí,
0: bueno, no, explicarem, sí que ara explicarem,
5: que
0: no?
5: Que es presenti tothom i després diem una mica de què va.
0: Una mica de què va, jo penso que sí.
5: No, home, jo crec que està bé que expliquis, pues, això, que ets una treballadora de la bellesa...
1: Això, amb les meves penes d'arribar a final de mes i els meus cotilleos i el salseo del barri.
5: Salseo sobretot, Cinta, salseo sobretot.
1: Això, sobretot jo perruquer amb el que em pentino, però bueno... Molt bé, i ja està. I això és el que m'agrada. Igual que elles fan les tres de tot el de la música, això també el director és el Xavi, però per mi també n'hi ha tres directors. També està el Ger, que és el director més de la música.
5: Musical, el que porta la part de cant.
1: Vull dir que són Gerard. Molts els que amb uns te dirigeixes per una cosa, amb uns altres és molt a coordinar. I ho fa molt bé, eh? No, no, de moment no m'ha renyat cap.
2: Molt bé, bona. I tu, Laia?
3: Doncs jo faig de Daniela, que és un personatge també de la perruqueria i que està una miqueta entre el sí i el no amb un altre personatge, amb l'Usnavi, que és en Marc.
5: No sabia que feies de Daniela.
3: Ai, Daniela, he dit Daniela.
1: És la Vanessa. Però
3: soc la Vanessa.
2: Ah, bueno. Havies agafat un altre personatge.
3: Sí, he canviat el nom. I res, aquest és el meu primer musical. Jo no he estat mai a ningú escenari, ni he cantat mai en públic, ni res. I la veritat és que estic encantada d'haver-ho fet amb aquesta associació, perquè m'ho estan fent molt fàcil. Al principi jo estava molt espantada. I m'estan recolzant moltíssim, o sigui que... Ha sigut una meravella.
0: Tu, a més, cantes. Tots canteu.
1: Ella canta molt i al·lucinarà.
5: I Déu-n'hi-do com canta. Sí.
1: Canta?
5: Tot s'ha de dir.
1: Com canta, però no ve cantant mai.
3: Sí, ha sigut un pas a lo loco.
0: Però no, a vegades tirar-se una mica així a la piscina va bé, no?
3: Sí, també t'haig de dir que, clar, jo em vaig presentar i no m'esperava pas aquest personatge.
0: Ah, vale.
3: Clar, jo m'esperava més algun personatge més secundari i tot això, i ha sigut un gran repte, en Xavi ho sap, al principi.
5: Jo és que vaig al·lucinar molt tant amb el càsting d'ella, de la Laia, com també amb el càsting de la Martina, que fa un personatge també molt central, que fa el personatge de Nina, i que són com dos noves incorporacions a l'entitat. Per primera vegada fan un musical amb nosaltres, i va ser com el càsting, els vam veure, i després amb l'equip vam dir, bueno, és que com que ja veies en elles el personatge, no? Això és com, com un tresor, perquè dius, és que l'han escrit per ella, aquest personatge, saps?
0: Perfecte.
5: I va ser molt guai veure-ho. Vull dir que és tot un repte que jo penso que estan assumint, vamos, d'una manera espectacular.
0: Molt bé. Ja sabeu que a la ràdio a vegades hem de parar un moment, hem de parar per anar a publicitat.
6: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
7: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
6: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
8: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
10: En 7.1 FM.
0: Bé, doncs continuem amb aquesta entrevista, no? Ja veieu que tothom està força animat i molt content de tot el que li està tocant fet. Per tant, això es traspassarà segurament a l'obra, perquè l'entusiasme sempre surt, quan a l'escenari. És a dir, això, si els actors, les actrius, els que canten, els que ballen, estan realment, si tenen moltes ganes, aquestes ganes es traspuen directament després a l'obra. Doncs continuem a l'últim, no?, que tenim en Marc. A veure, Marc, tu què ens expliques? Tu què fas?
11: Bones, jo sóc en Marc. I bé, tinc el plaer i agraeixo la confiança per poder fer l'Usnavi, que quan tens un paper bastant rellevant a l'obra, doncs hi ha molt de paper, saps que hi ha una confiança i que la gent doncs confia en que t'has de prendre el paper i en fer determinats sacrificis també, perquè també es fan sacrificis, tant sigui la disponibilitat com també les hores que dediquem, encara que no siguin d'assaig, sinó també per preparar el paper, preparar el personatge, construir el personatge, i és un repte que l'he pogut gaudir molt, això ho he de dir, perquè a més, aquest any, doncs, el paper d'Usnavi em permet fer raps, cantar, actuar, és a dir, barreja moltes facetes que m'agraden molt practicar en el meu temps lliure, i bé, l'Usnavi, doncs, és un dominicà que des de petit, o sigui, que quan era petit va arribar als Estats Units, perquè el seu pare el va portar, i doncs té una botiga i ha d'acabar de definir per ell mateix quin és el seu concepte de família, de casa i de lloc.
0: Molt bé. Sí, bueno, molt una mica explicat. Això hem vist molt ben explicat, vull dir, una mica ens hem fet la idea de quin serà el seu personatge, no? I a més també veieu que també està super encantat i super agraït, és a dir que bueno, ja veureu que el musical serà una verdadera joia. Bé, doncs ara el que dèiem abans, també podríem saber una mica l'argument, clar, no podem saber el final ni coses com aquestes, així,
5: no, spoilers no podem.
0: Però sí que podem fer que la gent una mica sàpiga què és el que podrà veure, no?
5: Dic, sí, us sembla bé? Mira, a mi m'agrada molt definir aquest musical com la història de les petites històries. No hi ha una trama ultra principal amb un antagonista, protagonista i un conflicte, sinó que es van com barrejant diferents històries de diferents personatges d'un barri. Al final tot passa al barri de The Heights, a Washington. Són tot gent que va emigrar de la seva terra natal buscant el somni americà, des de Costa Rica, República Dominicana, Xile, Cuba, bueno, tota aquesta gent que se'n van cap allà buscant el seu somni, i ens trobem, doncs, en tres dies concrets del mes de juliol, en aquest barri, amb tot de gent, les seves vides, les seves històries, tant professionals com amoroses, com personals, personatges més entranyables, d'altres que doncs tenen aquest component més còmic, d'altres que són doncs més emotius, i al final, doncs bé, en aquestes circumstàncies, cada personatge, doncs, bé, hi ha qui buscava el seu somni americà i potser no l'ha aconseguit, i potser desitja, no anhelen tornar a casa seva buscant aquella vida que potser no tenen ara i que potser anhelen, però, clar, al final el que qüestiona el musical és què és casa, no? Què és casa? Casa és el lloc físic on vius o la gent amb la que t'envoltes? I potser diríem que hi ha dos fets que no desvalarem, potser un de més bo i l'altre potser no tant, que exploten tot plegat en aquells dies de juliol i que fan que la gent hagi de prendre les seves pròpies decisions.
0: Perquè jo és possible que hagi vist en algun lloc que la pel·lícula es deia En el barrio?
1: Sí.
0: Eh que sí?
5: Gràcies, Cinta, no tenia ni idea d'això.
11: Sí, la versió
5: potser
11: que
5: fa. Sí, potser sí.
1: És un barri de Nova York, això, que es diu In the Heights.
0: In the Heights. Per això, jo ara, per exemple, entenc perfectament, perquè jo he buscat informació i he vist que posava En el barrio i he pensat, això deu ser una bueno, la història d'un barri en un moment determinat, sí. Clar, no pots explicar el barri sempre. I suposo que deuen haver-hi els personatges típics d'un barri. Per això jo suposo que surt la perruquera.
1: Hi ha de tot, hi ha negocis, la gent que hi viu, la gent que hi treballa, la gent que hi està, i és un, com has dit tu, que fa anys que es va escriure aquest musical, que es va fer, em sembla que el director tenia 19 anys quan el va fer, i ell propi també va ser, els seus orígens també són...
0: Perquè si ell era sud-americà, el nom que ell té, bàsicament jo penso que americà, Lin-Manuel Miranda, americà...
1: No, té de tot una mica, i llavors suposo que li tocava.
0: Ascendents no, és a dir, ascendents no, si més no, després ella si va néixer o el que sigui, ja és americà, però els teus ascendents no són americans, per tant, suposo jo que havia reflectit una mica, i quan tu has parlat del sud-americà, d'un personatge, dic, segurament m'has fet anar enllaçant idees de les que jo tenia ja abans. És a dir,
1: toca temes que són també de l'actualitat, del sentiment de pertinença de la comunitat, de la falta de peles, del canvi climàtic, de tot una miqueta.
0: Bueno, a més, normalment en els barris sempre hi ha, bueno, hi ha aquella relació interpersonals que són, que a més, bueno, això desgraciadament ara els barris a vegades són més individualistes i la gent té poca idea de barri, no? Abans les associacions de veïns i això era una cosa que aplegava molt a la gent i la unia molt, cada vegada menys perquè ens han fet molt individualistes, però sí que és una constància que el barri té com una història per si mateixa i a més on t'estàs ubicat també fa que siguis una manera determinada, no?
1: Sí, sí, la gent normalment diu jo sóc d'aquí i si és un lloc que hi ha barris et diuen el barri. Clar. No et diuen només el nom de la ciutat, però tot fas a les ciutats.
0: Sí. Sí, sí, sí, sí, jo que sóc barcelonina, per exemple, jo quan dic que sóc de Barcelona, jo dic que sóc d'Horta. Clar. Perquè sóc d'Horta. És a dir,
3: jo també sóc d'Horta, eh?
0: Tu també ets d'Horta?
5: Ja està, ja ho tenim aquí. Tot encaixa, tot encaixa.
1: No, casa on és casa, ara? Aviam.
5: Aviam, sí. Aviam. Posem el centre en l'important.
0: Bueno, però sí, vull dir, jo quan... No, dic, sí, clar, si dic que soc barcelonina, però jo sempre dic soc d'Horta, i quan parles amb un barceloní, sempre dius, tu d'on ets? I la gent no te diu que és de Barcelona, te diu, soc de Gràcia, soc del Poble Nou, soc del Poble Sec, tothom te diu del seu barri. I aquí a Tordera no sé si ho fem exactament igual. Jo també dic que sóc de Fibra.
1: Sant Pere, eh? Sant Andreu.
0: Sí, jo també dic Fibra. Que sóc de Fibra. És a dir, tu ets de Tordera, però jo sempre dic jo sóc de Fibra, perquè clar...
1: Ja, sí.
0: Perquè visc allà, no? I té unes condicions determinades, no? Pues suposo que l'obra una mica fa això, no?
4: Sí. I els personatges jo crec que se senten bastant del barri, sí. I en general es refereixen en tota l'obra en tot moment que ells són d'In the Heights, que són del barri. Sí. Vull dir, de Washington com a tal... No en parlen tant, ells són gent de barri que viuen com gent de barri i s'hi consideren plena i completament.
3: Sí, en parlem molt del barri, o sigui, tota l'estona és en barri.
0: Molt bé. Bueno, va, ens queden 3 minuts, què més coses podem dir?
1: Que vinguin a veure'ls.
5: Que vinguin a veure'ns.
0: Bueno, mira, banda
5: jo,
0: això.
5: Jo voldria fer una crida aquí a tots els nostres oients a que ens vinguin a veure aquest cap de setmana. Jo crec que hi ha una cosa que és màgica en el món del teatre. Hi ha obres que et fan viatjar i parlo del viatge, vull dir que et fan passar per molts moments. Aquest musical té com molts ingredients. Hi ha moments que rius, fins i tot podem parlar d'un humor tirant a l'absurd, hi ha moments que apareix un cert punt dramàtic, amb uns conflictes molt marcats, hi ha també molts moments que són com molt emotius, i penso jo, quan una obra et fa riure, així ho dic ràpid, quan una obra et fa riure i et fa plorar i et fa viatjar per tots aquests moments, això enganxa. Vull dir que la gent que ens vingui a veure crec que passarà dues hores meravelloses amb gent molt entregada dalt de l'escenari i el nostre objectiu o el que ens fa molta il·lusió és que el viatge que fem a l'escenari el puguem compartir amb els espectadors.
0: Bueno, a més, el que tu has dit, és a dir, és molt important perquè la vida és això, una estona de riure, una altra estona diferent, és a dir, que una mica és com tu vius, no? Com tu vius, digues.
4: Sí, no, anava a dir que justament venim de l'any passat que vam fer Mamma Mia, que és un títol que sí. Crida molt, moltíssim,
0: sí,
4: molt conegut.
0: Sí, però aquest no tant.
4: Clar, In the Heights és un musical, crec que no és tan conegut, que sí que hi ha, bueno, té els seus seguidors també, però no és un títol que de primeres ja coneguis la història.
0: No, clar.
4: I m'agradaria doncs que la gent li donés una oportunitat, que coneguin la història del barri, del que passa, que crec que pot sorprendre moltíssim.
0: Bé, doncs jo penso que una mica per donar una mica de contingut i fer venir ganes, posarem una peça del musical perquè aneu escoltant la música que escoltareu el proper cap de setmana. Recordeu, és el dissabte i el diumenge, a quina hora? A les 7.
4: A les 7 de la tarda, Teatre Claver.
0: Teatre Claver. Per tant, podeu treure les entrades, podeu anar-les a buscar a taquilla o podeu treure-les a través d'internet, és a dir, que podeu tenir les dues possibilitats. Digues.
11: I si puc afegir, ja que parlem del barri, de sentir-se de la fibra, també dic que els actors, la gran majoria, som d'aquí a Tordera, així que si volem també aquest sentiment tordarenc,
0: hi
11: és a l'obra.
5: Fem la terra, fem la terra aquí.
0: Fem terra. Molt bé, doncs escoltem la cançó. Moltes gràcies per haver estat d'aquí i espera un moment que farem una foto.
11: Fins la propera.
0: Adéu.

0: Radio Tordera.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
3: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: 107.1 FM.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
0: Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Janis Mas per explicar totes les notícies més destacades d'avui diumenge 2 d'agost de 2026. L'Ajuntament de Tordera descarta carregar la tarifa de l'aigua al cost dels filtres per combatre les pifes. L'alcaldessa de Tordera va fer ahir, en el ple municipal, una declaració sobre l'estat del procés per erradicar els compostos de pifes a l'aigua del municipi, posant el focus en les mesures tècniques adoptades, el finançament de les actuacions i la investigació sobre l'origen de la contaminació. Després de diverses alternatives analitzades, com plantes d'osmosi inversa o sistemes de filtratge per resines, les empreses han descartat i han conclòs que la instal·lació de filtres de carbó actiu és la solució més eficaç i segura. Aquestes actuacions es complementen en estacions de bombament de Tordera a Gora i de Masmora a Sant Daniel. Una de les decisions principals anunciades és que aquestes inversions no es finançaran amb càrrec a la tarifa de l'aigua, evitant que la ciutadania assumeixi el cost que els perjudicis ocasionats. Per fer-ho possible, l'Ajuntament sol·licita a la Diputació de Barcelona la subvenció per la millora de la xarxa i eficiència del servei d'aigua, així com la tramitació d'un préstec a través de la línia de crèdit local de la Diputació, amb un tipus d'interès zero. L'Agència Catalana de l'Aigua, juntament amb el Departament de Seguiment i Control del Medi, manté oberta la investigació per identificar els focus potencials de la contaminació, amb resultats que apunten a determinades zones dels polígons industrials del tram mitjà de la Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha recuperat per a la pròxima Festa Major de Sant Bartomeu una de les activitats més esperades al municipi, la baixada de carretons. Després de superar els requeriments tècnics per garantir la seguretat màxima, la cita se celebrarà el dissabte 22 d'agost de 2026. Les inscripcions són gratuïtes i es poden dur a terme a través del tràmit en línia habilitat per la seu electrònica de l'Ajuntament. Hi pot participar tothom en una categoria única i els menors de 16 anys han d'anar acompanyats d'un major d'edat responsable, mentre que els de joves d'entre 16 i 17 necessitaran una autorització signada pel pare, mare o tutor legal. Per garantir que la prova sigui una festa segura i lúdica, recordem que no es tracta d'una cursa ni una competició de velocitat, sinó d'un espectacle, els vehicles han de complir una sèrie de normes. Primer de tot, hauran de ser construcció pròpia, sense estar motoritzats, i amb un mínim de 3 rodes, frens, direcció adequada i elements que no sobresurtin perquè puguin posar perill al públic. Es valorarà també positivament l'ús de materials reutilitzats i reciclats, i és obligatori l'ús de casc integral per al conductor i passatgers, recomanant també guants, genolleres, colzeres i pantalons llargs. Per acabar, també serà totalment prohibit llançar aigua o objectes al públic i l'organització es posarà a realitzar controls d'alcoholèmia i drogues abans de les proves. La vegetació visible a la punta del campanar ja està retirada. Es van fer aquesta setmana els treballs de neteja i manteniment d'aquest emblema local. Segons avançava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, el consistori ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona aprofitant la línia d'ajuts destinada a la conservació del patrimoni. Els objectius de l'actuació eren eliminar la vegetació que ha crescut a la punta del campanar. També es vol instal·lar uns passamans a les escales per garantir la seguretat dels visitants i s'inclourà una neteja i manteniment general de la façana del monument. Per dur a terme aquestes tasques, l'Ajuntament va formalitzar un conveni amb el bisbat, titular de l'immoble, que permetia l'accés i la realització de les obres necessàries. I segons dades del jutjat de Pau, l'any passat Sofia en nenes i Aran en nens van ser els noms més posats a Tordera. Malgrat que els noms posats al municipi són molt diversos, en nenes també destaquen Martina i Mia, i en nens Gabriel, Bruno o Tiago. Aquests són els noms, recordem, més posats a Tordera. En total, el 2025 hi van néixer 107 nadons, 56 nenes i 51 nens. Pel que fa a nivell de Catalunya, l'any passat Júlia va ser el nom més posat a les nenes i Vial el més repetit entre els nens. També a Catalunya van néixer 54.241 nadons, un 0,8% més que el 2024. I acabem amb un apunt meteorològic, i és que avui a Tordera tindrem temperatures mínimes d'entre 22 i màximes de 32. Aquestes màximes s'arriben al migdia. Avui cel clar, sense tants núvols com el dia d'ahir, això sí, tampoc s'esperaran cap previsió de pluja. Demà dilluns tindrem un dia una miqueta més ennuvolat, que també es veurà reflectit en dimarts. Dimecres sí que veurem una pujada de nou de temperatures, més o menys com avui diumenge, i de cara a dijous es preveuen alguns ruixats fins al dissabte. Per tant, tindrem potser un parell de dies on podrà ploure en algun moment del dia. Després ja tornarem a tenir aquesta pujada de temperatures.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: nada más que esa única pega. Que hubiera sido bonito, que hubiera estado la gente, lo podía celebrar, como se ha celebrado en otros municipios. Y gente de aquí, Tordera, porque yo lo sé, se han ido a Blanes a verlo en la pantalla gigante. Pues para que se vayan a Blanes y hagan el gasto allí, pues que se queden en su municipio y hagan el gasto aquí. Pues nada más que eso.
1: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Molt regidor, bé. Moltes gràcies.
0: A vostè.
1: Acabar de passar un bon estiu.
0: Igualment, gràcies.
1: Nosaltres tornem la setmana vinent.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
3: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Estem al CAP de Tordera, som a l'àrea de pediatria, estem amb el pediatre en àmbit del CAP de Tordera Catalana.
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, també. Avui amb tu volem conèixer un... No sé com definiríem si és un símptoma, és una dolència de la febre, que és una cosa que imagino que pediatria deu ser el pa de cada dia.
1: Doncs sí, és el pa de cada dia, és comú, és un símptoma. La febre és un símptoma.
0: Per tant, estaríem parlant d'una... un fet que es pot repetir davant de molts quadres diferents.
1: Molts quadres diferents, exacte. Per exemple, també, no? De vegades venen i els vacunem en una revisió i hi ha vacunes que poden donar febre. Llavors, penso que és un tema a parlar interessant i important i podríem, no?, aclarir...
0: Què és, primer de tot, exacte? Si, abans d'aclarir la definició, potser, primer de tot, científica, podríem dir, uh-huh. I després podríem traslladar-ho també a les llars per poder-ho identificar.
1: Val. La febre en nens molt petits, bebès, la definim entre 37 i mig i 38 en un termòmetre que posarem a l'aixella, val? Ens agrada els termòmetres a l'aixella, no a l'anus, que ja abans hi havia termòmetres rectals, es feien servir termòmetres rectals.
0: I els que van amb...
1: I els que van amb la... Sí, hi ha altres que van al front o a l'orella. Aquests s'han fet servir molt arrel del Covid, no? Que perquè no toquéssim, no? Els pacients i així, però els més segurs són els que es posen a l'aixella, a temperatura axilar. Uh-huh. Val? Per exemple, si tu tens un timpà inflamat i poses el termòmetre, no?, d'aquests d'orella, et pot donar més temperatura perquè hi ha més irrigació, per exemple, en aquell moment, no? Igual la temperatura al front. Si tinguessin les famílies aquest tipus de termòmetre, jo recomanaria agafar temperatura, per exemple, del front, del pit, de l'esquena, com de diferents llocs, i fer una mitja. Perquè quedar-te només amb la temperatura amb aquests així d'un lloc només no ho recomano. Uh-huh. Val? Diguéssim que l'ideal és un termòmetre dels aquests digitals, no? A l'aixella. Val? Nens molt petits, entre 37 i mig, 38, hem ja d'estar al tanto. Val? En nens més grans i adults, la febre comença als 38. Val?
0: A banda de la temperatura, dels graus, hi ha altres indicadors que ens poden fer sospitar que hi ha febre? O en principi aniríem per aquí sempre?
1: Home, la definició de febre és comprovar que la temperatura està aixecada. És veritat que després, no, com a pares, a casa, doncs, bueno, pots veure que el nen està més moix o que el notes, el toques, no? O sembla que està calent. Això no és té febre. No? Sembla que està calent, li poso el termòmetre i miro si realment té febre, no? Sí?
0: Sí.
1: Ah, ok.
0: Molt bé, seguim definint la febre. Ens explicàvem què és aquest augment de temperatura, per què el cos fa això?
1: Doncs una manera de resumir-ho és que el cos es defensa pujant la temperatura. Quan hi ha una agressió, normalment, d'un microbi, no?, que és el que, com a pediatres, no? Veiem un microbi que el podem posar amb una vacuna, no?, que és una infecció controlada, amb intenció de que el cos fabriqui defenses per estar protegits, o una infecció natural, no?, de les que agafem. El microbi entra al cos i el cos detecta aquesta agressió, aquesta invasió de dolents, i es defensa pujant la temperatura. Jo als pares els explico, els dic que el cos pretén fregir o cuinar aquest microbi. Nosaltres cuinem els aliments per això, per seguretat, per, no?, per treure els microbis del menjar.
0: Mm-hmm. Tenim identificada que tenim febre, què s'ha de fer?
1: Val, podríem veure com està el nen. Vale? Detectem que hi ha febre i com està el nen. La tolera, no la tolera, es troba bé. Si es troba bé, estem amb un 38 i mig i el nen està bé, no hauríem de fer res especial. Observar, veure què passa. Hem de fer quan no està bé el nen. No? Si veiem que està molt xafat, molt com endormiscat, hem de donar un antitèrmic, veure que baixa aquesta temperatura. També podem fer el que es diuen mesures físiques, que és treure roba i veure si traient roba podem ajudar, no?, a baixar aquesta temperatura. O inclús, de vegades diem un banyito, no?, un bany sempre amb aigua templada, no amb contrastos grans de temperatura. No podem posar aigua freda perquè podria ser perillós
0: pel
1: cos. Templada,
0: què entendríem?
1: No, que no cremi l'aigua, agradable, no? Tocant amb el colze, que és una zona com molt sensible, no? Que sigui agradable, però que sobretot que no estigui l'aigua freda. I bueno, això, intentar baixar la temperatura i veure com respon el nen a que, no?, quan baixa la temperatura. Quin estat general té el nen quan hem tret aquesta febre. Sobretot, el més important no és que hi hagi una febre molt alta, sinó és com està el nen o la persona, no? Però en aquest cas, estem a pediatria, parlem de nens. Perquè l'estat general del nen, del pacient, és el que ens diu la gravetat, no pas la quantitat de febre que tinc. Pots estar molt greu amb una febre de 38,5 i no estar greu amb una febre de 40.
0: Mm-hmm. Ens deies que la febre forma part de diferents malalties. La febre apareix abans, apareix durant, o depèn de cada cas la febre apareix en un moment determinat, o pot aparèixer sola, sense tenir sensació de que passi alguna cosa més?
1: La febre és, diguéssim, quan ja la malaltia està donant la cara, no?, en plena ebullició, per dir-ho així. Hi ha microbis que tenen un període d'incubació molt, molt llarg, no? Per exemple, les que veiem a pediatria, o que veiem a pediatria, perquè ara amb la vacuna ja no veiem tant, la varicel·la té una incubació de 15 dies. I en aquest període, no?, de 2 setmanes, ja estem contagiant els altres. Per tant, la malaltia ja hi és, però encara no està donant la cara. En el moment en què ens comencem a trobar malament i puja aquesta febre, comencen a sortir les pupes, no?, diguéssim que és quan dona la cara, no?, però la malaltia ja hi era. Sí? No sé si
0: respondre. No, el fet això de quan apareix i si normalment també va acompanyat d'altres símptomes quan apareix la febre.
1: Sí, a mi m'agradaria que entenguéssim que no és tant una febre alta el que ens ha d'espantar, que hem de pensar que la febre és que el nostre cos funciona, està responent a un atac, per tant, no?, el nostre cos sap respondre. Com podem fer per baixar, no?, aquesta temperatura, que hem parlat de les mesures físiques, i ara, si vols, parlem de les medicacions que podem tenir a casa i fer servir. I com, o sigui, no és tan important això, la temperatura alta, sinó com està el nen. Inclús si quan li he baixat la febre i ja no té febre, el veig molt xafat, llavors és quan m'he de preocupar.
0: Hem parlat de la febre, l'hem explicat una miqueta, també la presència que pot arribar a tenir a casa, no?, amb aquest infant, això que ens explicaves, no?, de si la febre és alta o és baixa, el que compta, insisties, amb això ha sigut molt contundent de valorar l'estat d'aquest infant. Com la podem tractar? Ens has explicat els bàsics, no?, podríem dir, de tractar la febre amb això, amb mirar de baixar la temperatura d'una manera o d'una altra, però entenc que també hi ha altres mitjans per poder-ho fer. Quins recomanaries utilitzar a casa, també, a nivell de medicament, d'antitèrmics, explicaven? Quins són aquest tipus de medicaments?
1: Val. En pediatria fem anar 2, principalment. Vale? El primer de tots que el podem fer servir des de que l'infant neix és el paracetamol. D'acord? Es donen en forma de xarop, sobretot els més petits, conforme van guanyant més pes, perquè els medicaments en pediatria s'han de dosificar segons el pes del nen. Val? En això podem consultar a la Generalitat, no?, al CatSalut, i podem mirar-ho també al prospecte, i segurament ara, avui en dia, també la intel·ligència artificial, no?, segur que ens donaria les dosis que podem donar, val? Però bueno, sobretot sapiguer que cada pes és una dosificació i que des de ben petits, com la primera elecció, és el paracetamol. ¿Vale? Hi ha noms comercials, hi ha els genèrics, que és paracetamol, hi ha moltes cases, i el més conegut amb nom comercial és el de piretal, però tots són paracetamol. Es dosifica per pes, com t'he dit.
0: Hi ha algun altre medicament més enllà del paracetamol?
1: Sí, l'ibuprofeno. L'ibuprofè que es pot fer servir a partir aproximadament dels 9 mesos. De vegades el fem servir una miqueta abans, però és indicació mèdica. Val? A partir dels 9 mesos l'any es pot fer servir també a casa. L'ibuprofè no té un plus respecte al paracetamol. Té una propietat que el paracetamol no té, que és que també és antiinflamatori. I de vegades hi ha alguns tipus de febre que ens va bé fer servir l'ibuprofè en lloc del paracetamol. Per exemple, una otitis, que hi ha molta inflamació i fa molt de dolor, a part de tractar la febre, estaríem tractant també, no?, aquesta inflamació i aquest dolor. Llavors, l'ibuprofè és molt fàcil de saber dosificar. Els explico als pares una regla mnemotècnica, que és que la quantitat total d'ibuprofeno que li podem donar a un nen és el seu pes. És a dir, per exemple, un nen que pesi 15 quilos, li podem donar en tot el dia 15 mil·lilitres. El dividirem en 3 tomes, que per donar-li cada 8 hores. Per tant, un nen que pesi 15 quilos, li podríem donar 5 mil·lilitres cada 8 hores. És com més fàcil de dosificar. Un cop arribes a aquest càlcul, el paracetamol del que hem parlat abans sempre és la meitat de dosis de l'ibuprofeno. Serien 2,5 mil·lilitres cada 8 horetes.
0: Aquests serien els que es podrien fer des de casa. Llavors entenc que també hi ha els que vosaltres recepteu aquí al CAP quan un nen ve en el CAP. Si ja entrem abans d'entrar amb els medicaments, quan un infant, més enllà del que ens has explicat, ha de venir en el CAP?
1: Quan baixem aquesta temperatura i veiem que el nen no està bé, no s'activa, no respon, està massa apagat, és quan han de consultar. Jo crec que és fonamental. Normalment els pares et diuen què té l'ibuprofeno, que quan li donem sembla que no tingui res. Doncs això és el que vull que passi, no? Que tingui una febre, el mediquem amb un antitèrmic, baixa aquesta febre i el nen està millor. Això és el que ha de passar. Si no està millor, han de consultar. Habitualment, amb aquests antitèrmics, podem estar ben bé 2-3 dies a casa, sense venir al metge, si veuen que el nen respon bé als antitèrmics. Perquè aquests 2-3 dies, normalment, si és una malaltia vírica, el cos ja respon i se'n va la febre. I no han ni de venir, si no necessiten. No? I si no fos el cas que aquesta febre persisteix més enllà d'aquests 2-3 dies, és quan nosaltres els metges podem veure quelcom en el cos que ja dona més pistes, no? Més signes per saber què està passant realment. No? De vegades, si consultem amb les primeres hores de la febre, no veiem res, no?
0: És el que t'anava a dir, no? Que potser venir massa aviat pot resultar que no serveixi per res, no? S'ha d'esperar sempre més aviat, no?
1: Sí.
0: Per solucionar el problema de fons.
1: Exacte, correcte. Sempre i quan l'aspecte del nen sigui bo.
0: Molt bé, Anna Envit, pediatra del CAP de Tordera. No sé si ens deixem alguna cosa, algun aspecte que vulguis insistir. Avui hem parlat de la febre, que, com dèiem, abarca moltes coses, però que és molt habitual.
1: És molt habitual. És cada motiu de consulta que veiem en el dia a dia i la majoria de les visites que fem a pediatria. Sí, sí.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns.
1: A tu.
0: Fins la propera.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Janis Mas per explicar totes les notícies més destacades d'avui diumenge 2 d'agost de 2026. L'Ajuntament de Tordera descarta carregar la tarifa de l'aigua al cost dels filtres per combatre les pifes. L'alcaldessa de Tordera va fer ahir en el ple municipal una declaració sobre l'estat del procés per erradicar els compostos de pifes a l'aigua del municipi, posant el focus en les mesures tècniques adoptades, el finançament de les actuacions i la investigació sobre l'origen de la contaminació. Després de diverses alternatives analitzades com plantes d'osmosi inversa o sistemes de filtratge per resines, les empreses han descartat i han conclòs que la instal·lació de filtres de carbó actiu és la solució més eficaç i segura. Aquestes actuacions es complementen en estacions de bombament de Tordera a Àgora i de Masmora a Sant Daniel. Una de les decisions principals anunciades és que aquestes inversions no es finançaran amb càrrec a la tarifa de l'aigua, evitant que la ciutadania assumeixi el cost que els perjudicis ocasionats. Per fer-ho possible, l'Ajuntament sol·licita a la Diputació de Barcelona la subvenció per la millora de la xarxa i eficiència del servei d'aigua, així com la tramitació d'un préstec a través de la línia de crèdit local de la Diputació, amb un tipus d'interès zero. L'Agència Catalana de l'Aigua, juntament amb el Departament de Seguiment i Control del Medi, manté oberta la investigació per identificar els focus potencials de la contaminació, amb resultats que apunten a determinades zones dels polígons industrials del tram mitjà de la Tordera.

0: L'Ajuntament de Tordera ha recuperat per a la pròxima Festa Major de Sant Bartomeu una de les activitats més esperades al municipi, la baixada de carretons. Després de superar els requeriments tècnics per garantir la seguretat màxima, la cita se celebrarà el dissabte 22 d'agost de 2026. Les inscripcions són gratuïtes i es poden dur a terme a través del tràmit en línia habilitat per la seu electrònica de l'Ajuntament. Hi pot participar tothom en una categoria única i els menors de 16 anys han d'anar acompanyats d'un major d'edat responsable, mentre que els de joves d'entre 16 i 17 necessitaran una autorització signada pel pare, mare o tutor legal. Per garantir que la prova sigui una festa segura i lúdica, recordem que no es tracta d'una cursa ni una competició de velocitat, sinó d'un espectacle, els vehicles han de complir una sèrie de normes. Primer de tot, hauran de ser construcció pròpia, sense estar motoritzats, i amb un mínim de 3 rodes, frens, direcció adequada i elements que no sobresurtin perquè puguin posar perill al públic. Es valorarà també positivament l'ús de materials reutilitzats i reciclats, i és obligatori l'ús de casc integral per al conductor i passatgers, recomanant també guants, genolleres, colzeres i pantalons llargs. Per acabar, també serà totalment prohibit llançar aigua o objectes al públic i l'organització es posarà a realitzar controls d'alcoholèmia i drogues abans de les proves. La vegetació visible a la punta del campanar ja està retirada. Es van fer aquesta setmana els treballs de neteja i manteniment d'aquest emblema local. Segons avançava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, el consistori ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona aprofitant la línia d'ajuts destinada a la conservació del patrimoni. Els objectius de l'actuació eren eliminar la vegetació que ha crescut a la punta del campanar. També es vol instal·lar uns passamans a les escales per garantir la seguretat dels visitants i s'inclourà una neteja i manteniment general de la façana del monument. Per dur a terme aquestes tasques, l'Ajuntament va formalitzar un conveni amb el bisbat, titular de l'immoble, que permetia l'accés i la realització de les obres necessàries. I segons dades del jutjat de Pau, l'any passat Sofia en nenes i Aran en nens van ser els noms més posats a Tordera. Malgrat que els noms posats al municipi són molt diversos, en nenes també destaquen Martina i Mia, i en nens Gabriel, Bruno o Tiago. Aquests són els noms, recordem, més posats a Tordera. En total, el 2025 hi van néixer 107 nadons, 56 nenes i 51 nens. Pel que fa a nivell de Catalunya, l'any passat Júlia va ser el nom més posat a les nenes i Vial el més repetit entre els nens. També a Catalunya van néixer 54.241 nadons, un 0,8% més que el 2024. I acabem amb un apunt meteorològic, i és que avui a Tordera tindrem temperatures mínimes d'entre 22 i màximes de 32. Aquestes màximes s'arriben al migdia. Avui cel clar, sense tants núvols com el dia d'ahir, això sí, tampoc s'esperaran cap previsió de pluja. Demà dilluns tindrem un dia una miqueta més ennuvolat, que també es veurà reflectit en dimarts. Dimecres sí que veurem una pujada de nou de temperatures, més o menys com avui diumenge, i de cara a dijous es preveuen alguns ruixats fins al dissabte. Per tant, tindrem potser un parell de dies on podrà ploure en algun moment del dia. Després ja tornarem a tenir aquesta pujada de temperatures.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera. El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rock Masters. Rock Masters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rock Masters, el programa de rock a la teva amiga.

Bona nit, Tom. O bona tarda, si és diumenge. Comencem aquí una nova edició del Rock Masters. Avui tenim un personatge molt enigmàtic. Conegut i estimat per tothom, el protagonista d'avui és una persona que ens va deixar l'any 2013. Nascut a Nova York l'any 1942 i de ben petit ja era fan del rock i del rhythm and blues. Estem parlant quan tenia ja 5-6 anyets. És autor de temes tan coneguts com Perfect Day, Sweet Jane o Walk of the Wild Side. Esclar que sí, estem parlant del gran Lou Reed. Considerat el pare del rock alternatiu, va actuar amb Velvet Underground i més tard en solitari. És més conegut per la seva carrera en solitari, encara que alguns temes que coneixem d'ell van ser escrits a l'època de Velvet. Des d'ara i fins al final del programa, el protagonista avui, el Rock Masters, Lou Reed.

En la seva època de Velvet va composar, com us he dit, un dels seus temes bandera. Escoltarem Walk of the Wild Side, un tema que va crear l'any 1972. Un tema que parla de gent marginada i que parla també sense censura de la transsexualitat, prostitució i drogues. Parla de l'inframón de Nova York d'aquells 70. El poeta Lou Reed, amb la seva capacitat poètica i una melodia seductora, ens convida amb aquesta cançó a la reflexió sobre la diversitat humana. Walk of the Wild Side.

0: Walk of the Wild Side. Així hem començat el programa d'avui, el programa dedicat al protagonista Lou Reed, aquest gran poeta. Bueno, què us anava a dir? Doncs que hem començat amb aquest tema bandera del protagonista i ara el següent tema ens parla del desamor, d'una experiència que, bueno, doncs no va anar gaire bé. Parla dels judicis inicials, dels prejudicis, del dolor, amb les experiències no complertes. És una canció bàsicament trista. És una cançó que s'anomena Sad Song, Lou Reed.
1: Radio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: It's a kind of magic.

0: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Taranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres un convidat que ja va passar per aquí ara farà uns mesos. Tenim en Josep Pujol, president del Cercle Astronòmic de Tordera. Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ara comentàvem que ja fa uns mesos ben bé, ara no recordo ben bé quan, però fa uns mesos que vas passar per aquí per parlar d'un fenomen que tindrem ara ja a tocar de dues setmanes, més o menys, dues setmanes i escaig, però per la gent que no et conegui, si vols explicar breument qui ets i de què tracta l'entitat, doncs deixem aquest petit espai per explicar-ho.
1: Sí, mira, sóc en Josep i sóc un dels responsables del Cercle Astronòmic de la Tordera, i és una entitat sense ànim de lucre que es va fundar el 2009 i bueno, ens agrada mirar el cel, mirar els diferents astres, diferents coses que passen per aquí dalt. I el que ens agrada molt també és poder-ho compartir amb tothom, no? Com per exemple el divendres 24 de juliol vam estar aquí a la plaça de l'Ajuntament celebrant també amb l'associació Nostra Dansa els 50 anys, que ens van convidar per intentar fer un cambalatge així entre totes dues associacions. Vam dir que sí, evidentment, i el que passa que els núvols ens van tocar una mica la gaita, però bueno, vam poder gaudir una mica de la lluna, la gent els hi va agradar la lluna és impressionant de per se, ja, i quan poses instruments ja és bastant més gran. I bueno,
0: Parlant d'aquesta activitat, et volia preguntar precisament quin tipus d'activitats du a terme dins de l'entitat, perquè últimament us hem vist bastant actius i hi ha hagut bastantes observacions. Per tant, això, més o menys, què es du a terme des de l'entitat?
1: Mira, ja tenim dues vessants molt, molt importants, el que són les activitats entre cometes de l'associació i les activitats públiques. Les activitats públiques són les que es publiquen als diferents mitjans de xarxes socials, la ràdio Tordera evidentment, l'Ajuntament i tal, i després hi ha les activitats més de dintre de l'associació, que aquestes només ja són per nosaltres, pues, cursos interns d'aprenentatge o de consolidació de conceptes, visualització de vídeos i documentals específics del que volem estar fent i tot això.
0: Vale? Entrem en una mica en matèria, si et sembla, perquè el motiu de l'entrevista era un fenomen que tindrem aquest 12 d'agost. Et deixo explicar-lo completament, perquè jo crec que ho explicaràs molt millor que jo.
1: Bueno, mira, el 12 d'agost des del 1905, em sembla, que no es produeix a Catalunya, perdó, a part de Catalunya, no serà tot Catalunya. Això cal tenir en compte, no ens fem il·lusions que aquí veurem la totalitat i tal, no, aquí veurem una parcialitat. A Tordera es veurà un 99,36% de l'ocultació i estarà molt baixa. El lloc on es farà i allà on hi haurà el màxim serà a l'esquerra del Turó de l'Home, mirant cap al Montseny, evidentment. I estarà cap a les 8 i algo del vespre, hora oficial, d'acord? De totes maneres, una cosa, prohibit mirar l'eclipse si no és amb les ulleres específiques, homologades i certificades amb el seu número específic. No us emboliqueu amb radiografies, pel·lícules, vidres de soldar. Jo faig la pregunta, de quin número? Hi ha molts números, per tant no us la jugueu. Els ulls només en tenim dos, són de per vida, i Déu-nos en guard que amb una criatura o amb una persona gran li quedi una màcula, una taca negra a dintre la retina. Això és per vida. Això no es pot arreglar de cap manera, per tant sentit comú, sisplau. Jo és una de les coses que més me preocupa, és que d'aquí un temps les estadístiques diguin que arrel de l'eclipse hi ha hagut una repuntada dels problemes oculars a la gent de les nostres contrades. o de tot el món, evidentment.
0: Al final, un fenomen com aquest que està també per gaudir-lo, per observar-lo amb seguretat, sí. Entenc doncs, que és un perill, no?, per la vista, com, sí, com tu dius, sí, si no es ve amb seguretat. Et volia preguntar, precisament per això, aquestes mesures de seguretat, has donat 4 punts de què s'ha de fer servir i què no s'ha de fer servir, sí. Per això, si pots destacar el que tu faries servir i on ho podem trobar, perquè la gent, sí, ho sàpiga, doncs...
1: Sí, sí, molt fàcil. Mireu, les ulleres aquestes són ulleres, que és un calfró amb una espècie de... com... d'un paper així que reflectant i tal, però no és reflectant, és semitranslúcid, uh-huh. És específic per això, està fabricat expressament per això. Nosaltres aquest tipus de film el comprem per fer fotografia del sol, per veure les taques, etc, etc. Per veure l'eclipsi és el millor. En aquí no ens podem treure les ulleres aquestes específiques sota cap concepte mentre mirem el sol, sota cap concepte, prohibidíssim això, treure les ulleres. Hi ha un punt que quan tu vas a un lloc que hi ha la totalitat, quan hi ha la totalitat tu ja no veus el sol, llavors en aquell moment sí que te pots treure les ulleres. Quan està al lloc de la totalitat, aquí no estarem amb la totalitat, per tant aquí prohibit treure les ulleres, mm-hmm. D'acord? Sobretot no m'encansaré de repetir-ho, no us la jugueu, valen 2 euros i pico o 3.
0: Què es poden trobar, farmàcies? O...
1: No ho sé, farmàcies. Jo recomano sempre, mm. Jo sempre recomano la botiga especialitzada.
0: Val.
1: Jo en conec 3, que són les que jo compro normalment. A veure, sincerament, jo per dir això que diré ara, no me'n portaré cap benefici, us ho juro. El benefici, saps quin seria per mi? Que cap dels que ens està veient, ens està escoltant, tingués que anar a l'oftalmòleg perquè li ha quedat una taca per no comprar unes... Telescopiomania a Talaià, allà al costat de Girona, uh-huh. Al costat de Sant Gregori. Còsmic a Barcelona, em sembla que és... Espera't, ah, no me'n recordo el carrer. Però bueno, si poses Còsmic que va tancar, uh-huh. Ho trobareu fàcil. I després n'hi ha un altre també a Terrassa que es diu Balcani. Per mi, són les 3 botigues de específiques d'astronomia, òptica específica i tot, uh-huh. Això, i que són professionals d'això. Aquesta gent no us enganyaran, us donaran el material bo, adequat. L'altre no ho sé.
0: Tinc una curiositat respecte a aquest eclipsi, i és que no sé ben bé quan dura un eclipsi o quan dura, o sigui, hi ha diferents durades als eclipsis, com va més o menys?
1: A veure, exactament no me'n recordo això,
0: sí.
1: Has de mirar-ho, has de cronometrar-ho, no? Però em sembla que començarà sobre les 6 i alguna cosa així. Llavors veus que la lluna va tapant a poc a poc el sol i es va enfosquint, vale? I llavors veus la clàssica, no? La durada total, des de que comença a tapar fins que es destapa, em sembla que són 2 hores o 3, ara no me'n recordo. Però bueno, això, si agafeu qualsevol
0: llibre
1: o intenteu buscar-ho per internet, ho trobareu fàcil. La totalitat és 1 minut i 46 segons.
0: Ostres, no t'ho pots perdre llavors.
1: No, és 1 minut i 46 segons, uh-huh. Que és el moment que pots veure quan està totalment tapat la corona solar, si no es pot veure, uh-huh. Aquí no la veurem, vale? Aquí és una parcial que de per se ja val la pena veure-la, eh? Val la pena gaudir-lo perquè és una cosa que dius, ostres, tu, sense moure't de casa veig un espectacle.
0: No passa sempre això.
1: No. Veig un espectacle impressionant. A veure, veureu que l'aviram se'n va a joc, uh-huh. Vale? Veureu algunes coses d'aquestes que dius, ostres,
0: bé, molt bé,
1: no, són coses d'aquestes, són curiositats, no?
0: Exacte.
1: Hi ha quantitat d'informació. Mireu, la Generalitat té un web, una entrada,
0: sí. Per
1: poder mirar, informar-se sobre tot això. A la banda de Tarragona i a la banda de Lleida, en aquesta mateixa web de la Generalitat, hi ha uns llocs allà on es pot anar a mirar-lo. Però jo també he de tocar els peus a terra.
0: Uh-huh.
1: Penseu que en l'estat espanyol està previst que vinguin més de 10 milions de persones per fer això, per mirar això. Per tant, Catalunya és una porta d'entrada, sí?
0: Uh-huh.
1: Doncs...
0: Bueno, allà hi ha tothom.
1: Ahí lo dejo.
0: Exacte.
1: D'acord? Penseu que pot ser espectacular. El que passa que és el 12 d'agost.
0: Clar.
1: Jo estem avui dia 26 d'agost, de juliol, i què està passant a les muntanyes de per aquí al voltant, de l'estat espanyol, del sud de França. S'ha d'anar molt de compte. S'ha d'anar molt de compte.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Penseu que nosaltres el dia 11 de juliol havíem de fer una activitat a d'Orsavinyà, i davant de la possibilitat, per molt remota que fos, de que hi hagués algun tipus de que hi hagués foc, la vam suspendre. Perquè és que no ens la volíem jugar, perquè és que una burilla, qualsevol cosa,
0: sí,
1: un
0: sí.
1: cotxe a sobre de la fullaraca, que no està prou, un freno que clava més del compte, qualsevol cosa pots provocar un incendi. I si t'ha enganxat, no te n'escapes, a dalt Sabina.
0: Per tant, missatge de prevenció, també.
1: Molta prevenció i molt de sentit comú, sisplau. Molt de sentit comú.
0: Doncs ja per anar acabant, no sé si ens pots avançar si hi ha alguna activitat més o destacar alguna cosa d'aquests propers mesos, i si no, per mi, doncs, que ja podríem anar acabant l'entrevista.
1: Mira, sincerament, nosaltres de moment ja hem acabat.
0: He fet una temporada intensa.
1: Sí, hem treballat bastant, perquè a més a nivell intern també hem treballat moltíssim, no? Ens agafem tot el que queda de juliol, en principi, tot el que, i quasi bé tot l'agost, o sigui, fins ben bé el 20 i tants, no tornem a fer res, però ens concentrem, la gran part de nosaltres marxem per intentar fer les fotografies aquestes que us deia jo de la corona solar i tal. I després, em sembla que és del mitjans de juliol, d'agost, o abans de la festa major de Tordera tenim una activitat també aquí a Vallgorguina, si tot va bé, perquè ahir vam estar a Vallgorguina, va ploure i tot, un dia que t'ha patat les còpies, després tornar a tapar, però bueno, són coses que passen,
0: sí,
1: són
0: sí.
1: coses que passen. I llavors, de cares al novembre, sembla ser que hi ha diversos instituts que volen que els hi expliquem, els hi fem xerrades i bueno, practicar una mica l'observació solar i aquestes coses. Ja ho veurem. Anirem.
0: Molt bé. Doncs,
1: anirem a pams.
0: Aquí queda aquestes possibilitats. Amb això, doncs, res, que t'agraeixo molt que hagis vingut aquí a Ràdio Tordera un altre cop, després de fa uns mesos, a explicar tot això i la importància que és també tenir aquesta seguretat per observar, valgui la redundància, amb seguretat l'eclipsi. Per tant, moltes gràcies, Josep, i esperem, doncs, que vagi molt bé aquest eclipsi.
1: Esperem. Moltes gràcies a vosaltres.
0: I amb això, doncs, que acabem l'entrevista i ens acomiadem també de vosaltres. Moltes gràcies per veure l'entrevista i ens trobem la setmana que ve amb una altra entitat per conèixer. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Rock and roll de la salseta que es diu Vine, nena.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En l'edició d'avui, a la història del High Energy, els protagonistes seran els Village People. També parlarem de l'any, perquè el maig del 2026 ens va deixar The Nice Lepage. Parlarem de la festa homenatge que es va fer a Badalona al malauradament desaparegut Josep Maria Castells. I escoltarem avui una mica de Tecnopop. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Village People és un dels grups més emblemàtics de l'era disco. Fou creat el 1977 a Nova York pels productors francesos Jacques Morali i Henry Bettolo, al costat del cantant Victor Willis. El nom del grup prové de Greenwich Village, un barri neoyorquí famós per la seva vida nocturna i la seva comunitat LGBTQ+.

formació original estava composada per 6 personatges inspirats en estereotips masculins americans. Victor Willis, policia. Philip Rose, indígena americà. David Hodo, obrer de la construcció. Alex Brilli, militar. Glenn Hughes, motociclista. I Randy Jones, vaquer.

La seva combinació de disfressos, cridaners, coreografies i cançons enganxoses els va convertir en un fenomen mundial durant l'auge de la música disco de finals dels anys 70.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Ens ha arribat una notícia dolenta. I és que el mes de maig del 2026 ens va deixar la vocalista de Lime, Denise LePage.

I si no arriba a ser per aquesta notícia, doncs ens havia passat completament desapercebut de que la música i la lletra la feien Denis i Denise Lepage, però que en directe el representaven Joy Dorris i Chris Marsh. Vam tenir l'oportunitat de veure'ls en directe a Discoteca de los 80 a Madrid i a Barcelona. També varen actuar a València. Però és això. Ens ha deixat els dos components de Lime. Denis Lepage ens va deixar el 2023 i 3 anys més tard, Denis Lepage. Sempre tindrem amb records els grans èxits, perquè varen tenir més d'una cançó que fos èxit a les pistes de ball.

0: El 24 de maig del 2026 se li va fer una festa d'homenatge a José María Castells a Badalona. I és que aquest DJ productor ens va deixar el 31 de desembre del 2024. Molts convidats a aquesta festa, molts DJs i la presentació de la seva filla Nàdia com a futura DJ.
1: Bueno, ara fa un moment us deia que tenim un buit molt gran, el tindrem tota la vida, però atenció, perquè no estava pensant en el més important. Us presento en Nàdia Castells. Que avui, amb tot l'orgull, porta la samarreta del Dream Team. I sabeu què? El seu pare sempre ha estat molt orgullós d'ella. Però a partir d'ara, ella vol ser DJ. I està aprenent. És el millor que creiem que pot passar. I tant, Nàdia, aquest buit l'omples tu ara mateix. Un fort aplaudiment. Nàdia Castells, un xarxa!

Això era l'estrena com a DJ de Nàdia Castells, la filla de Josep Maria Castells, que l'està ensenyant que el productor Julio Posadas. I en aquesta festa es va presentar un doble LP, dos LPs i dos CDs amb treballs inèdits de Josep Maria Castells, que han recopilat i que tenim aquí a Hot Dance 80.

presentar el Sr. Josep Maria Castells del Dream Team i vull enviar una salutació molt especial a tothom que està escoltant Hot Dance 80, el programa presentat per Josep Maria Jurado.

sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

fa 16 temporades que fem Hot Dance 80. I coneixem molts DJs. I les demanem a veure què els agrada. A Josep Maria Castells li agradava tot tipus de música, però hi ha tres cançons que li encantaven. El John Miles, amb el que hem obert aquesta part de Hot Dance 80. El Mika Mission, How Old Are You? I la cançó de Pilion, Happy Children. Així doncs, avui escoltem una mica del que li agradava a Castells.

La música de Mi Commission avui és protagonista a aquesta edició de Hot Dance 80. I ara ens arriba aquesta cançó de Pete Lyon, que ens arribava a finals del 83. Això és la quitxalla feliç.

fins aquí el nostre record per a en Josep Maria Castells. La currada que han tingut la seva vídua i el José Sala. Avui, doncs, he tingut el plaer de conèixer en José. I, lògicament, no va amb el micro a sobre. Hem tingut una xerrada tranquil·lament de com va anar la festa, de qui està ensenyant a punxar a la Nàdia, de les perspectives de futur. De que aquests discs, aquests discs que han sortit editats, no podien incloure la paraula Megamix, i per això es diu col·lecció d'inèdits i altres coses.

0: seguim nosaltres d'aquesta edició de Hot Dance 80.
1: Hola, sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80. Escolta Hot Dance 80 de Josep Maria Jurado.

la música dels OMD, Orchestrals Manoeuvres in the Dark, maniobres orquestrals a la foscor. Formats a Birral, Merseyside, Anglaterra, el 1978, per Andy McCluskey i Paul Humphries. OMD va néixer de la fascinació per Kraftwerk i el desig de combinar l'experimentació electrònica abstracta amb la sensibilitat del pop melòdic. I ara escoltem la música de John Fox, que va néixer a Lancashire, Anglaterra.

la música de John Fox i el seu Europe After the Rain, Europa després de la pluja, anem a escoltar una música que ens arriba d'Escòcia.

anant d'Anglaterra a Escòcia. I ara d'Escòcia ens anem cap a Düsseldorf, Alemanya. Ells són els DAF, Deutsche Amerikanische Freundschaft, format el 1978 per Gaby Delgado López, vocalista d'origen espanyol, i Robert Gold, bateria i seqüenciadors.

Avui el Tecnopop és el protagonista d'aquesta edició de Hot Dance 80. Ens anem

Martin Wade i Ian Greig Marsh van abandonar la primera encarnació de Human League. I el nom Heaven 70 el van prendre d'una banda fictícia mencionada a la novel·la La taronja mecànica. I si Martin Guerr va marxar de Human League, escoltem aquesta formació amb

Hem passat per Anglaterra, per Escòcia, per Alemanya. I ara el Tecnopop ens arriba des d'Estats Units, de la mà de Devo.

la banda Devo. Varen basar tot el seu concepte artístic en la teoria de la devolució, la idea de que l'humanitat, en lloc d'evolucionar, s'estava desmoronant i tornant-se més estúpida i conformista. Això era el 1973 i estem al 2000... I el món segueix igual de boig.

I ara entrem amb el tecno fit a casa nostra. És azul i negro i no tengo tiempo.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, la Susi Bautista i Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical, Barba Roja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar.

Radio Tordera.

l'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs som-hi, què tal? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Nova setmana i noves històries musicals per presentar-vos, com sempre fem, al llarg de pràcticament que 55 minuts, que les comencem avui a Vilassar de Dalt, al Maresme, amb una cantant, actriu i creadora anomenada Alba Grassa. Té 23 anys i s'ha convertit en una de les veus emergents de la música en català. Combina la seva faceta musical amb la d'actriu. Això dona a les seves actuacions en directe una gran força i narrativa i expressivitat. Escoltarem una de les seves noves cançons, de fet, la seva nova creació musical anomenada Aniversari 22, que retrata amb ironia i sensibilitat les seqüeles d'un desamor obsessiu i la pèrdua de la identitat. La producció del tema ha estat a càrrec de Marc Gela, del grup Iglu, i Joana Subirats, d'Al·lèrgiques al Pol·len. Per tant, iniciem el nostre recorregut musical per aquestes estrenes d'aquesta setmana amb Alba Grassa i la seva nova cançó, Aniversari 22.

0: La força musical d'Alba Grassa, aquesta és la seva cançó Aniversari 22, d'aquesta jove intèrpret i actriu també catalana. Aniversari 22, la primera de les històries que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Fem ara mateix un viatge fins a Escòcia. Ell es diu Barry Can Swing. És un projecte en solitari de Joshua Spence Maney, un aclamat productor, músic i DJ escocès, que ens presenta aquesta història anomenada Dance, Dance, Dance.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

La cançó es diu Dance, Dance, Dance. És una de les noves d'aquest DJ i productor escocès anomenat Barry Ken Swim. Cançons noves, històries que anem compartint com cada setmana a través d'estrenes. Anem pel més nou de Ferran Orriols, un reconegut cantautor i guitarrista català nascut al Lluçanès i que va guanyar una gran popularitat com a líder i compositor del conegut grup de pop-rock el Niandú, guanyadors del Sona Nou l'any 2011. La seva nova cançó es diu Ressaca, Mas Napos Dalt. És una cançó molt singular i fruit d'un intercanvi cultural europeu. Així sona.

Ressaca, Mas Napós Dalt. Aquesta és la nova creació musical de Ferran Orriols. Aquest és un projecte multilingüe, una cançó que neix impulsada per Polyglot EU, una plataforma europea que fomenta l'intercanvi musical i la diversitat lingüística. De fet, és una gravació aquesta ben casolana, perquè Ferran Orriols, fidel al mètode artesanal de l'artista, es va enregistrar en només un dia en format casset, escampant tots els instruments i trastos pel menjador de casa seva. Història, Ressaca, Mas Napós Dalt, és la més nova de Ferran Orriols, i tornem a fer un viatge, i en aquest cas fins a Anglaterra, per escoltar a Charlie XCX, aquesta cantant i compositora del Regne Unit. La seva nova cançó es diu Camera, va ser publicada fa ben poquets dies com l'últim senzill del seu esperat àlbum Music Fashion Film, i que parla sobre l'escrutini de la fama, la crisi d'identitat artística i la pressió de la mirada pública.

Charlie XCX, aquesta és la cantant i compositora britànica que ens porta la seva nova cançó anomenada Camera. Històries més noves que seguim compartint. Ella es diu Gem Sol. És una cantautora, pianista i compositora catalana de Solsona, el Solsonès. La seva nova cançó es diu El sopar d'una nit d'estiu i que parla sobre la nostàlgia d'un estiu passat que ja ha acabat. Per tant, així sona El sopar d'una nit d'estiu, el més nou de Gem Sol.

Des del Solsonès, així ens ha arribat la nova creació musical de Gemma Sol. La seva cançó es diu El sopar d'una nit d'estiu. Seguim amb més novetats de la setmana. Ella es diu Chloe Slater, és una jove cantautora, guitarrista i compositora britànica, jove, de 23 anys, i la seva nova cançó, Mother Nature's Killing Spree, ens parla de la fi del món provocada pel canvi climàtic, l'apocalipsi ecològic i la passivitat de la societat davant la destrucció del planeta. Així sona.

La cançó de Chloe Slater es diu Mother Nature's Killing Spree. Així ha sonat en aquestes estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Coses pendents. Aquesta és la cançó que tindrem ara mateix, un tema original de la banda All Right, que es va incloure al seu àlbum de debut, anomenat Un lloc on anar, i que va sortir el passat mes de juny. Poc després, fa poquets dies, aquest mes de juliol, s'ha llançat una aclamada versió especial anomenada Coses pendents, Jambu Remix, on col·laboren oficialment tres artistes, com és Jambu, en Jan Buxeda, que és de Terrassa, és un músic, compositor i reconegut productor musical. També la Cristina Vall Rivera, que també és de Terrassa, una artista multidisciplinària, actriu, violinista i cantautora, i també All Right, evidentment, aquesta banda de pop i indie nascuda a Terrassa a finals del 2025. Coses pendents, una cançó que gira al voltant de l'enyorança, el pas del temps i els assumptes que queden sense resoldre.

Jan Bu, Cristina Vall Rivera i el Raid, tots tres junts per aquesta cançó que es diu Coses Pendents, aquest remix que ha fet Jan Bu. Novetats de la setmana, i ara mateix anem fins a la cantant, rapera, model i actriu de Corea del Sud, nascuda a Seul, es diu Jennie Kim, més coneguda com a Jennie, és mundialment famosa per ser integrant de la superbanda de Corea del Sud, Blackpink. La seva esperada nova cançó en solitari, l'escoltarem ara mateix, es diu Less Tunnel Over. És un tema que parla sobre les relacions sentimentals d'estiu que es troben en un punt allò intermedi entre l'amistat i la relació amorosa, lliures de lligams i responsabilitats.

Estrelles de Mar és una cançó conjunta per Julien Leone i la cantautora basco-francesa Julie. És una col·laboració aquesta transfronterera molt especial que uneix musicalment dos punts diferents de l'estat francès amb fortes arrels culturals pròpies. Per una banda, Julien Leone és de Perpinyà, a la comarca del Rosselló, cantant, músic i locutor de ràdio a France Bleu Roussillon, que va saltar la fama a la resta de Catalunya en quedar com a tercer finalista de la tercera edició del concurs musical Eufòria de TV3. I també tenim la col·laboració de Julie, és de Bayona, és una jove cantautora, pianista i compositora que escriu i canta principalment en francès i en euskera. I la cançó que comparteixen junts és Estrelles de Mar, una metàfora poètica sobre la connexió a distància, l'amor lliure i la unió de diferents identitats a través dels elements de la natura. Una altra de les interessants novetats de la setmana en aquest estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Anem per altres històries que també arriben com a noves aquesta setmana. Es diu G-Heart, és el nom artístic de James John Abrahart Jr. És un reconegut cantant, compositor i productor musical britànic, i la cançó que escoltarem es diu Bye Bye Blue.

La música, el so i la veu de G. Hart i la seva nova cançó, que així ha sonat en aquestes estrenes, es diu Be By Blue. Seguim a través d'estrenes, compartint i escoltant moltes més històries, i ara mateix tornem a Catalunya, en aquest cas anem fins al Penedès, per escoltar el cantant i compositor Lézer. La seva nova cançó es diu Portofino, és una postal imaginada sobre el desig de deixar-ho tot, de fugir amb la persona estimada i començar una nova vida des de zero en un altre país. Així sona Portofino amb Lézer.

0: jersei a ratlles, com deia la cançó, i tindrem una vida a Itàlia on cantarem pels que ja no hi són.
1: Es diu Lesser, aquesta és la seva nova cançó Portofino, que ens ha acompanyat també en aquest estrenes. Anem per altres històries compartides, en aquest cas, amb Katy B i Jax Jones, dos reconeguts artistes de música electrònica originaris de Londres, Gran Bretanya, el Regne Unit. La seva nova cançó conjunta es diu Last Days of a Summer i que parla sobre el sentiment agredolç que es produeix quan s'acaba l'estiu. Katy B és una cantant i compositora nascuda al sud de Londres, és una icona absolutament consolidada de la música de club britànica, i Jax Jones és un DJ, productor musical i remesclador nascut a Londres i és una de les figures més comercials de la música house de Gran Bretanya. Així sona Last Days of Summer, la nova història compartida entre Katy B i Jax Jones.

Last Day of Summer, aquesta és la nova cançó de Katy B i Jax Jones. Seguim amb més històries noves. Es diu Les flors d'aquell març, és la nova de Marc Grabulosa, aquest jove guitarrista, cantant i professor de música nascut a Banyoles, a la comarca del Pla de l'Estany. Una història que ens parla sobre el pas del temps, de la inevitable transformació de la vida i com els records o les relacions van mutant de forma, fent servir aquesta metàfora del cicle de les flors. Les flors d'aquell març, amb Marc Grabulosa.

0: març.
1: Les flors d'aquell març, aquesta és la nova creació musical de Marc Grabulosa des del Pla de l'Estany, des de Banyoles, que ens ha arribat amb aquesta seva nova història musical. Acabem avui aquest estrenes amb el DJ i productor Martin Garrix i la participació dels U2, la banda irlandesa U2, que comparteixen història anomenada Fireflies. Així, amb ells, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana i tornem la setmana vinent, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adeu-siau.

107.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.